Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I s'envia contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: Activa el mode estiu. Escolta i canta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la mà.

ciutat és parir. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat, o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la

0: Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
1: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Maria Antònia Oliver.
0: Maria Antònia Oliver i Cabré fou escriptora, traductora, guionista i col·laborà en la premsa escrita. Forma part de la generació literària dels anys 70, del col·lectiu Ofèlia Dracs, i va donar vida a la primera investigadora privada catalana, l'Elònia Guiu. Activista i gestora cultural, la seva trajectòria està impregnada de rebel·lia i feminisme. Margarida Aritzeta, escriptora llicenciada en Història Moderna i doctora en Filologia Catalana, és qui ens acompanyarà per parlar de la vida i obra de Maria Antònia Oliver, amb qui va compartir Generació, el grup Ofèlia Dracs i molta literatura.
2: És una de les escriptores joves que
1: Margarida Aritzeta
2: debutar a la literatura dels 70. És una dona que va començar a escriure joveníssima, que es volia menjar el món i que, a més, es va plantejar en companyia d'en Jaume Fuster, el seu company, de dedicar-se professionalment a la literatura, que aleshores era un disbarat, però ho van aconseguir. Una dona que, vinguda de Mallorca, instal·lada a Barcelona, profundament feminista, lluitadora, independent, que treballa no només escrivint les obres pròpies, perquè amb això no es podia guanyar la vida, però treballa com a guionista, treballa com a traductora, treballa a la ràdio, treballa a la televisió, treballa als periòdics, treballa a l'estructura del Congrés de Cultura Catalana. És a dir, és una persona que toca 50.000 tecles amb una energia, amb una decisió i amb un cap claríssim que fa enveja només de plantejar-s'ho.
0: Nascuda a Manacor l'any 1946, Maria Antònia Oliver i Cabré sempre es va sentir atreta per la literatura, però en destaquem l'apropament a les rondalles menorquines que va escoltar des de ben petita. El seu oncle avi, Joan, li contaven les rondalles de mossèn Antoni Maria Alcover, però també d'altres inventades per ell. Precisament, un llibre de rondalles de mossèn Alcover era l'únic en català dins de l'enorme biblioteca del seu pare. I per a Maria Antònia significa llegir en català, una llengua que va aprendre dels seus pares, avis i amics. Anys més tard, l'aprendria fora d'hores lectives en un curs a Aina Moll. Fruit d'aquestes arrels, neixen dues de les seves novel·les, cròniques de la molt anomenada Ciutat de Montcarrà, l'any 1972, i El vaixell Diràs i no tornaràs, el 1976. Però la seva primera novel·la es publica l'any 1970, Cròniques d'un mig estiu. Maria Antònia Oliver tenia 23 anys.
2: Sí, les Cròniques de mig estiu, una de les seves primeres novel·les és sobre un noiet que fa de conserge, que fa de grum en un hotel de Mallorca, i aleshores la seva visió del que són els turistes i del que pot arribar a suposar, doncs, quan allò es faci gros. Sí, sí, té una visió de futur tremenda.
0: Una altra obra a destacar, unida a les rondalles, al folclore de Mallorca i a la vessant sobiranista de Maria Antònia Oliver, és Crineres de foc, publicada el 1985.
2: Literatura catalana, que és la de barrejar literatura fantàstica amb les rondalles mallorquines i una mica també amb la idea de construcció de país, és a dir, que té una novel·la que es diu Crineres de foc, que Crineres de foc utilitza tota una sèrie d'elements trets del folclore de Mallorca, però Crineres de foc és la història de la lluita dels catalans per la seva llibertat, però sobretot és la lluita de les dones per aconseguir la seva habitació pròpia, no? I llavors utilitza tota una sèrie de figures, algunes que són fins i tot transparents perquè existeixen a la vida quotidiana. Hi ha un personatge que és la Maria Aureli Campmany, que les persones de l'època ho veiem claríssimament que està parlant d'ella, no? Transforma la idea de la sala de les nines de Llorenç Villalonga en una sala de les nines revolucionària. Les nines es revolten, les nines transformen la seva funció i el seu paper al món. És a dir, que Crineres de foc és una novel·la d'època, és una novel·la on es descabdellen moltíssims fils de modernitat.
1: Maria Antònia Oliver, Veus indispensables.
0: Maria Antònia Oliver es casà amb l'escriptor Jaume Fuster, també membre del col·lectiu Ofèlia Dracs, i l'any 1969, quan en Jaume acabà el servei militar, es van casar i es traslladaran a Barcelona. Formaren un gran equip i, pòstumament, l'any 2023, la Magrana publicava la seva història d'amor, Paraules al sol, una novel·la epistolar inèdita on l'escriptora s'inspira en les cartes d'amor entre ella i el seu marit, quan aquest, per motius polítics, fou destinat a l'illa de Cabrera per fer el servei militar. Els protagonistes, sota els pseudònims d'Olivia Guillot i Lluís Picó, ens narren en les seves cartes la impotència davant d'una separació obligada i dibuixen un país on la llengua i la llibertat són assetjades amb l'objectiu d'anihilar-les.
1: Veus indispensables.
3: Sí, també m'agradaria tornar enrere i sortir ara de capitania per anar a buscar-te a la residència i prendre un cafè amb llet a mitges o beure vi negre al cinquè brau o sentir els Beatles des de la foscor càlida i flonja, apassionant i apassionada del Picadero. I els nervis m'actuen ara, immers en el record com aleshores. Desitjo que la roba desaparegui per retrobar la intimitat nua del cos que s'estremeix de plaer. No és així, ni ho tornarà a ser. Hem viscut poc temps junts, però ja tenim un garbuix de records nostres que tenallen aquelles illes gestuals dels meus poemes. No ho tornarà a ser mai més. Però és absurd plorar per un record perdut quan tens un futur de joia per omplir de nous ritus. I el cinquè brau esdevindrà qualsevol tasca de Barcelona i el Picadero, la nostra cambra d'un pis encara no somiat, i els cafès amb llet a mitges podran continuar mentre esperem nous assajos de noves obres.
0: Guillem Jordi Graells i Oriol Pidecabanyes van publicar amb el títol de Generació Literària dels 70 les entrevistes a 25 escriptors i escriptores, entre elles Maria Antònia Oliver. D'aquí neix el nom de Generació dels 70, on també hi trobarem Jaume Fuster, Montserrat Roig, Margarida Arizeta o Jaume Cabré. Un llibre que va patir la censura de l'època i fou retirat de la venda. No es publicaria fins l'any 1976. Formaven part d'una generació de joves que començava en un ambient acadèmic i encara sota la mirada del franquisme, una època on sorgirien grans amistats i sinergies literàries, joves que volien construir un món a la seva mida, un món diferent del que estaven vivint. Maria Antònia Oliver va deixar la universitat als 6 mesos. La política clandestina i escriure van ser la seva prioritat.
2: Sí, perquè forma part d'un grup, d'una generació...
1: Margarida Arizeta.
2: Que a més tenen un compromís polític profund en la seva vida social, en la seva vida cívica, en la seva actuació cívica. Vull dir, la Maria Antònia Oliver i el Jaume Fuster i uns quants amics seus són militants d'esquerra, són militants del PSN, del Partit Socialista Lliurement Nacional dels Països Catalans.
0: És en ple franquisme que Margarida Arizeta coneix Maria Antònia Oliver. Coincideixen inicialment a través de la política clandestina i anys més tard es retrobarien al col·lectiu Ofèlia Dracs. La recorda amb tota l'energia que desprenia i amb el seu llegat.
2: Fer moltíssimes coses i suposo que... va fer moltes coses i moltes de divulgació i d'agitació cultural, no? Que això també era important a l'època. I això pren temps de l'escriptura. Vull dir que una altra persona dedicada allò a la Torre de Bori diu, jo faig la meva obra i d'una manera exquisida i em dedico només a anar perfilant la meva obra, hauria pogut fer les obres completes una enciclopèdia, no? Però toca 50.000 tecles, perquè és que, a més, és una època que no hi ha lectors, venim del franquisme, la gent no s'ha desacostumat de llegir en català, i aleshores hi ha tota una sèrie d'accions de divulgació de la literatura i de la cultura que requereixen una presència, requereixen conrear gènere, escriure gèneres populars, treballar en uns canals com són la ràdio i la televisió que comença llavors, amb guionatge, amb programes de divulgació, taules rodones, conferències pels pobles, clar, tot això pren moltíssim temps de l'obra pròpia. Però tot aquest temps, alhora, fa créixer conèixer el volum i la importància de l'obra pròpia quan l'escrius.
1: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Maria Antònia Oliver, Veus indispensables.
0: El col·lectiu Ofèlia Dracs es va fundar als anys 1976-1977 i darrere de Dracs hi trobem les inicials dels seus fundadors: Miquel Desclot, Carla Reig, Josep Albanell, Jaume Cabré i Joaquim Soler. Inicialment s'havien reunit per escriure una sèrie d'articles a la revista Canigó sota el nom de Trencabel. Després va sorgir una novel·la col·lectiva i, finalment, amb aquesta col·laboració, va néixer el col·lectiu Ofèlia Dracs.
2: I Ofèlia Dracs és un grup que sorgeix a la fi dels anys 70 i
1: Margarida Aritzeta,
2: que dura durant els anys 80-90. És un grup generacional, un grup que, en aquest cas, i lligat a la novel·la negra, va començar fent gènere perquè, t'he comentat abans, perquè no hi havia la pràctica de llegir i perquè tots els membres del grup aleshores eren joves, veien la necessitat de recuperar el públic lector, perquè eren lectors, perquè traduïen, perquè llegien traduccions i pensaven que la literatura catalana s'havia de posar a nivell de la literatura europea, tal com havien lluitat i reivindicat Manuel de Pedrolo i Maria Aurèlia Capmany, entre altres. Vull dir que eren els seus referents i els seus amics, no? Llavors, Ofèlia Dracs, doncs, hi ha la Maria Antònia Oliver, el Jaume Fuster, en Jaume Cabré, en Quim Carbó, en Joan Render, tota una sèrie, amb Quim Monzó, hi havia per una època la Carme Riera, vull dir que tota una llista de persones extraordinària que van crear doncs una manera de fer i una manera d'entendre la literatura, però la literatura lúdica també. És a dir, cadascú tenia la seva obra, però com a Ofèlia Dracs es van plantejar de fer coses que la gent pogués llegir, de dinamitzar el gènere, i van fer, entre altres, doncs, un recull de novel·la negra, i d'aquí, negra i consentida, i d'aquí va sortir l'Elònia Guiu en les tres novel·les de la Maria Antònia Oliver.
0: Elònia Guiu és la primera dona detectiva catalana i apareix per primera vegada al relat On ets, Mònica?, dins del recull de contes de gènere negre, negra i consentida, del col·lectiu Ofèlia Dracs. Però serà Estudin Lila, publicat el 1985, on debuta com a protagonista.
2: Sí, Estudiant Lila és el debut de l'Elònia Guiu, de la primera detectiva de l'estat espanyol, una detectiva feminista, femenina, una detectiva molt decidida, una detectiva, a més, que té un ajudant que és un home, que és en Quimet, i que obre camí a totes les altres detectives que vindran i que obre camí a la saga de tres novel·les que va escriure, que van ser les tres novel·les de l'Elònia Guiu. L'Elònia Guiu, que a més és una persona coqueta, que es col·lecciona pintallavis, però que és decidida i absolutament incapaç de deixar-ne passar una que suposi un atac a les dones i als drets de les dones. No? És, en aquest sentit, és superradical, és vegetariana, en una època que això encara no es portava, i a més planteja no només tot el tema del feminisme, i en aquesta novel·la Estudiant Lila, per exemple, doncs, un dels eslògans que hi havia al carrer i que funcionava com a pintades a les parets contra violació, castració, doncs és un dels temes, un dels motius de la novel·la. Doncs no només això, sinó que a més planteja totes les reivindicacions, no només de dones, sinó de gènere. Que aquest és un concepte que encara triga 15 anys a sortir, a plantejar-se a nivell general. A ella li interessa els plantejaments no només del feminisme, sinó del gènere, els drets dels éssers humans, sigui quina sigui la seva realitat sexual.
1: Veus indispensables.
3: Vestida de punt en blanc, vaig fer l'entrada triomfal al despatx. En Quim obria uns ulls com plats. On vas disfressada així? Segur que avui has esmorzat un entrecot o un filet mignon de carn de cocodril. Què té a veure, escolam ses tèmpores? Amb aquest vocabulari no enganyaràs ningú, nena, encara que et vesteixis de senyora Pona. Em tens l'informe? Sí, però abans escolta'm. Vestida així em fa l'efecte que algun sant s'ha trencat el coll i jo diria que és sant vegetarià. I de no, La meva ideologia no té res a veure amb la meva indumentària. M'he vestida així per anar a demanar assessorament per fer unes inversions. I el vocabulari vast només el faig servir amb gent com tu. Que t'ha tocat la rifa? Vols més rifa que tu, rei?
1: Veus indispensables. Maria Antònia Oliver.
0: Curiosament, escriure novel·la negra no entrava inicialment en els projectes de Maria Antònia Oliver, qui li havia de dir que la seva Lònia Guiu seria pionera.
2: No, això no havíem parlat.
1: Margarida Aritzeta.
2: Encara no n'escrivia, ella no n'havia escrit, jo tampoc no n'havia escrit, i totes dues eren molt bones lectores de novel·la negra, perquè ens agradava molt la novel·la negra nord-americana i la llegíem de manera apassionada, però la novel·la negra nord-americana de la cua de palla d'aquell temps resulta que és masclista, és misògina, és violenta, és agressiva, i llavors és tot allò que nosaltres doncs, no volíem reproduir ni tan sols no ens agradava de veure davant dels ulls, no? Per tant, dèiem, aquest tipus de novel·la, que m'agrada llegir-la, però no la farem mai. I fins al moment que li dona la volta com un mitjó i aleshores la Lònia Guiu segueix el model de la novel·la negra nord-americana, però resulta que fa absolutament el contrari del que fan els herois de la novel·la negra nord-americana, que sí que és contra l'agressió, el pacifisme, contra la violència, el feminisme. És a dir, que li troba la part contrària de tots aquells estereotips que mai a la vida no volia haver de tocar, no? Per tant, troba la manera de fer-ho girant-la.
0: Maria Antònia Oliver va trobar en la novel·la negra un espai per reivindicar el feminisme i atacar la corrupció. Deia que inventar-se una història per explicar les veritats era una mentida piadosa.
2: Llavors, si alguna cosa li agrada de la novel·la negra és la part de denúncia social, de denúncia de la corrupció, de denúncia de la injustícia, de denúncia d'aquest món podrit que en aquells moments, sobretot els últims anys del franquisme, els primers anys que comencen a escriure la Maria Antònia i companyia, resulta que no es podia explicar si no era a través d'una novel·la, a través de la ficció. I tot i així, esclar, ja no hi ha censura, la literatura no se censura com a l'època de Pedrolo, però encara és complicat explicar segons quines coses, no? Llavors, la literatura serveix també per passar comptes amb tot aquest podriment, tota aquesta injustícia, en tot aquest món que es vol canviar.
0: Lònia Guiu protagonitza tres novel·les.
2: Estudiant Lila, Antípodes i Lo sol que fa l'ànec. Sí, són les tres novel·les de la Lònia Guiu, absolutament actuals i plantegen tot el problema de les màfies, del tràfic de persones, de l'abús infantil, però a més de la destrucció que comporta la massificació del turisme, la gentrificació, és a dir, que són absolutament actuals.
0: Estudiant Lila, amb la desaparició d'una adolescent embarassada i l'estafa d'un marxant d'art, hi trobem temes com la violació i el tràfic d'art, d'armes i de drogues. Antípodes, publicada el 1988, agafa el fil del final d'Estudiant Lila i l'autora en situa a Austràlia. La prostitució i el tràfic de dones són els eixos centrals de la novel·la, on hi trobem un nou personatge, en Henry, amb un perfil marcadament masclista.
1: Veus indispensables.
3: La droga adulterada? Potser. Lonnie, ara el tenia davant meu, dret, suat. És millor que ens n'anem ara mateix. Podria ser una trampa. O poden venir d'un moment a l'altre a endur-se-la. S'aixugava la suor. Se sentia tan culpable, pobre Henry, que no em vaig atrevir a dir-li tot el que pensava. Perquè pensava que ell en tenia la culpa, és clar. Si en comptes de voler descobrir tot l'entrellat del tràfic de dones i de la droga s'hagués dedicat simplement a cercar Anna Cristina, però ben mirat, no era això el que havia fet. Les coses no sempre venen així com volem.
0: El sol que fa l'ànec tanca la trilogia. La desaparició de la Júlia portarà la Lònia a Alemanya, Mallorca i Barcelona. El tema central, la pederàstia. I destaquem el paper d'una cançó tradicional mallorquina que és la pista clau del misteri. Tot amb una Lònia al capdavant molt més madura.
3: No anaven tan pintades com a nit, però déu-n'hi-do. Duien unes minifaldilles exagerades per la seva edat i sobretot per les seves cuixes, que demanaven a crits una liposucció. I uns escots més que generosos, que mostraven un pitam balder i deseixit. Semblaven contentes, fins i tot felices. Però què era la felicitat? Vaig pensar. I de seguida em vaig treure aquella paraula del cap i em vaig penedir d'haver passat una nit en blanc per culpa seva. Se va armar un fardo al carrer? Si lo hubieses vist? Nos va fer pena el macarró, fíjate. Però els de la panda no les van voler dir res. Bueno, les van dir que el tio era un pelat que no es queria fer de macarró i que havia caído perquè devia anar borratxo. I de tu no em van parlar, ni nosaltres ni ningú del carrer que t'havia vist com l'estomacaves. Vas estar sensacional, Lònia, va dir una que no coneixia. Sí, sí, sí, sí, feien les altres.
1: Veus indispensables. Maria Antònia Oliver.
0: Una de les obres que cal destacar de Maria Antònia Oliver és Joana E., guardonada amb el Premi Prudenci Bertrana.
2: Joana E. tracta el tema
1: Margarida Aritzeta
2: de la marginació de l'homosexualitat, de com a través d'una família, de l'exemple d'una família, doncs d'alguna manera es va, com t'ho explicaré. A veure, Joana E., sempre la Maria Antònia Oliver ha dit que és una novel·la inventada, que és una novel·la que no té res a veure amb la realitat. A nosaltres, en petit comitè, la gent d'Ofèlia Drac ens havia dit que Joana E. doncs era una història que ella havia conegut directament a través d'una família i a través d'un jove homosexual absolutament reprimit, però a més de la seva mare i d'un món que no es podia explicar. Llavors, amb Joana E. el que fa és exterioritzar tots els dimonis d'aquesta societat prohibida, d'aquest món que no es pot explicar, d'aquest món que no es pot viure, d'aquest món, i aleshores fer-ne com una mena de catarsi, com una mena de cant a la llibertat, que és una novel·la preciosa. És una novel·la molt, molt lírica, però alhora és una novel·la molt dolorosa. Sí, és d'una duresa i d'una fatalitat tremenda.
1: Veus indispensables.
3: Riuries de valent, mon pare, si poguessis saber tot l'embolic que he organitzat amb la cúria i amb la llei per poder-me casar. I han hagut de calar el cap, i sé que això t'agradaria. I sé, també, que intentaries amagar que t'agradava perquè no eres tan valent com mon mare, que no se n'hauria amagat gens. Tots dos, a la vostra manera, trencàveu motllos. Però ella, a més, era insolent i passava gust. Això meu no ha estat només trencar un motllo, ha estat un verdader escàndol. Un escàndol que ells han intentat amagar perquè els hauria fet quedar malament. Però tothom sap la veritat, o gairebé tothom. I ningú no ha dit res en contra. Perquè és un escàndol fet dins de la legalitat més estricta. Fragment de Joana E. Maria Antònia Oliver.
0: La relació entre Maria Antònia Oliver i Margarida Aritzeta fou intensa, amb moltes hores compartides, on la literatura i la vida s'entrellaçaven.
2: Ara estic pensant en una foto que vaig enviar al Festival de Novel·la Negra, de l'ABC Negra d'aquest any, que es parlava d'Ofèlia Dracs i es parlava de la Maria Antònia Oliver i de Jaume Fuster, que tenim una foto, que som molt joves totes dues i cada una té un còquer. I estem totes allà, totes dues, cadascuna de nosaltres amb el nostre còquer. Vam tenir moltes afinitats, sobretot quan començàvem, però ell havia començat abans i, per tant, ella va ser, d'alguna manera, una referència, un camí, una guia. Tot i que la seua poètica no és alguna cosa que es pugui imitar i que es pugui copiar, perquè ella porta tot el món de les rondalles mallorquines, ella porta tot el món de les illes i fins i tot el vocabulari, aquesta música que té el parlar de Mallorca, que això és absolutament incopiable, que això no es pot imitar. Però sí que tenim moltíssimes hores de debat, de discussió, de prendre pam sobrassada, de prendre ginet, de prendre ginet, de fer fins a les tantes de la nit parlant del bé i del mal. Llavors vam parlar molt de literatura. Jo no sé si el jovent d'ara ho fa, això, però parlàvem molt de tècniques, de manera de plantejar, de traduccions. Clar, ella tradueix a Virginia Woolf, ella tradueix el Moby Dick, ella tradueix Frankenstein. Aleshores, aquestes traduccions el que porten és discussió sobre formes de vida i sobre models. Clar, ella tradueix, ella llegeix, i això la porta a Joanna E., Jane Eyre, que per això es diu Joanna E., no? Per tant, aquest món de les traduccions que ella feia per guanyar-se la vida, doncs resulta que eren un aliment intel·lectual per la colla i per la gent que érem amics en aquella època. I clar, i de la mateixa manera que ens divertíem i anàvem a buscar rovellons, doncs després ens tancàvem i parlàvem d'això, de la perspectiva narrativa o de la cambra pròpia de la Virginia Woolf, no? És una època molt, molt intensa i a més molt interessant. Jo penso que vam aprendre molt els uns dels altres. Sobretot el que vam aprendre és, clar, ara hi ha escoles d'escriptura, però vam aprendre a llegir-nos i sobretot a criticar-nos i aguantar les crítiques, a revisar-nos i reinterpretar allò que fèiem en funció de la mirada dels altres. I això, bé, això no es paga.
0: El trasplantament de cor el 1997 i la mort del seu company Jaume Fuster el 1998 crearen un silenci literari que recuperà publicant Tallats de lluna l'any 2000. Com ho ha explicat Margarida Rizzetta, era una dona que tocava moltes tecles, però que bé que les tocava. Un exemple és la traducció que va fer de Moby Dick, que va rebre el Premi a la Traducció al Català de la Generalitat de Catalunya. Va conrear el teatre i també els guions cinematogràfics. Fidel al seu amor per la llengua i el seu desig d'escriure, el seu llegat continua ben viu.
1: Maria Antònia Oliver, veus indispensables. Set escriptores que tenen molt a dir. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Margarida Arizzeta, escriptora, llicenciada en Història Moderna i doctora en Filologia Catalana. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Sabies que...
1: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que, generalment, els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i, quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.
2: De 6 a 7, l'hora del podcast.
3: Una piscina buida. Un rectangle de silenci. Però en pocs segons tot canvia. L'aigua s'agita. Els braços es mouen. Els cossos llisquen. A simple vista, tot sembla esport i esforç. Però quants litres hi ha sota la superfície?
4: Bon dia, Laura.
5: Bon dia.
4: Bon dia, Albert.
6: Ei, què tal?
4: Benvinguts i benvingudes, estimem les mates.
5: Avui el repte és d'aquells que fan esplaix a la ment. Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
4: Aviam, primer haurem de veure quant mesura una piscina olímpica, no?
5: Ah, ja veig que aneu aprenent, al llarg dels capítols.
6: Home, i tant.
5: Ara ja no dieu, ja no us llanceu a dir números així a la babalà, eh?
6: No m'exposo tant. Però crec que són uns 50 metres de llarg.
5: Sí. Piscina olímpica, jo crec que sí. Oients, també aneu pensant, aneu apuntant la vostra estimació, eh? De moment anem bé, perquè no tenim ni idea encara, només tenim una dada. Clar, aquí tenim el llarg, però per saber volum de l'aigua, quantes mesures necessitarem?
4: Home, l'amplada.
5: Clar, haurem de saber.
4: I la fundària.
5: I la fundària, perquè necessitem volum. Per tant, ara aquí seran tres mesures, no? L'amplada, quan diríeu?
6: Podríem pensar en els carrils. O sigui, mínim... tres del podi, no?
4: Clar,
6: van arribant i surt allò, la bandera i el nom.
5: Vale.
4: Sí, però...
6: però hi ha més.
5: Clar, quants competeixen en una mateixa tongada?
6: Només
4: sí.
6: A
4: sis. Sí, sí, segur. Sí, segur, perquè...
5: Vale, després compteu que deixen un carril als extrems perquè el que aneda per l'extrem no li vingui la onada i li perjudiqui en la velocitat, sempre deixen un carril lliure per la dreta i per l'esquerra. Per tant, hi haurà dos més dels que digueu que competeixen. Per tant, si dieu que competeixen 6 persones, contem que hi ha 8 carrils.
4: Sí.
5: Sí, més o menys, podríem fer jo, potser n'hi ha 10. Però, vale, contem que més o menys hi ha 8, 10 carrils.
4: Però tu saps, Laura? O...
5: Jo sí, però us estic ben que ho deduï vosaltres.
4: I anem bé o... Anem...
5: La primera norma d'un bon profe que gestiona bé és mai dir el resultat.
4: Vale.
5: Jo sempre faré que ho deduïm junts, perquè si jo ja et dic quan és, ja no pensaràs més.

0: Vale, jo crec que us heu quedat un pèl curts, perquè jo crec que potser cada carril és una mica més, però bueno, anem a veure si algú que està a la piscina, que la seva feina està cada dia a la piscina, ens pot donar més informació. Volem dades reals. Estem aquí amb la Paula Ramírez, medallista olímpica de natació artística. Bon dia, Paula.
1: Bon dia.
0: Avui estem parlant d'aigua, de piscines... Tu quanta aigua diries que hi ha en una piscina olímpica?
1: No tinc ni idea.
0: No, eh?
1: No sé si m'hi dic...
0: Però a veure, potser ens pots donar alguna
1: milions
0: dada?
1: Milions de litres.
0: Milions de litres, eh?
1: Passo d'un milió? No pot ser, no.
0: Ah, no ho sé. Tu què...
1: Una mica menys d'un milió.
0: Vale.
1: No, sí, no t'ho diré.
0: Mira, ara el proper dia que vagis a l'entrenament no podràs deixar de pensar en això, eh?
1: Ostres, completament.
0: Potser ens pots donar alguna dada de les dimensions. Potser en volum no, però potser les dimensions de lo que fa de llarg, d'ample...
1: Sí.
0: Això sí que ho saps bé, no?
1: Exacte, sí. Mira, el que es coneix com una piscina olímpica,
0: sí,
1: que seria més... per natació, són 50 metres de llarg.
0: Vale.
1: Però he de dir, bueno, d'ample diria que són 21 o 25, depèn de la piscina, però en el meu cas, que jo faig natació artística,
0: vale,
1: que és el mateix cas del waterpolo, es talla la piscina a 30 metres de llarg.
0: Vale.
1: Però normalment competim en piscines olímpiques, l'únic que posen doncs, una decoració o un tall a 30 metres.
0: Vale, però l'aigua ocupa tots els 50 metres.
1: Exacte, sí.
0: Vale.
1: I de profunditat, que no ho he dit, en principi són 3 metres de profunditat.
0: 3 metres, eh?
1: Sí, 3 metres mínim, en el nostre cas.
0: Clar, aquestes piscines no fan allò com les de l'estiu, que entres caminant i després es va fent fonda. Aquestes
1: no.
0: Són totes iguals, oi?
1: Sí, exacte.
0: Vale.
1: I més que res perquè nosaltres tenim prohibit tocar terra...
0: Clar.
1: I els nedadors de natació normal i corrent, diguem-ne, tampoc toquen terra, òbviament, però, a més, sembla que no, però bussegen bastant abans d'anar per la superfície.
0: Vale. Molt bé, per tant, bueno, ja hem après també que no totes les piscines són igual... O sigui, de fet, la piscina tècnicament sí que és igual de gran, però us la van adaptant depenent de l'esport. Molt
1: bé.
0: Llavors, amb aquestes dades que has dit, 50 metres de llargada... per 25 d'amplada, per
1: sí.
0: 3 de profund. Això
1: sí.
0: Són 3.750 metres cúbics, eh? Pensa que en un metre cúbic hi ha 1.000 litres, eh?
1: Ai, la mare de Déu!
0: Per tant, això són 3.700.000 litres. Sí.
1: Mare verge!
0: T'havies quedat curta i tot de triple, eh? Per tant, ara el proper dia sí que quan entris a l'aigua... Diràs, uau, estic aquí entre 4 milions de litres d'aigua.
1: Ostres, quina bestiesa.
0: Clar, així entenem perquè quan hi ha sequera i aquestes coses es posen tant amb lo de les piscines.
1: Clar.
0: Molt bé, molt bé.
1: Clar.
0: Vale, Paula, i una altra pregunta.
1: Sí.
0: Quan han de fer una competició de natació, sempre hi ha el mateix número de carrils?
1: Sí, jo diria que sí. Clar, en el nostre cas, nosaltres no entrenem amb carrils, tenim la piscina sense les coixires que li diem, però normalment són 8 carrils principals. A més dels 2 carrils que tenen a l'extrem, que normalment no hi neden.
0: Vale. I no hi neden per allò de que et torna l'aigua i et podria fer anar lent, no?
1: Exacte. Crec que és per reduir les onades.
0: Clar, això és física pura, eh? Això
1: sí,
0: és molt científic, tots els esports aquests. Molt bé. I, escolta'm, en un entrenament, vosaltres també nedeu? Així llargs o sempre esteu fent les coreografies i tot?
1: No, només nosaltres per escalfar sí que nedem i també utilitzem la natació a part de l'escalfament per agafar una mica de físic, per no estar fent sempre la coreografia perquè també tenim moviments molt lesius, llavors també fem natació, a vegades per exemple en apnea o natació així més potent, tipus sprints, per poder agafar potència i després traslladar-ho al nostre esport.
0: I una altra cosa molt matemàtica i molt geomètrica del teu esport és les coreografies són molt geomètriques. Quan fan les vistes com zenitals, no?, amb les càmeres des de dalt, que us poseu totes, doncs no sé quantes sou, però doncs, tipus que feu tipus una flor, com calculeu els angles exactes? O sigui, que no es desvia ningú ni un angle, eh?
1: Bueno, entrenem moltes hores al dia. Sí, nosaltres som 8 dins de l'equip i tenim el que

0: vegades hi ha formacions que són aquesta posició, aquests patrons que dibuixem, que normalment doncs, li diem 1-2-3-2, que és com una forma de caseta, o 2-2-2-2, o en anglès, que es diu quadrat dins de quadrat, que és com una posició doncs, això, més semblant a una quadrada, o un rombo, o a vegades som un quadrat simple, una rodona, una línia, una diagonal, dos diagonals, un triangle.
1: Jolín.
0: I de fet, i de fet fem servir la nostra mesura és normalment un braç.
1: Mal.
0: I ja sabem que no totes tenim la mateixa llargada, però com som més o menys similars de cos, doncs la nostra distància entre persones sempre sol ser un braç o mig braç.
1: Clar, llavors tu, una abraçada així amb braç, quan saps que avances?
0: Si és una abraçada amb el nostre cos vertical, o sigui, quan estem amb la cara fora, que estem així,
1: vale, sí,
0: amb braços i la part més artística, amb una abraçada avancem màxim un metre.
1: Vale.
0: A menys que fem una abraçada llarga i ens tombem una mica de canto,
1: vale,
0: que ens fem servir per fer canvis de posicions així més amples o algun moment així que hem d'avançar més, que podríem, depèn del temps que estiguem fent la patada i aprofitant, diguem, el moviment de les cames, podríem arribar a fer 2 metres.
1: I ja ho teniu superinterioritzat, no és que estigueu ni comptant segons ni res, o sigui, o tu durant tot l'espectacle vas comptant en el teu cap?
0: No, segons no, és veritat que ja tenim, nosaltres anem amb números, o sigui, cada música es pot comptar, ara ja estem entrant en temes músics, no?
1: Però, no, bueno, però tot té connexió nosaltres... aquí.
0: Sí, la majoria de coreografies, les músiques les comptem de l'1 al 8, o de l'1 al 6, o hi ha
1: vale,
0: algunes que són de l'1 al 3, diguem, depèn del ritme de la cançó, uh-huh, no? Bueno, ara no entrarem en tecnicisme de música, però, per exemple, si comptem de l'1 al 8 aquesta cançó, perquè és una cançó pop amb un ritme bàsic, jo sé que he d'avançar de l'1 fins al número 5, saps? Llavors faig 1, 2, 3, 4, 5.
1: Vale.
0: Aquí ja sé que m'he de frenar, i això ho tenim molt establert, o sigui, ho anem entrenant cada dia, perquè hi ha noies de l'equip que són més fortes que jo, llavors la seva patada es propulsa més,
1: vale,
0: ho hem d'anar entrenant i igualar-nos al màxim.
1: Realment, quantes matemàtiques hi ha darrere de tot el que fem, el
0: sí,
1: dia a dia?
0: Bueno, sí. No, de fet, el nostre esport ha canviat en aquests últims 3 anys, diria que ja ha canviat. Ha canviat el sistema de competir.
1: Uh-huh.
0: I abans nosaltres només portàvem una coreografia i hi havia uns jutges que puntuaven com de bé la feies i l'execució i tal,
1: uh-huh,
0: però ara, per puntuar la dificultat d'una manera més objectiva, ens han fet tot un reglament que defineix cada moviment que existeix en la història de la natació artística, quin tant percent o quin número de dificultat li donen. Per exemple, això val 0,5, això val
1: vale,
0: 0,2, això... Llavors, nosaltres, abans de competir, una setmana abans hem d'enviar la nostra coreografia, que pots imaginar a l'Excel que això suposa,
1: uf,
0: cada moviment 0,2, 0,3, 0,5,
1: vale,
0: 0,4, amb la suma total del nostre percentatge de dificultat, o el nostre número de dificultat.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Sí, i nosaltres ja li diem que és enginyeria de la sincro perquè estem tot el dia entrenant l'entrenadora amb un Excel o una pissarra per poder apuntar el nostre nivell de dificultat i les nostres puntuacions.
1: Està bé.
0: Sí.
1: I una última pregunta, que abans amb la medalla jo m'he quedat... Clar, on la tens? A casa la tens guardada? No ho expliquis, que encara algú... Però...
0: Encara us entrenarà. No, perquè sàpigues com se'ns va... Bueno, vam fer les medalles de bronze... que tenien alguna mena de defecte i se'ns estaven fent malbé molt ràpid, que no hauria de passar,
1: vale,
0: se les han emportat.
1: Ostres!
0: O sigui, la meva medalla torna a estar al Comitè Olímpic.
1: Bueno, però te la tornaran, no?
0: Me la tornaran, espero i desitjo.
1: Déu-n'hi-do. I escolta'm, així com d'estimació, quan creus que pesa la medalla? Pesa molt? Pesa poc?
0: Pesa.
1: Pesa,
0: jo,
1: eh?
0: Jo diria que... És més, crec que pesen més les d'or... perquè n'he agafat alguna que he pensat, mare meva, com pesa, i la meva jo crec que pesa una mica menys, però no, jo no crec que arribi als 2 quilos. Bueno, no, jo crec que pesarà un quilo i poc.
1: Com un paquet d'arròs, la medalla.
0: Sí, és que Déu-n'hi-do el que pesa.
1: Déu-n'hi-do, però és petita... És petit, vull dir, t'hi cap a la mà, a la palma del palmell de la mà, o no?
0: És just com un palmell de la mà.
1: Ara també, quan te la tornin, pesa-la un dia i ens envies, eh?
0: No, el dia que me la van penjar... vaig al·lucinar. No m'esperava que aquesta medalla... Perquè les meves altres medalles són precioses, però no pesen tant. Però la medalla olímpica no m'esperava.
1: Escolta'm, doncs moltes gràcies, Paula, per haver-te deixat aquí l'atracament matemàtic. Ara ja els hi has d'explicar a les companyes, eh? Els hi expliques lo dels milions d'aigua, de litres d'aigua.
0: I tant, i tant.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Paula.
0: Moltes gràcies a tu.
2: Està clar que no tenim la percepció dels volums tan grans.
1: Vale, és que això és molt interessant. Realment estimar els volums és molt difícil. Però, clar, si comencem a pensar en unitats, ens situarem millor. A veure, recapitulem. Per tant, la piscina hem quedat que feia 50 metres de llarg per 25 d'ample i per 3 de profunditat.
3: Uh-huh.
1: Vale, tot això en metres, per tant, són 3.750 metres cúbics. Però, clar, ara penseu que en un metre cúbic hi caben 1.000 brics de llet, perquè cada bric és un litre, eh? I, per tant, en una piscina olímpica hi ha 3.700.000 litres d'aigua.
3: Quina bestiesa! M'hauria quedat en una banyera.
1: Ah, mira, bona pregunta.
3: Però si no t'he preguntat res.
1: Però és una bona pregunta per fer la gent del carrer. Si creu que sap quanta aigua hi cap a la seva banyera de casa. Torno a sortir, anem a preguntar-ho.
3: Som-hi.
1: Estem aquí en un bar, hem agafat quatre que estan prenent alguna cosa. La pregunta que us faig és... quanta aigua creieu que hi cap en una banyera?
4: 100 litres.
5: 50.
6: 40.
7: 300.
1: Oh, molt bé, heu anat des de 30 fins a 300. I com calcularies el volum? Més o menys una estimació de llarg, quan podríem dir?
8: Llarg per ample per alçada, no?
1: Vale. Llavors, tipus de llarg...
8: metre i mig.
1: Vale. Si un nen petit es queda estirat i bé, no? Un adult no hi caps estirat. Per tant...
9: jo sí, jo sí.
1: Metre i mig. I d'ample? Una banyera d'ample?
10: Algú té banyera?
11: Un metro.
12: És que vaig a plat de dutxa.
1: Mig metre. Vale, llavors això seria tipus 1,5 per 0,5 són 0,75. I per 0,5 més, 350, sí, 400, vale, i 4, o sigui 0,4, com si haguessin metres cúbics. Però en un metre cúbic hi caben 1.000 litres. Per tant, serien 300 i pico litres, dieu, eh? Ara, quan trigueu en dutxar-vos? No banyera, eh? Ara dutxa.
13: Si és al matí, vaig a la feina, en 5 minuts estic fora, i si és dutxa relax, potser 15.
1: Vale.
6: Oh, no! Jo una cançó i mitja.
1: Una cançó i mitja, molt bé. La unitat de mesura.
6: 3-4 minuts.
14: Jo en faig dos.
1: En aquesta dutxa ràpida de 5 minuts, més o menys, quanta aigua creieu que gasteu?
15: Depèn de si tanques l'aigua quan t'ensabones.
1: Vale.
15: No sé, 50 litres.
1: Sí. Clar, pensant que la banyera completa que hem calculat abans serien tipus 300, vol dir que s'ompliria, si et dutxessis amb el tap posat, que s'ompliria un quart, tipus 10 centímetres. Sí. Està bé?
15: Sí.
1: Vale, una bona estimació. Sí. Per tant, que si esteu 5 minuts, s'ompliria 10 centímetres, que podrien ser aquests 50 litres. Molt bé. Doncs moltes gràcies.
16: A vosaltres.
3: I si pensem en evaporació, quanta aigua perd una piscina en un dia d'estiu?
1: Uf, això és interessant, eh? Aproximadament, crec que es perden 7 litres per metre quadrat al dia. La superfície... ara aquí estem parlant de superfície, és la superfície de dalt. La superfície seria de 1.250 metres quadrats, perquè serien aquells 50 per 25.
3: Uh-huh.
1: Val? Això serien, si ho multipliquem per 7, perquè es perden 7 litres per metre quadrat, serien 8.750 litres evaporats al dia. O sigui, cada dia perden les piscines quasi 9.000 litres. És bèstia, eh?
2: I això és cada molt, dia, molt quina despesa d'aigua.
3: Però això és les olímpiques, no entenc?
1: Sí, sí, clar. Ara, si féssim la piscina del poble, que té menys superfície... doncs llavors no, però déu-n'hi-do, eh? I aquí és com veiem que les matemàtiques també ens ajuden a prendre consciència ambiental, perquè realment són nombres molt grans.
3: I si mai sumes totes les piscines de Catalunya?
1: Deuen sumar una barbaritat. O sigui, primer hauríem de fer una estimació de quantes piscines hi ha a Catalunya.
3: A Sant Cugat trenquem la mitja.
1: Ja, però és que al final és important tenir la noció d'això. Quan després hi ha sequera i diuen que la gent no ompli les piscines i tothom, ai, no ve d'aquí la meva piscina. Però no, no, és que si comptes quants litres t'estàs enduent i si això ho fa tothom i mirem quantes piscines, o sigui, és que realment és molta, molta aigua. Que això també és xulo després d'aquests números tan grans, comparar-los amb coses que facin sentit, que el que dèiem l'altre dia del sentit numèric, de veure quanta aigua es necessita perquè pugui beure l'aigua amb la gent d'una població. I això és el que llavors et fa dir, ostres, vale, doncs millor que no ompli la piscina, perquè realment amb l'aigua de la meva piscina podria abastir a tot el poble, o durant un dia, o quants dies, saps? O sigui, aquestes coses són les que et fan després tenir criteri per prendre decisions.
2: És xulo perquè hem connectat com una cosa d'esport, una qüestió esportiva, o una qüestió com ecològica, no? I al final el rerefons d'estimació i de mesura hi segueixen en els dos contextos.
1: Exacte. I sí, això és molt important per anar fent connexions amb la vida quotidiana. Moltes vegades la gent que es pregunta, oh, les matemàtiques, no sé què, és com si fos un món superabstracte. Ja, però ser un bon matemàtic és això, no quedar-te només amb l'abstracció, sinó saber extreure-ho i portar-ho a la vida quotidiana.
3: Sí, és una qüestió esportiva, ecològica i social, perquè les dades, si les sabem llegir, ens connecten amb els grans temes del món.
1: Exacte. Vale, doncs si mirem què hem après avui, moltes coses, eh? Però així com a grans titulars, ens podríem quedar amb que una piscina olímpica conté 2,5 milions de litres d'aigua. És molt bèstia, eh? Després, una altra cosa és que els volums grans són difícils d'estimar sense tenir referències clares i quan els has estimat és difícil de fer-te la idea del sentit numèric que té allò. Per tant, com sempre, hem d'anar construint cada vegada més coses. Ara ja tenim un nou aprenentatge, que és que en la piscina olímpica hi ha 2,5 milions de litres d'aigua. I per últim, també podem veure que les matemàtiques són com el volum. Les conversions i les taxes ens ajuden a entendre l'impacte real i al final tot això ens fa tenir més criteri per prendre decisions, per anar per la vida al final.
3: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
2: l'Albert Saumell
1: i la Laura Morera, qui et recorda que l'aigua és vida, però també és volum.
4: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
7: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
9: Avui va de l'Ofèlia. T'has parat a pensar en la simbologia de les flors i plantes que ens envolten? En Shakespeare s'inspirava moltíssim amb les flors i en diverses obres seves es pot veure. A la pel·lícula Ofèlia, que és una versió moderna de Hamlet, es veu molt present el llenguatge de les flors. La protagonista viu en un món de fantasia, un món fosc i màgic alhora. I fa servir les flors per connectar amb la naturalesa i com una manera de demostrar els seus sentiments. L'Ofèlia es comunica amb flors, sigui per demostrar amor, o por, o valentia. Al final de la pel·lícula, Ofèlia reparteix flors i plantes als protagonistes, on els deia el que significaven per ella. Et poso uns exemples. El romaní, que és bo per la memòria, i serveix per dir que te'n recordis els teus actes i les seves conseqüències. El fonoll, que vol dir adulació, i la colombina, que és l'engany i la traïció. Les violetes són la lleialtat i la modèstia. Les margarites blanques simbolitzen innocència i les margarites grogues volen dir amistat i felicitat. Ja deus saber que van trobar el cos d'Ofèlia sense vida al bosc, a dins de l'aigua surant envoltada de flors. Una imatge que s'ha convertit en inspiració per a molts artistes. La passió de Shakespeare per la botànica ha servit per inspirar a crear jardins que parlen de les flors que mencionen les seves obres. Ho sabies? Doncs es diuen tal qual, els jardins de Shakespeare. I mira, el més visitat al món el trobaràs al Central Park, a Nova York. Apa, et deixo que vagis a mirar floretes i et proposo que activis la teva creativitat per dir-li un missatge a algú amb flors. I jo et regalo una hortènsia, que és el símbol de l'agraïment. El meu agraïment a tu per estar a l'altra banda. Gràcies per ser i estar.

L'Hora del Podcast. De 6 a 7, L'Hora del Podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Sabies que...
1: Sabies que hi ha un fenomen natural anomenat el riu que bull? Es troba a la selva amazònica del Perú, prop de la ciutat de Puerto Maldonado. Aquest riu, descobert pel geofísic peruà Andrés Russo, té una peculiaritat sorprenent. Les seves aigües arriben a temperatures de fins a 91 graus centígrads, prou calentes per bullir i causar cremades greus. El que és intrigant és que no és a prop de cap volcà actiu ni d'una font geotèrmica evident, cosa que ho fa un enigma científic. Els habitants locals han conegut aquest riu durant generacions, usant-lo fins i tot per preparar te o per cuinar, i ho consideren un lloc sagrat amb propietats curatives. Russo, inspirat per les històries de la seva infantesa, va investigar-ne l'origen i va trobar que la calor prové d'un sistema de falles geològiques subterrànies que escalfen l'aigua a gran profunditat abans que emergeixi a la superfície. Aquest procés és estrany perquè, generalment, l'aigua calenta associada a l'activitat geotèrmica està vinculada a regions volcàniques, però aquí no n'hi ha evidència. Aquest riu té uns 6,4 quilòmetres de longitud i varia en amplada i profunditat, però la seva temperatura és constant en gran part del recorregut. No obstant, no tot el riu bull. Hi ha trams on l'aigua es refreda prou perquè animals com granotes o peixos hi puguin sobreviure. Aquest contrast el fa encara més fascinant. Actualment, el riu està amenaçat per la desforestació, cosa que posa en risc tant el seu misteri com el seu ecosistema únic.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
4: Avui us recomano Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal. L'objectiu d'aquesta secció és recuperar els clàssics, i de vegades tenim la sort que el clàssic és ben viu. És el que passa amb Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal, un tríptic de contes editat meravellosament per Leonard Montaner. Badal és la veu dels morts, i ho dic en el millor dels sentits. Hereu de Melville, Flaubert, Gogol i tants d'altres, agafa les veus dels clàssics i les converteix en una de pròpia. Un cant únic que no sentireu enlloc més. A Bosc Balena Boira recupera tres contes de tota la vida: La Caputxeta Vermella, La Flor Romanial i La Vella Dorment, i els fa tornar a la seva bellesa salvatge original. Amb un llenguatge riquíssim, recargolat i fascinant, el que fa Badal només és a l'abast d'uns pocs. Una combinació de fons i forma que és com contemplar un núvol empassant-se una muntanya. Dins d'aquest núvol trobareu personatges com la Ca, que viu en un bosc amb el seu pare mort i la seva àvia viva. La Bèstia, a qui mai acabareu de veure del tot. La Cabra Perica i el gos home, i el malvat regidor, que només parla amb adverbis acabats en ment, o la iaia maga. Escolteu com descriu Badal aquesta bruixa d'arrels eslaves. Passada la cendra hi havia una cabana. La cabana, la iaia maga. No era vella, no era lletja, només ho semblava. Era una dona que reia. Tenia una sola cella perquè no s'arrencava els pèls de sota el front, com no es depilava el bigoti moixí. Tenia un nas oriental que deia que li havia prestat un flamenc rosat, uns pits bellíssims que treia sovint a prendre el sol i que rentava amb aigua del rierol, i dues cames més nerviudes i resistents que les d'un llenyataire. Podia perseguir una llebre saltant de marjal en marjal i tornava respirant tranquil·la com si dormís, amb les ungles, gruixudes com els claus d'una crucifixió, brutes de pèl i sang. Només li feia vergonya el seu únic forat nasal. També se'n reia. En deia que per aquell forat podia estornudar tan fort que els mosquits i els reis no gosaven apropar-se a ella, que aquell nas podia pondre un ou. Quan va veure la mare, la va reconèixer.
3: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
5: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Les relacions assertives ens procuren millor autoestima.
7: Les relacions assertives es caracteritzen per la capacitat de comunicar-se de manera clara, directa i respectuosa, tant en l'expressió de les pròpies necessitats com en el respecte a les necessitats dels altres. Aquest tipus de relacions contribueixen a una millor autoestima perquè fomenten el respecte mutu, la comprensió i la confiança. Desenvolupar habilitats d'assertivitat pot ajudar a millorar les nostres relacions personals i professionals, així com el nostre benestar emocional.
0: Salut activa.
8: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
9: A través de l'estudi d'aquest de Harvard que vam comentar l'altre dia, i ho sabem, de la importància de les bones xarxes socials que ens procuren doncs, també aquest benestar, aquesta salut més integral. Clar, per poder establir aquestes bones relacions entre nosaltres hem de parlar de l'assertivitat. L'assertivitat és una actitud, és una forma de relacionar-nos amb els altres, és una forma de relacionar-nos també amb nosaltres mateixos i que es confronta amb altres dues maneres de relació, que pot ser la passiva més submisa o l'estil més agressiu. L'assertiu és aquesta capacitat de diàleg amb el demés, amb la voluntat d'entendre's, en el respecte, en el pensar que l'altre pugui tenir raó i que tu la teva raó no és tant i que hem d'entrar en aquest punt de diàleg. Vull dir, és la voluntat de respecte mutu i d'arribar sempre a acords que finalment comporten un benestar comú.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

excusar-me per parlar, potser de coses sense sentit.

Vist miralls que es van cansant a poc dels meus consells.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Arnau Vilà. El Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027, amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat amb la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. D'aquesta banda, el govern lamenta que aquestes deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia aquest divendres un viatge institucional al Vietnam i Singapur per reforçar les relacions comercials i institucionals amb els dos països. Durant la visita es reunirà amb representants polítics, empreses i aerolínies i participarà en un fòrum empresarial. El govern vol impulsar les exportacions, atraure inversions asiàtiques i afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. I Adif informarà demà de quan es pot restablir la circulació de trens de l'R2 i R11, que es manté tallada arran de l'esvoranc a les obres del soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuaran monitoritzant mentre n'investiguen les causes. El subdirector de construccions d'Adif, Arturo Pastor, ha assegurat que no hi ha risc pels veïns de la zona. L'escoltem.
3: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo, tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente. Las causas estamos todavía trabajando, investigando a ver qué ha ocurrido, tenemos que averiguarlo.
2: A més, des d'avui s'obre una oficina d'informació per a les persones afectades. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega, a l'Urgell, entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones CEPA, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb els talls a la C12 a Maials, al Segrià. I l'Audiència de Barcelona ha rebutjat per segona vegada la petició de llibertat del pare acusat de maltractar el seu nadó i manté la presó preventiva. La defensa havia recorregut una primera negativa del juny, però el tribunal ha desestimat novament la sol·licitud amb l'oposició de la Fiscalia. En la mateixa causa, la mare de l'infant, que ja està en llibertat provisional, ha declarat aquest dijous i ha explicat que va fer consultes a internet sobre fissures anals abans de portar el nadó als centres sanitaris.
1: Notícies en xarxa.

0: Tota una festa d'emocions, David Bowie en directe. Així hem recuperat aquest tema, Heroes, que és dels més celebrats del cantant britànic. De fet, Heroes, la cançó, du el mateix nom que el 12è àlbum de David Bowie. El treia l'any 1977 i, de fet, és el segon llançament d'una trilogia, la trilogia de Berlín. El va produir junt amb Brian Eno. Aquesta cançó és una de les més conegudes. Té a veure o explica la història d'amor entre dues persones que es coneixen al mur de Berlín, separat en aquell moment, no?, per aquesta barrera física. No, cal que us digui que és una de les cançons que estan incloses, o tot l'àlbum, de fet, està inclòs en aquell llibre dels 1.001 àlbums que has d'escoltar abans de morir. De tot l'àlbum ens quedem amb aquesta cançó homònima, Heroes. Per què hem començat escoltant aquest tema de David Bowie? Primera, perquè ens agrada moltíssim, perquè guanya molt en directe, per això hem triat aquesta versió, potser no tan radiofònica, però molt xula en directe, i tot plegat per parlar-vos d'una sèrie. I és que avui la pregunta del dia, el tema del dia, va sobre sèries que heu de veure a l'estiu. I nosaltres, bé, jo n'he repescat una que ja havia vist en el seu dia quan la van emetre per TV3. Us explico. Es diu Herois, Heroes, tal qual, sí? És una sèrie de 4 temporades creada per Tim Krink. Fins aquí tot bé, tot normal, eh? De fet, la començaven a emetre, a emetre a la televisió nord-americana l'any 2006. Sembla que TV3 la va començar a emetre un any després, del 2007. Van ser pioners, de seguida la van doblar al català i la van emetre al 2007. Ara l'hem repescat i us la vull re-recomanar perquè està a Netflix. 4 temporades, passen ràpid, i també us aviso que, atenció, perquè és una sèrie molt bona, però que a finals de la segona temporada la van deixar com a penjada perquè va coincidir, no sé si recordareu, amb aquella vaga de guionistes. Hi va haver una vaga de guionistes a Hollywood per protestar per les condicions laborals, i com que van quedar paralitzades totes les sèries a què estàvem enganxats i va haver com una baixada d'argument, no? Va costar de tornar a agafar ritme, però fins a finals de segona temporada és una sèrie més que acceptable. Què ens explica Heroes, Herois? Doncs ens explica, sense fer massa spoiler, com gent arreu del món va descobrint que tenen poders sobrehumans, poders sobrenaturals. Lluís, el nostre tècnic, tu l'has vist, Heroes, Herois? Sí, l'has vist. T'agrada? Diu que sí, que sí que mola. I tothom mola molt, i tothom té un personatge preferit, perquè, clar, els poders canvien depèn del personatge, i normalment van associats a personatges que no t'ho pensaries mai, no? Per exemple, hi ha una animadora d'institut que té el superpoder de que és indestructible, es tira de dalt baix d'una torre, d'un edifici, passa a través de crema, passant a través de les flames enceses, no?, d'un incendi, i res, es torna a recomposar els ossos, fa clic, clic, es torna a posar a lloc, i se li curen les ferides, és indestructible. Clar, és una animadora d'institut, allò tota fineta, tota cookie, no? I això fa molta gràcia. Després també hi ha un personatge asiàtic que pot parar el temps i l'espai i viatjar en el temps i l'espai, però n'hi ha que preveuen el futur, i això és com una maledicció perquè preveuen normalment les coses dolentes que han de passar en el futur, totes aquelles catàstrofes i desgràcies. N'hi ha d'altres que, sense saber-ho, tenen una força extrema, producte de la seva mala llet quan s'enfaden. Alguns que poden, vaja, un que pot llegir la ment, uns que poden volar, i en fi. I ara aquí ve la pregunta. A part de que us recomano la sèrie, que val molt la pena, i té personatges que t'encarinyes moltíssim amb ells, i té molta intriga, perquè, clar, que al darrere hi ha una possibilitat de destruir el món, eh? Si no hi hagués una catàstrofe a punt de venir, no seria tan interessant. Però a part d'això, jo us pregunto, quin superpoder us agradaria tenir si poguéssiu triar? Per ser herois, que després també hi ha els dolents, els villans, també. Doncs amb aquesta pregunta, i parlant de sèries, parlant d'herois, li traslladem a l'Enric Rubió de Cardedeu. Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, com estem?
0: Bé, et pregunto quin superpoder voldries tenir si poguessis triar un superpoder, dels que he dit o algun altre?
1: Ostres, doncs no sabia dir-te. M'has enxampat, Mira, jo potser, hòstia, viure molts anys, perquè sóc un fanàtic de plantar arbres i sé que mai arribaré a veure els grans, llavors, hòstia, poder envellir al costat d'un roure que hagi plantat, això seria ben parit.
0: Mira, no està mal, no està mal. Bé. Seríem, sí, però en condicions, envellir en condicions.
1: Sí, home, i tant. Sí. Com a mínim com el roure.
0: Molt bé. No va de superpoders, però sí que va de sèries. Avui la pregunta que us fem, la sèrie de l'estiu.
1: Doncs sí, sí, sí, avui estic segur que us pensareu, amb aquest tema del dia l'Enric no podrà tirar gaire enrere la història, oi? Doncs tururut.
0: Clar, sí? Ai, ai.
1: Clar, sí, sí, sí, perquè ens plantem fa gairebé 80 anys, just a l'Equador del segle XX, quan als Estats Units van inventar les sèries d'estiu. De fet, van inventar-ho com un espai per emetre episodis inèdits o inclús pilots que no havien vist mai la llum. Així va ser el cas de GA Summer Originals o Sneak Preview del 1956 o 4 anys més tard, el 1960, la New Comedy Showcase, que va ser tot un clàssic de reciclar pilots de comèdia i va ser un grandíssim èxit. Però alerta, perquè aquí a casa nostra, Núria, a Catalunya, ho hem patat pel que fa a sèries, que ja tots plegats, com bé has comentat, ho ubiquem al llarg d'aquests mesos, tot i que originàriament s'emetien durant l'any.
0: Sí.
1: Una sí, de les primeres, i estic segur que recordaràs, jo les vaig revisionar fa 2 anys, van ser les sempre fantàstiques Teresines.
0: Oi.
1: Les tietes catalanes de referència, que tot i fer-ne només, alerta, que això molta gent no ho sap, 13 capítols i una sola temporada.
0: Només?
1: Sí, sí, va ser molt poc i van passar a ser tota una icona catalana.
0: Perquè llavors també, Enric, no estàvem acostumats a sèries d'aquestes de 1000 temporades i 13
1: Exacte.
0: Capítols ja ens sonava, ja ens semblava molt. Clar,
1: sí.
0: Clar.
1: Allò que diuen, lo bo breu, 2 vegades bo, no?
0: Sí, sí.
1: I així és, i va revisionant. També Poblenou va tornar a metre's a l'estiu, tot i que per serials d'estiu, que tots coneixereu i encara tots veiem any rere any, o molta gent, tenim del 1999 l'imitable i sempre venerada Plats Bruts i un capítol, de fet, dedicat a la platja brutal, que sonava així. Escolteu, a veure si us sona.
2: Anem a la platja!
3: Anem a la platja!
1: Tu te'n recordaves d'aquest capítol?
0: És que és un capítol molt divertit, en què surten amb tanga, en fi, fan les mil i una,
1: tanga,
0: és tremendo.
1: Dic, va, deixa'm posar aquesta, sí, sí, espectacular, en López i en Ramon, amb, bueno, un tanga, un fil de pescar, sí, sí. Crec que les seves 6 temporades i 73 capítols són els més ben aprofitats de la història. Però a Catalunya, on fem viva a nivell cinematogràfic aquella frase de Lluís Llach que diu no oblidem cap nom, caldrà fer memòria per no repetir el pas d'una història, també vam poder gaudir del primer gran serial d'època aquí a Catalunya, estrenat el 2001 i res més, en més d'una ocasió a partir de llavors. Sonava així. T'aboca records? Et sona, Núria?
0: Saps que no? Saps que ara en tens en quadro, no?
1: Temps de silenci, temps de silenci.
0: Oh, temps de silenci,
1: sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Déu-n'hi-do,
0: no,
1: eh? I fa anys, sí, sí, 2001, però enguany, i degut a les noves corrents, un videopodcast està acaparant tota o molta atenció i està fent les delícies de, com deien, d'oients i telespectadors, ja que s'emet per ràdio i també per televisió. A veure si em saps dit on és aquesta sintonia. Aquesta jo crec que sí, avui vaig agafant,
0: no.
1: Eh? A veure.
0: Ai, que no.
1: Ja us ho diré jo. La Renaixença, i com dirien ara, visca el batlle d'en Peyu. Per tant, estem tenint noves corrents i ara
0: gràcies
1: és una sèrie...
0: Gràcies al videopodcast,
1: és
0: el que dius
1: sí,
0: tu.
1: Sí, sí, sí, sí. Ho emeten pel 33, ja et dic, ara no recordo si es diu 33, però el T33 de tota la vida per tots, també es pot trobar per internet i sona per la ràdio també sovint a diari. Per tant, doncs, és un videopodcast que televisiu que hi ha molta gent ara que està enganxat, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh? No m'has tret de Nissaga de Poder, que és una de les bèsties,
1: sí,
0: aquestes
1: sí,
0: d'estiu.
1: Sí, sí, sí. Va, Fòlia, estació d'enllaç, de pas.
0: Ai, vinga, va!
1: Vinga!
0: Vegim. Sí. Déu-n'hi-do. Tu ets més d'humor o més de sèries dramàtiques, però?
1: A l'estiu, més d'humor.
0: Val.
1: Sí.
0: Val. Doncs ja està.
1: Bueno, és que estem revisionant ara amb la meva parella, estem revisionant Jetlag, per exemple, que jo l'havia vist sencera, i és fantàstica, Jetlag, increïble. Ara sí, haig de dir que crec que mai cap sèrie ha destrossat tant l'idioma com aquesta, eh? Increïble. Si ho revisioneu, o sigui, flipareu en colors, i flipareu no està ben dit, però vaja, em sagnen les orelles, eh? Però bé, m'ho passo molt bé, veient-ho.
0: Ja forma part de l'humor, també, que
1: sí,
0: feien servir.
1: Sí.
0: Molt bé, la seva de teatre. Que xulo, molt bé. Doncs vinga, avui preguntem això que ens recomaneu, sèries per veure l'estiu, però que poden ser de tota les èpoques, d'aquí i d'allà i de tot arreu. Ja està, és una bona opció, molt bé. A part d'això, farem altres coses. Com podem participar, Enric? Com sempre, recorda'ns-ho.
1: Doncs vinga, tothom cap a Instagram, seguiu-nos, que nosaltres us estimeu molt, vosaltres nosaltres sabem que també, així que Obert Vacances, busqueu Obert Vacances sense el par al mig, i allà doncs comenteu el reel que pengem sempre sobre el tema del dia, participeu a l'enquesta, envieu-nos comentaris, i també teniu un número de WhatsApp on ens podeu enviar àudios, que ens encanta passar-ho just a la mitja part del programa.
0: Doncs avui va de sèries, recomanació de sèries. Enric, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: Salut, bon programa.
4: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Parlant de destrossar la llengua, que ara ens deia l'Enric, amb aquesta sèrie Jetlag, doncs avui tindrem, ens redemirem una miqueta, perquè ens espera l'espai sobre la llengua catalana, que fem el català dormit, així l'anomenem, que ens porten des de la nova ràdio de Reus, parlant sobre això, aquells anglicismes moltes vegades que podem substituir per paraules plenament catalanes. Parlarem d'un acte solidari a Rosselló, perquè allà organitzen un trofeu de natació a favor de les cardiopaties congènites. Després anirem d'excursió al Castell de Tamarit, que és obligatori si visiteu la Costa Daurada. Farem una excursioneta a la muntanya, tot just al voltant de Montblanc, per anar cap a l'ermita de Sant Joan. Dins les recomanacions, no només us recomanarem sèries, que també, sinó també jocs de taula, molt interessant. Jocs de taula o jocs de cotxe, jocs en definitiva per jugar a l'estiu. I atenció, perquè començarem amb una primera entrevista de luxe. La cantant Luz Casal ve a demà a Tarragona, la tenim aquí en concert a Tarragona, està fent de gira per tota Espanya i ens ha concedit uns minutets d'entrevista. Per tant, avui, per ser divendres, comencem a la primera entrevista amb A Punt d'Agenda amb Luz Casal als micròfons de l'Obert per Vacances.
4: Obert per Vacances.

0: Abans d'entrar en matèria, però, entrem en matèria amb el que fa, pel que fa la informació destacada de tota Catalunya. La primera parada d'aquesta ronda informativa la fem a Girona, Girona FM. Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: A punt pel cap de setmana, ja.
1: Quin remei.
0: Oi.
1: Ja toca, no?
0: Ja toca. Doncs mira, si heu d'agafar transport públic, a veure què us passa, perquè la primera notícia que ens portes és els usuaris gironins de la R11, no?, que es queixen de poca informació, tot plegat per als retards que provoca l'esvoranc de Montcada.
1: Doncs mira, de fet ens ha passat ara mentre arribàvem aquí a Girona, que ho dèiem amb un company, dèiem, sabem com arribem però no quan tornarem.
0: Yeah.
1: De fet, si ens ubiquem ahir, doncs la majoria no estaven al cas que hi havia la incidència i se sorprenien de fet de saber que no podien arribar amb tren a Barcelona. Els qui anaven cap al nord també estaven sorpresos i resignats en veure que els combois arribaven tard o que alguns fins i tot s'havien suprimit. Escoltem a dues de les persones afectades.
2: No ens fem el cas, però bueno, vull dir, no ens estranya, no ens estranya perquè, bueno, la informació que t'arriba aquí, uita, jo acabo d'arribar fa 5 minuts, miro't aquí, em diu, uita, tren a les 8:58 o 53, anul·lat. Al cap de 5 minuts diu, uita, ara és estimat, i anul·len el posterior. Vull dir que, bueno, que tot plegat, lo raro és que vinguin puntuals.
3: I us han explicat que era per el que havia passat.
4: No expliquen mai res. És molt raro que te diguin alguna cosa, eh? Sempre a veure què ha passat, què ha passat...
3: Vosaltres estàveu al cas del que ha passat a Barcelona?
4: No. Ja ens ho explicaràs.
0: Exacte.
4: Qui
0: ens
4: ho ha d'explicar, això?
1: De fet, l'alternativa de l'AVE s'ha notat especialment al matí, si bé han estat pocs els usuaris de Rodalies que l'han pogut agafar, perquè habitualment solen anar bastant plens.
0: Doncs sí. Sens dubte, el tema ferroviari s'ocuparà un altre estiu. Jo crec que més d'una portada de l'Obert per Vacances. Va, però parlem de coses més agradables, de festivals, Sons del Món.
1: Doncs arriba la seva 19a edició amb un concert de Pablo Alborán a la Ciutadella de Roses i, de moment, més de 22.000 entrades venudes. De fet, la cita s'allargarà fins al dia 10 d'agost amb una quinzena de propostes, entre les quals la de Rosana, que celebrarà 30 anys de carrera, Niña Pastori, Joan Dausà, Sergio Dalma, o també un concert conjunt amb Lax en Busto i Gossos. També s'han programat 5 concerts en cellers de l'Alt Empordà.
0: Música, però també poesia.
1: Home, i és que s'ha presentat la 33a edició de Nit de Poetes, que en aquest cas farà un homenatge a Quima Jaume. De fet, serà el divendres 18 de setembre, a les 9 del vespre, se celebrarà aquesta 33a edició de la ja tradicional Nit de Poetes al Pati de les Magnòlies de l'edifici de la Generalitat, aquí a Girona.
0: Ens ho portem, 18 de setembre, ja haurà passat l'Obert per Vacances, aneu fent agenda per la tardor, que també ve de gust, clar que sí.
1: Només faltaria.
0: Saïd Esbai, des de Girona, moltes, moltes gràcies, bon cap de setmana.
1: Igualment, Núria.
0: La propera parada la fem a Rubí. Paula Iglesias, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. També preparada pel cap de setmana?
5: Aquí tenim més ganes de cap de setmana, crec que a Girona,
0: Segueix en peu, el tema de la flama de la fuita de gas. En aquest cas, per dir-nos que a la plaça de Sants de Barcelona ja s'ha pogut apagar, però va estar més de 12 hores cremat.
5: Doncs sí, recordem que la deflagració va tenir lloc dimecres a la nit i la flama ha estat visible fins ahir al migdia. Els bombers han treballat amb l'objectiu de refrigerar la flama, però no d'extingir-la directament, ja que això hagués incrementat el risc de dispersió de gas. A mig matí la flama es va apagar i ja s'ha donat l'emergència per controlada. Segons ha explicat Albert González, cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, la fuita ja està totalment neutralitzada i no hi ha risc d'explosivitat del gas.
6: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
5: Ara el que cal és moure la màquina perforadora de les obres que ha provocat l'incident, ja que està en situació inestable i cal retirar-la. Com ha explicat González, el carrer de Sant Antoni ja queda restablert i les altres comunicacions quedarien preventivament tallades fins que no es faci l'extracció de la màquina. Pel que fa a l'accés de comerços i vianants o cases que estan just a la vora, com que ja no hi ha aquest risc de gas, també es donarà accés lliure.
0: I anem també fent agenda amb un futur més immediat. Del 15 al 21 d'agost, festes, la Festa Major de Gràcia.
5: Doncs sí, Núria, se celebrarà, com bé has dit, del 15 al 21 d'agost, amb més de 900 activitats gratuïtes repartides al llarg dels 7 dies, amb una programació que aposta per una oferta inclusiva, amb activitats sobre feminisme i ecologia. Entre les principals novetats s'estrenarà un espai específic amb programació per a infants, adolescents i famílies, i a més, 5 carrers compartiran una mateixa temàtica decorativa per primer cop en 10 anys. Segons la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Lina López, aquesta iniciativa demostra el treball conjunt entre les diferents comissions. Enguany, la festivitat donarà suport a l'Associació Catalana de la Síndrome X Fràgil amb la venda de marxandatge solidari.
0: I encara una darrera notícia que ens ho parlava, que la Generalitat va confirmar ahir 4 nous casos positius de pesta porcina africana.
5: Doncs sí, tots estan dins la zona del risc, dels quals 2 a Barcelona, 1 a Castellbisbal i 1 a Molins de Rei. El total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 372 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 9.837 senglars, dels quals 9.465 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 325 senglars dins la zona infectada.
0: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias, des de Rubí. Una abraçada i bon cap de setmana, companya.
5: Bon cap de setmana, Núria.
0: La propera connexió ens du cap a Terres a Lleidatanes o a Ulleida. Quim Gasó, bon dia.
7: Bon dia.
0: I seguim ampliant la notícia que ja veníem donant des de fa uns quants dies, en aquest cas per dir-vos que han decretat presó provisional sense fiança per al jove acusat de matar una dona de 75 anys a Soses.
7: Sí, la jutgessa investiga el detingut de 18 anys per un delicte d'homicidi. El jutjat d'instrucció número 3 del Tribunal d'Instància de Lleida va enviar aquest dijous a presó provisional comunicada i sense fiança el jove de 18 anys detingut amb la relació de la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses. La magistrada va acordar aquesta mesura després de la declaració de l'acusat, a qui han obert una causa per un presumpte delicte d'homicidi. El procés havia passat els últims 3 dies a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida, on també va ser sotmès a diversos interrogatoris. La investigació, recordem, es va iniciar el dissabte al vespre, quan la víctima no va tornar a casa després de sortir a passejar amb el seu gos, i la preocupació va créixer al poble quan l'animal va tornar sol i sense corretja al municipi. Poc després de les 9 de la nit, els equips de recerca van trobar el cos de la dona en un camp de panís a la sortida de Soses en direcció cap a Aitona. La víctima presentava ferides al coll compatibles amb una mort violenta, i la investigació dels Mossos va culminar dilluns a la tarda amb la detenció del presumpte autor, un jove que es trobava establert al municipi de forma temporal i treballava al camp.
0: Per altra banda, us direm que Lleida tanca el primer semestre amb menys delictes, però amb més denúncies per incivisme.
7: I la principal conclusió és que els robatoris a l'interior de vehicles, entre d'altres, cauen a la meitat mentre creixen els delictes contra la seguretat viària. Aquest és el balanç que van presentar aquest dijous els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana durant la reunió de comandaments celebrada a la Paeria. Les dades policials corresponen als 6 primers mesos de l'any indiquen que entre gener i juny s'han registrat 5.269 fets delictius, el que representa un 4,6% menys que en el mateix període del 2025. La reducció es concentra principalment en els delictes contra el patrimoni, que baixen un 9,6%, i el descens més destacat és el dels robatoris, que cau a la meitat, passant de 800 i escaig a uns 400. En canvi, els delictes contra la seguretat viària augmenten un 20%, sobretot per conducció sobre els efectes de l'alcohol i per persones que circulaven sense permís o amb documentació falsa.
0: I com a darrera notícia us expliquem que la Paeria, el Ajuntament de Lleida, ha ordenat el tancament temporal i preventiu del camp d'esport. Sembla que han trobat presència de legionel·la.
7: Correcte. La decisió es va prendre arran de les analítiques realitzades durant les auditories que l'Ajuntament impulsa després d'assumir-ne la gestió directa d'aquest mateix equipament. El consistori ha explicat que la instal·lació romandrà tancada mentre es duen a terme els tractaments, les reparacions del sistema d'aigua i els controls tècnics necessaris per garantir que les instal·lacions compleixen totes les condicions sanitàries.
0: Moltíssimes gràcies, Quim Gasó, des de Lleida. Una abraçada.
7: Adeu.
0: I bon cap de setmana.
7: Adeu. Bon cap de setmana.
0: Marina Pérez Got, tu no marxes encara. Bon dia.
8: Encara no, però marxaré, t'abandonaré, eh?
0: Aniràs a la platja de la Rabassada, possiblement, no?
8: Hi he anat aquest matí, ja hi he anat. Avui, abans que posin els carrers, jo ja sóc
0: la Marina
8: platja.
0: Ja ve banyadeta de mar, ja ve saladeta a la ràdio. Doncs hauràs vist aquest nou dispositiu que estrenarà la platja de la Rabassada, un dispositiu acústic per ajudar al bany a les persones invidents.
8: Sí, de fet, ja és bastant visible. Els usuaris podran entrar a l'aigua de manera autònoma i segur a través d'un sistema de balises que donaran informació sonora. Abans d'entrar a l'aigua, els usuaris rebran una pulsera. Aquesta tindrà 3 botons que els orientaran a través d'àudios mentre es banyen. Fins i tot podran contactar amb el servei de socorrisme. Rocío Calcerrada, tècnica de l'ONCE, diu que els usuaris hauran de fer un entrenament previ per reconèixer els sons.
9: Tendrán que hacer un entrenamiento, sobre todo también auditivo, para saber identificar los diferentes tonos que puedan tener cada baliza, para que estén orientados en todo momento y sepan en qué punto están del mar, digamos. Entonces, previamente habrá que hacer un entrenamiento con las pulseras y reconocer muy bien los sonidos.
8: Aquest servei és gratuït, no cal reserva prèvia i està disponible cada dia de 10 del matí a 8 del vespre fins al 15 de setembre. A més, de Tarragona, també a Cunit, s'ha posat en marxa.
0: Molt bé.
8: Et sembla bé?
0: Em sembla bé. I ja?
8: No, tio.
0: Parlem de l'eclipsi, vinga,
8: va. Sí, vinc a parlar molt de l'eclipsi avui, perquè així com indica la portada del diari de Tarragona, Prades restringirà els accessos al municipi el mateix dia 12 d'agost. Només podran entrar unes 6.000 persones i tancaran carreteres i camins per evitar aglomeracions. En aquest mateix sentit, l'Ajuntament de Cambrils disposarà de 2 aparells LangSound cedits pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, que acostaran l'eclipsi total de sol a les persones cegues o amb discapacitat visual. Els dispositius tradueixen la intensitat de la llum solar en freqüències de so, convertint el fenomen astronòmic en una experiència auditiva. I un últim apunt, Núria, una recerca de la Universitat Rovira i Virgili indica que els pòsits de cafè poden convertir-se en matèria primera per produir biocombustibles.
0: És que només surten coses positives del cafè.
8: Si tu dius...
0: Ja ho dic.
8: Endavant.
0: Marina Pérez Gon, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
8: Bon cap de setmana.
10: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: I arriba ara la primera entrevista de la jornada, que per ser divendres ve en forma de punt cultural. I, de fet, és una entrevista que té sintonia o música pròpia.

0: nosaltres mateixos tot.
1: Doncs avui la publicació arribarà als seguidors.
0: Penja el que vulguis, però mengem-nos les braves abans que no es refredin.
1: Escolta, Agnès, com ho tens aquest cap de setmana? Quedem per fer un brunch?
0: Podem fer un esmorzar de forquilla o un esmorzar dinar, si és molt tard, en tot cas.
1: Ja, però és que això de brunch queda molt més modern, no?
0: Potser sí, però en català també sabem esmorzar tard.
1: Doncs va, dissabte, què et sembla si quedem per fer un esmorzar de forquilla?
0: I portem la gana, que això no ho ha traduït ningú.
1: Agnès, Agnès, ja has vist l'story que acabo de penjar?
0: No.
1: Doncs l'he penjada ara, fa 5 minuts.
0: Jo en diria, David, una història.
1: Agnès, història? Tothom en diu story.
0: Sí, però història tothom l'entén i no costa gens de dir.
1: És veritat. I si et dic la veritat, mai m'ho havia plantejat.
0: A vegades les paraules més senzilles són les que passen més desapercebudes.
1: Escolta, Agnès, no sé pas què passa avui. Acabo d'obrir el correu, ja m'han arribat 4 missatges dient que he guanyat un telèfon d'última generació. I això que ni tan sols hi havia participat. Tot això fa pinta d'espam, eh?
0: Doncs ja pots anar amb compte, perquè, a més, en català tenim una forma més nostrada per referir-nos-hi.
1: És veritat, ho diem tan sovint que ni m'havia plantejat que també deveu una manera de dir-ho en català, no?
0: I tant, en diem correu brossa.
1: Correu brossa, aquesta sí que està ben trobada, eh?
0: Perquè al capdavall és això, missatges que no has demanat, que t'omplen la bústia i que moltes vegades només busquen enganyar-te.
1: Ara què penso? El meu gestor de correu té una carpeta que es diu precisament així, correu brossa, clar.
0: Veus? La paraula ja hi és, només cal acostumar-nos a fer-la servir quan en parlem.
1: Doncs aquests 4 correus aniran directament al correu brossa.
0: I sense cap remordiment, tu.
1: Ni un, que per una vegada la brossa ja sap on ha d'anar. Mira, mira, ja has vist aquest vídeo? S'està fent viral, té milers de likes.
0: A qui en canviaria una, de paraula?
1: Ja hi som. Quina paraula canviaries?
0: Els m'agrada. És una traducció que ha relat molt bé, no ho trobes?
1: És veritat. Jo ja gairebé sempre ho dic així, però mira, ara m'ha sortit like.
0: Bé, no costa massa pensar-hi. En canvi, això de viral sí que és correcte, esclar.
1: M'agrada. Mira, una vegada que dic les coses ben dites, ja toca.
0: Bé, la llengua també sap relaxar-se, David.
1: Mira aquest influencer. Recomana aquesta gelateria i hi ha cua fins al carrer.
0: Escolta, David, que no costa pas gaire dir-ne influenciador.
1: Ah, mira, influenciador, no sona malament.
0: I explica perfectament què fa.
1: Doncs mira, avui el que farem serà seguir el consell de l'influenciador.
0: Però si el gelat no és bo...
1: La culpa serà meva, llavors.
0: Exacte. Les paraules poden influir en els comportaments, però els gustos ja són una altra història.
1: Has vist aquesta samarreta? Fa molt vintage.
0: David, també pots dir que és d'estil retro.
1: Ah, retro és correcte en català?
0: Sí, o antiga, si realment ho és.
1: No, antiga no, que el dependent encara s'enfadarà si dius que és antiga.
0: Doncs retro fa el fet i continua sonant bé.
1: Doncs va, em provo aquesta, va, que és de tipus retro.
0: David, avui no hi ha manera de decidir-nos. Què et ve de gust, una pel·lícula o una sèrie?
1: Ai, m'és igual, però posa alguna cosa. Agafa la plataforma aquella de streaming que sempre mires.
0: Sí, mira, en català està ben dit així. Només que s'ha adaptat i ho hem d'escriure streaming amb la E al principi i un accent a la primera I tancat, evidentment, que la I sempre porta accent tancat.
1: Mira, una que encerto, que bé. Mentre vaig buscant, vaig fent scroll, és que hi ha tantes opcions que no s'acaben mai, eh?
0: Doncs pots dir que vas fent lliscar la pantalla o que et vas desplaçant pel catàleg, què et sembla?
1: És ben bé això, fa estona que em desplaço i encara no he triat res.
0: Potser perquè tens la llista al núvol i no pas al cloud, eh? I et surten totes les recomanacions de sempre.
1: Doncs sí, ho tinc tot desat al núvol, les fotos, els documents i ara també els dubtes.
0: Però aquests no ocupen gaire espai.
1: No, però fan perdre molt de temps a l'hora de triar una pel·lícula.
2: La Inés i el David amb aquestes converses tan divertides amb un espai, un podcast que ens arriba cada divendres per despertar el nostre català, despertar el català, així es diu, aquesta peça, aquests molts apunts informatius i útils sobre la llengua catalana per utilitzar-la correctament. Divendres vinent, més. I ara passem a altres qüestions de la nova ràdio. Marxem cap a Ràdio Rosselló. A Ràdio Rosselló tindrem un altre exemple de com l'esport pot ser solidari, i és que Rosselló acull demà dissabte a partir de 3:45 PM el trofeu Cor Petit. Es tracta d'un trofeu de natació en què hi participen nedadors de tot Catalunya i que s'organitza per recaptar fons per l'Associació de Cardiopaties Congènites. Una cita superestablerta al calendari de l'estiu en aquest municipi, a Rosselló. Marxem cap allà, cap a la Sagrià, amb Ràdio Rosselló, i allà saludem la companya Laura Alcalde. Laura, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria.
2: Tot a punt? Ja tens, estàs preparada per competir?
3: Tu no! Jo crec que jo millor que m'ho miri, i faci alguna fotografia, perquè lo de
2: passa
3: nedar...
2: Passa igual que a mi, sí.
3: És molt exigent, realment.
2: És que realment és un trofeu, És que sí, és solidari, però hi ha exigència al darrere, és una competició, com deies.
3: I jo crec que la natació és un dels esports que potser... Clar, no estan en el nostre dia a dia, potser tant com d'altres, però és un esport molt exigent i que requereix de, escolta, molta preparació i sobretot molta resistència, que a mi em manca, Núria.
2: Molt bé. A veure, amb què ens ho expliques, això? Com anirà el de demà?
3: Mira, estic molt ben acompanyada perquè avui és el dia previ a aquest trofeu, com molt bé explicaves, el trofeu Cor Petit. Avui m'acompanyen... Diguéssim que l'ànima mater d'aquest trofeu és el Fidel Florença. Hola, Fidel, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Tot a punt per demà?
4: Tot a punt.
3: Tot preparat, Ens acompanyen també el Macià, que el tenim aquí, el protagonista. Hola, Macià. És que el Macià està jugant per aquí fa una estoneta. Hola, Macià, què vols dir, bon dia o no? O prefereixes parlar després? Ara està una mica cansat, perquè ens han xivat que aquesta nit ha fet una mica d'acampada i la ressaquilla és el que té, Tinc el seu germà gran aquí a la vora, també, el Magí.
5: Hola.
3: Què tal, Magí?
5: Bé.
3: Preparat, perquè tu sí que nedes demà,
5: Sí.
3: Sí, i ja fa uns quants anys, no?, que hi participes d'aquest trofeu.
5: Sí.
3: I què fas? Va, explica'ns-ho. Fas aletes, no?
5: Sí, faig aletes.
3: Que es diu així ràpid i fàcil, però no és fàcil nedar amb aletes, no?
5: Ja.
3: Com ho fas, tu?
5: Bueno.
3: Primer te les col·loques, això, per començar.
5: Les col·loco.
3: I després què? Quina diferència hi ha? Ja vas molt més ràpid, no?, entenc.
5: Sí.
3: Sí, I aquí és on t'agrada, lo de la competició. A veure, anem a pams, Fidel, perquè explica'ns una mica com neix la idea d'organitzar aquest trofeu Cor Petit. Hem de recordar que, en aquest cas, el teu fill petit, que és el Macià, pateix d'una cardiopatia congènita, no? I a partir d'aquí una mica, doncs, us hi fiqueu dins aquest món i una mica, en primer lloc, entenc que des de la diagnosi amb el patiment i a partir d'aquí anar convivint amb la història, no?
4: Sí, a veure, neix perquè com a club natació mena feia anys que ja fèiem un trofeu de natació clàssica, i arran de la cardiopatia del Macià, del diagnòstic i tot plegat, doncs convertim aquest trofeu en un trofeu solidari per recaptar fons, com bé s'ha explicat a la introducció, i es feia al Menar aquest trofeu en els seus inicis, però el Macià viu a Rosselló i, per tant, és el seu poble i és on té els amics, on té la gent i, doncs, cap aquí baix, cap a Rosselló.
3: Cap a nedar a la piscina de Rosselló, que ara fa 5 edicions que es fa.
4: 5a edició, sí, la 5a edició, no com a Cor Petit, un trofeu de natació amb aletes, però, ostres, quin nom més bonic i més tenint i fer-ho cap a pensant amb el Macià, doncs ficar-li el Cor Petit.
3: Què li passa exactament perquè ho poguéssim entendre?
4: Té una tetralogia de Fallot, són 3 diagnòstics en un, i llavors, doncs, això, se li va tindre que reconstruir el cor només als pocs mesos de néixer, i tenim sort de que tot ha anat molt bé, tenia un bon pronòstic, i, doncs, bueno, no vam tindre que córrer al naixement a fer l'operació, i, doncs, això, i ara, doncs, ja ho veus, no pare, no està quiet.
3: No està quiet, no pare, baixa i puja, i fa una vida relativament pròpia a la seva edat, no?, que té 3 anys, 4, perdó.
4: 4, sí, sí, fa vida normal, o sigui, no, fa les seves revisions, evidentment, perquè és un procés que, doncs, durant tota la seva vida el tindrà, i haurà de tindre diferents intervencions dins la seva vida, però en aquests moments està com una màquina.
3: El veiem, el veiem. Escolta'm una cosa. Clar, més enllà del diagnòstic, el que dèiem, no? Que és dur i difícil, conviviu amb aquesta història i a partir d'aquí arriba el moment en què dius, escolta'm, anem a organitzar, anem a posar-li el nom a aquest trofeu, Cor Petit, i anem a fer-lo solidari per l'Associació de Cardiopaties Congènites. Hem de dir que la gent que s'ha inscrit per nedar, la inscripció ja és solidària 100%, els 5 euros que han pagat, són tots per aquesta causa.
4: Normalment és un trofeu que sempre el fem gratuït, però a partir d'això i de tindre la idea de recaptar un fons, doncs van ficar 5 euros de la inscripció. I tot el 100% dels diners recaptats van cap a l'associació. Uh-huh. És igual que el club pròpiament, també fa un donatiu, i si algú vol fer un donatiu durant el dia o dies previs, doncs benvinguts seran.
3: Com es prepara el trofeu per demà? Perquè demà això arrenca a partir de les 15:30 de la tarda a la piscina de Rosselló, no?
4: Sí, arrenca doncs, amb unes setmanes d'antelació, fent la proposta als clubs, invitant a clubs que vinguin, a participants, a fer publicitat, i doncs, a partir d'aquí doncs, això és una cosa que els que estem al club, com jo, doncs, ho portem de la mà. No ens costa res organitzar un trofeu, perquè ja ho tenim per fa molts anys i l'experiència ens porta. I és més doncs, la publicitat i donar peu a que la gent doncs, vingui cap aquí i participi. I sigui, sí que és un trofeu, sí que hi ha participació i tothom va a guanyar, no? Però és obert a tothom. Tothom pot participar i està pensat perquè, com a mínim, els que participin i no guanyen el trofeu, no pugin al pòdium, se'n porta una medalla commemorativa i fem un esport que és diferent, que és la natació amb aletes, per a qual cosa hi ha velocitat, hi ha, és molt més bonic de veure, un més espectacle, perquè, a part, hi ha una prova que no dins el trofeu, però sí que vindran els companys del Club d'Això Hospitalet, que són semiprofessionals, com aquell que diu, i ells nadaran també amb monoaleta, i llavors això és molt més espectacle.
3: Que és, és a dir, com una sirena, una monoaleta.
4: Sí, és una monoaleta, és com una sirena i és volar.
3: Volar, pràcticament. El Macià vol dir coses. Què passa, Macià? A veure. Ah, espera, que li diu un secret a l'orella. Clar, és que les coses de... Ah, bueno. Ara tindrem una indisposició, però no passa res, cap problema. Escolta, Magí, tu nedaràs. Estàs preparat o no? T'has entrenat molt o no?
5: Sí.
3: Sí? Pues escolta'm una cosa. Explica'm ben bé què faràs demà, a partir de les 3:30 de la tarda. El primer que faràs serà ficar-te crema, no? Això per començar.
5: Sí.
3: I després què?
5: Aniré a córrer.
3: Perquè, clar, hi ha moltes categories demà, no?
5: Sí.
3: Sí. I, per tant, a tu et tocarà nedar en algun moment. I què faràs? Què fas abans de llançar-te a la piscina, vull saber? Respires fons i tires o com?
5: Nosaltres primer nos esperem perquè nos diguin coses que nos tenen de dir preparats. I quan nos fiquem preparats, nos preparem tot, sí. I després, quan diuen ja, nos tirem i nadem.
3: I nadeu tot seguit? És a dir, feu més d'una piscina o hi ha algun límit o no? Com
5: no,
3: ho fas tu?
5: Encara no ho sabem, ah. No ens ho han dit, no ens ho diran demà.
3: En aquell moment, clar. I hi ha més nens de la teva edat o més o menys de la teva edat o nenes que també neden demà?
5: Hi haurà... No hi haurà molta gent i tot. Hi haurà nens que nedaran de la meva edat,
3: sí?
5: De no la meva edat, de...
3: Grans, petits, és una mica de tot, eh?
5: De tot, sí.
3: Tu com ho portes amb el teu germà? Tu n'ets bastant conscient de que ell té aquest problema i, per tant, l'acompanyes i molt, i ja estàs molt pendent, entenc, no?
5: Sí.
3: Sí, eh? Ara em deia el Fidel, que fora d'antena, no?, que quan veuen algú, hi ha moltes més persones, de fet hem recollit algunes dades, Núria, que és que, sí. Precisament, que pateixin cardiopaties sí. congènites a Catalunya, entre infants i adolescents, hi ha 20.000 infants i adolescents que pateixen una cardiopatia congènita. I, de fet, la xifra global són més de 60.000 persones afectades per aquesta patologia. Per tant, em deien que quan veuen algú que té com una mena de cicatriu a la part del pit, el mateix Magí li diu, papa, mira, igual que el Macià, no? O d'alguna manera identifiqueu aquest tret característic del cos d'algú, no?
4: Sí, és un tret que té això, doncs, que es veu, no? I sobretot ara a l'estiu, que tothom està a la piscina, a la platja, doncs encara es veu més, no? I doncs això, i els nens doncs, ho tenen familiaritzat de casa... I quan ho veuen, te criden, te diuen ell, també.
3: També, eh? Ara m'ho ha explicat molt bé el Magí. Hi ha diferents categories. Ells esperaran l'ordre per llançar-se a nedar, però hi ha una gran participació. De quantes persones estem parlant? Ho esperem.
4: La veritat és que no ho sé, perquè fins l'últim moment es pot inscriure. Llavors, sé que aquí hi ha gent de Rosselló que m'ha dit, nosaltres vindrem, d'Almenar, nosaltres vindrem, però no s'han inscrit. Els que sí que s'han inscrit és un club, el Club d'Atenció Hospitalet, que cada any ha vingut, és dels clubs que, pues, bueno, que ens apoyen, ens ajuden i formen també de la festa, no? Perquè ells ho consideren una festa, poden vindre fins aquí, les Terres de Lleida, participar. I llavors ells venen a 25 persones, 25 esportistes d'aquest club, i després esperem que, pues, que se n'arribi als 75, 80 participants.
3: Doncs una gran festa que comença cap a les 15:30 aproximadament de la tarda i sí. Allarguem fins a què?
4: No, és una prova ràpida. El que busquem és que sigui espectacle. Natació amb aletes, l'espectacle és la velocitat.
3: Per tant, llavors, hi haurà públic allà veient,
4: Hi haurà gent, que perquè s'ha fet publicitat i sempre hi ha les familiars, etc.
3: I perquè no ens enganyem, el dissabte a la tarda nosaltres què fem? Anar a la piscina? No
4: sí,
3: ens queda una altra?
4: I és això, la gent que està aquí, que no se'n va a fora, a la platja, doncs se queda aquí i és un espectacle, no? I llavors això, són proves curtes, per tant, són proves molt ràpides i que el que busquem és això, no? Que busquem espectacle, a part perquè la gent que estigui a la piscina doncs, gaudeixi d'aquest moment.
3: Doncs espectacle i solidaritat, escolta'm. Rodó, Núria, crec que és una cita imperdible demà aquí a Rosselló a partir de les 15:30 a la piscina.
2: Doncs vinga, us deixo que us aneu a remullar una miqueta més. Fidel Macià, Magí Florença, moltes gràcies, que vagi molt bé demà.
4: Gràcies a vosaltres.
2: I a Laura, moltíssimes gràcies també, companya.
3: Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
2: La Laura, alcalde de Ràdio Rosselló, que ens ha proposat, ens ha portat aquesta segona entrevista tan fresqueta i, a més, tan solidària. I és una de les moltíssimes mostres que tenim arreu de Catalunya de com l'esport s'uneix amb la solidaritat i, a més, esport molt vinculat a l'estiu. Falta mig minutet per arribar, no, 3 minuts i mig, ara sí, ho hem dit bé, per arribar a les 10 del matí. Així que fem una petita parada a l'Obert per vacances, però quan tornem us proposem totes rutes. De moment, la primera, cap al Castell de Tamarit. I recordeu que us preguntem també quina és la vostra sèrie ideal per veure aquest estiu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Ens trobem a la biblioteca de l'Escola Doctor Samar Anquifina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ada Martín.
6: Hola, Ada.
7: Hola.
6: Per què has escollit aquest poema? Que t'agrada el vent?
7: Sí.
6: I què és el que més t'agrada que et faci el vent? Que t'arranqui el barret?
7: Sí.
5: Avui, l'Ada Martín ens porta un poema molt entremaliat al que li agrada bufar, bufar i bufar.
7: On és el vent? Que el sento i no el veig.
6: Xiula dalt dels arbres, xiula pels carrers.
7: Em xiula a l'orella, cançons i secrets. Em fa pessigolles, m'estira els cabells. Però quan em giro, el sento i no el veig.
6: Ens hem divertit moltíssim amb el vent. Gràcies, Ada. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu.
4: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns presentaran dilluns una llei per facilitar la creació d'habitatge protegit. La proposta permetrà convertir oficines, hotels i locals en pisos sense modificar el plantejament urbanístic, així com ampliar edificis o dividir immobles. Les mesures seran voluntàries, tindran una vigència de 4 anys i podrien generar entre 15.000 i 20.000 nous habitatges. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia aquest divendres un viatge institucional al Vietnam i Singapur per reforçar les relacions comercials i institucionals amb els dos països. Durant la visita es reunirà amb representants polítics, empreses i aerolínies i participarà en un fòrum empresarial. El govern vol impulsar les exportacions, atraure inversions asiàtiques i afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. I una persona ha resultat ferida crítica i una altra greu en un accident de trànsit a Matadepera fa tot just uns minuts. El SEM les ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí i a la Mútua de Terrassa respectivament i ha activat 3 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers. I el Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027 amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat amb la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. El govern lamenta que aquestes deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre que Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Villanueva de la Serena, a Badajoz, un fugitiu d'una presó de Tarragona amb més de 150 antecedents. L'home acumulava 12 ordres judicials per delictes com agressió sexual, robatoris, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar després que no tornés al centre penitenciari on complia condemna des del 2018. I Adif informarà demà de quan es pot restablir la circulació de trens de l'R2 i l'R11, que es manté tallada arran de l'esvoranc a les obres del soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuarà monitoritzant mentre n'investiguen les causes. A més, avui s'obre una oficina d'informació per a les persones afectades. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi de la gestió de les zones cepa que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb els talls a la C12 a Maials, al Segrià.
0: Notícies en xarxa.

0: Sens dubte l'heu reconegut i és una cançó, és un tema, no? Una sintonia que és que porta bon rotllo, porta frescor i porta estiu i porta plats bruts i poques ganes de rentar-los, tot i que l'estiu això més agradable rentar plats, per allò de que toques aigua fresca i tot va bé. Val a dir, deixem-nos comprar cap a casa, que si part de l'èxit que va tenir Plats Bruts és gràcies a un tarragoní il·lustre que tenim aquí, que és l'Oriol Grau, que va ser guionista de molts dels capítols. Per tant, una salutació a l'Oriol, que ens l'estimem molt, i el reconeixement que es mereix. Ens cobrem una miqueta cap a casa. I ara sortim cap a Cardedeu. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Bon dia, com m'agrada aquesta sintonia.
0: Sí, sí, l'estan fent ara, ho saps, a la tele, encara? O
1: ostres,
0: hem d'anar a plataformes, potser, no? A plataformes, sí.
1: Jo t'haig de dir que ara mateix ho miro tot per les plataformes, sí, a través de la televisió, però no sé si torna en directe o no, com que ara entres allà i vas escollint el que vols, la veritat
0: que
1: és
0: que...
1: No t'ho sabria dir, però
0: tranqui,
1: segur que en un moment o altre ho posen.
0: A plataforma es pot aconseguir, plataforma és oberta. Sí, sí, es pot veure perfectament. A Plats Bruts és una de les sèries que no podia faltar com a recomanació de sèries d'estiu, però us estem preguntant als oients, doncs això, quina és la vostra? I què diuen?
1: Doncs mira, diuen molta cosa, així que avui la gent s'anima molt amb els àudios, així que comencem, com no, per la nostra ja estimada Pilar d'Espinavell, així que va, som-hi, que avui també camina.
0: També.
2: Bon dia, obert per vacances. Avui caminant per aquí, a prop de l'Abella. A veure, les meves sèries preferides són moltes, però ara a l'estiu m'agraden una bona sèrie anglesa, de suspensa.
0: Ah?
2: Sí, que no hi hagi massa sang, per això, eh? Que la sang fa calor.
0: A mi m'agrada.
2: Vinga, que tingueu bon dia, bon cap de setmana.
0: Pilar, a mi també m'agraden les sèries aquestes de crims, però amables.
1: Són refrescants, eh? Sí, són refrescants, la veritat. I aquí en tinc una que, a veure, no ha sortit, havia de sortir, jo ho vaig enxampar, ja cap al tard, però ho vaig enxampar, així que ens ha enviat un àudio amb sintonia després de la seva explicació.
0: Vale.
1: Ja veuràs, ja.
0: Però això no és, això no és Verano Azul? Oh, sí, no,
3: ho sento, però avui és indiscutible. Jo ja sé que hi ha molts fans de Plats Bruts, de moltes coses, però avui és Verano Azul, és el nostre moment.
1: La Maria,
0: Mare de Déu,
1: ha reivindicat. A tu et va enxampar, aquesta?
0: Sí, però no massa, perquè jo crec que és una sèrie que la van gaudir més els adolescents i jo era petitona, però sí, em va enxampar. Sí, però és una sèrie mítica, és tota una generació.
1: És molt mítica. Chanquete ha muerto, eh?
0: Spoiler, no l'hagin vist,
1: però bé, crec que ho sap tota la península ja. Doncs sí. I mira, si vols, et portem ara una altra de l'Aina, que aquesta és per gent més jove, però hi haurà molta gent que ho sentirà ara i es sentirà interpel·lada i dirà, va, també existim.
4: No és gaire català per part meva, però per mi la sèrie de l'estiu és H2O, les sirenes que sortien sempre a Neox, o sigui, quan era petita sempre mirava aquesta sèrie a l'hora que la feien. Estava allà clavada al sofà mirant-la i tinc molt bons records. Per mi és la sèrie de l'estiu.
0: Aina, d'acord totalment. No, d'acord totalment. Jo l'estic veient per culpa o gràcies a la meva filla de 15 anys. I per ella, i diu, té aquestes vibres, diu, és que em recorda la meva infantesa. I dic, però, pare de Déu, si tens 15 anys, o sigui, no pots tirar més enrere.
1: Exacte.
0: I l'estic veient i és molt refrescant, la veritat que sí. Una sèrie de nenes, de noies, adolescents, bueno, que es transformen en sirena, què vols que et digui? Pues hi ha coses pitjors.
1: Sí, exacte. Però això que dius, perquè si és que la teva filla té 15 anys, realment, segurament no seria la seva època, però com que les van revisar, o sigui, les tornen a reemetre, és curiós perquè hi ha sèries que són la sèrie de la vida de diverses generacions, i això és fantàstic.
0: Sí, és genial.
1: Sí.
0: És genial. I tant. Molt bé. Ai, me n'has posat per aquí algunes de més. Tenim més indicacions?
1: Sí, tenim una altra. És, bueno, uns 40 minuts d'àudio, però jo crec que amb això podem allargar.
0: 40 minuts? No.
1: No, 40... No. Tanquem programa, fins demà. 40 segons, som-hi. Amb la Carme, també una fidel oient.
0: Sí.
5: Bon dia, oberts per vacances. Semblarà molt clàssic.
0: Ai.
5: Però són les que a mi m'agraden. Les que estan fent ara a TV3 és Crida la llevadora. Fa moltíssims anys que la segueixo. M'encanta, el problema és que ara està tota ja capadíssima i has d'estar en plataformes de pagament i en les que jo tinc no hi són. I Escola d'Infermeria, que és una sèrie danesa, juntament amb Hotel Veremar, m'encanten. Ah. Soc addicta a les sèries de la BBC i a les sèries de la televisió danesa. Buah, m'encanten.
1: Mira, com la Pilar d'Espinavell, eh? Més o menys, també les daneses.
6: Molt bé. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Has
1: vist, eh? Els oients d'avui s'han... Sí, s'ha mobilitzat.
6: Molt bé, molt bé. TV3 s'està especialitzant en fer sèries a l'estiu d'aquestes britàniques, no? D'aquestes clàssiques. Recordo el doctor Martin, que ho va patar tant.
1: Ostres.
6: Fa un parell d'estius, em sembla.
1: Sí, i tant, va funcionar molt i molt bé. Sí. Són d'aquestes que veuries algun episodi potser diumenge tarda, després t'ho posen a l'estiu, i és fàcil, és senzill, és entretingut, està bé, i tu ho devores.
6: Et transporta també cap a altres paisatges i altres... Et fa viatjar, diguéssim, no?
1: És com mirar el Tour de França, els paisatges, no mirar sèries.
6: Sí, tal qual. Sí. Ai, sèries d'estiu.
1: No està malament, Jo me les apunto.
6: Te les apuntes. Després en acabem de parlar, que tindrem més inputs dels oients, més opinions, veritat?
1: Oi,
6: tant que sí. Vinga, anem-te a sortir algunes, també. Molt bé.
1: Ànims.
6: Fins ara, Enric, moltes gràcies. Confirmen per aquí els companys de producció, que estan molt atents, que diu que Plats Bruts no, que no s'està emetent actualment en televisió pròpiament, però que sí a la plataforma 3CAT. En plataforma sí, en televisió no. Plats Bruts, una sèrie sempre molt recomanable d'entre les moltes que hi ha per veure durant l'estiu. Fresqueta i animada. Volem més recomanacions de sèries i és el que us estem demanant, que participeu. Abans de tancar programa farem una darrera lectura o àudio dels vostres missatges. Però ara anem a buscar una mica més d'informació i més idees sobre sèries que us volem recomanar a través d'aquest reportatge que es porten des de Ràdio Tordera. L'acompanya Clàudia Icard.
7: Benvinguts i benvingudes a les recomanacions de sèries per veure l'estiu d'aquesta setmana. Avui, totes les recomanacions són del gènere de comèdia i del sitcom, perquè són les que millor s'acompanyen a l'estiu. Per qui no sàpiga què són les sèries sitcom, en faré un petit resum. Són característiques per tenir els mateixos personatges principals i els mateixos escenaris. Els protagonistes sempre són un grup fix i les històries passen gairebé sempre en els mateixos llocs. Són capítols autoconclusius i curts, solen durar entre 20 i 30 minuts. Encara que hi hagi trames que avancen al llarg de la sèrie, el problema principal de cada capítol es resol abans que s'acabi. L'humor neix de la situació. A diferència d'altres comèdies, els acudits no surten del no-res, sinó de posar uns personatges amb personalitats molt marcades i oposades en situacions quotidianes o absurdes que xoquen entre si. Fa calor i no volem preocupacions, i les sèries que us recomanaré són perfectes per passar l'estona i sobretot per riure. La primera recomanació és la més clàssica de l'humor català, Plats Bruts.

Per qui no sàpiga de què tracta, són dos personatges principals, en David i en López, que comparteixen pis a Barcelona. Sembla aparentment normal, però aquests dos personatges han de saber conviure un amb l'altre, perquè són molt diferents. En López és un locutor de ràdio fracassat, hipocondríac, carrepa, pessimista i amb molt mala sort a la vida i en l'amor. En canvi, en David és un nen de papà, estudiant d'art dramàtic, consentit, egocèntric, fantasma i que es creu irresistible. La sèrie no es limita a ells dos, sinó que s'expandeix amb els veïns i amics que tenen. La Emma és la veïna hippie i ecologista. És la xicota intermitent d'en David i l'objectiu amorós secret d'en López. La Conxita Carbonell és l'assistenta de la família d'en David, encarregada de netejar i de fer les feines del pis de lloguer. En Pol Requena és el cambrer del cafè Maurici i company d'estudis d'en David. La Mercedes és la cap de l'emissora de ràdio on treballa en López. I en Ramon Zamora és el company d'estudis d'en David, un noi molt tímid i amb greus problemes per relacionar-se. La primera emissió es va fer el 1999, però gràcies a com aquesta sèrie reflectia la societat catalana del moment, des de l'humor s'ha seguit emetent. Podríem dir que és la sitcom catalana que equival a Friends als Estats Units.

que és una altra de les recomanacions que porto avui. Com molt bé diu el nom de la sèrie, Friends és un grup de 6 amics i amigues. En Ross, la Rachel, la Mònica, en Joey, en Chandler i la Phoebe, que viuen a Nova York. Es pot veure que són molt units i la sèrie relata tot tipus de problemes pel que passen tots aquests personatges, ja siguin personals, amorosos, professionals, familiars, tot el que et puguis imaginar. Però encara que tinguin problemes, ho relaten d'una forma molt còmica, que és inevitable no riure. El millor d'aquesta sèrie és que són episodis curts, que si tens pressa en veus un i ja, però que si tens temps pots fer una marató de Friends. La primera emissió es va fer el 1994 i encara que sigui una mica antiga, no passa de moda i tots els teus acudits segueixen fent riure. Seguint aquesta línia, una altra sitcom molt recomanada és The Office.

El nom torna a donar pistes per on anirà la sèrie, ja que tracta de les persones que estan a una oficina. Aquesta té diferents departaments, però el principal objectiu de l'oficina és vendre paper. Sí, sí, paper per escriure. Els empleats intenten fer la seva feina, però normalment hi ha alguna cosa o persona que els impedeix. Com el seu jefe, en Michael Scott, que amb el seu sentit de l'humor normalment dolent, es fa fer reunions, activitats i moltes altres coses. El millor són les reaccions dels empleats, que sovint estan en contra del que els va fer el seu jefe. La peculiaritat d'aquest sitcom és que és un fals documental, en què els personatges miren a la càmera, fan entrevistes individuals i actuen com si un equip de gravació real els estigués enregistrant el seu dia a dia a l'oficina. En Jim Halpert està al departament de vendes i és molt intel·ligent. Té un encant natural i combat l'avorriment de l'oficina fent bromes pesades en en Dwight i li agrada la recepcionista. La Pam Beasley és la recepcionista de l'oficina, que al principi de la sèrie està compromesa amb un treballador del magatzem de l'oficina, però a mesura que va passant la sèrie se n'adona de que no vol estar amb ell i comença a sortir amb una altra persona. És molt artística i amable, i a mesura que va descobrint el que realment vol a la vida, va guanyant seguretat en si mateixa. En Dwight Schrute, aquest també està en el departament de vendes i és el millor del seu sector, ja que és molt obsessiu i li agraden molt les regles. A més de treballar a l'oficina, té conreus de remolatxa i la seva peculiaritat és que viu per la seva lleialtat absoluta en en Michael. En Ryan Howard és el becari ambiciós i pretensiós que passa de ser el nou de l'oficina a un executiu de l'empresa, però que no sembla el que aparenta, ja que acaba sent un hipòcrita total. L'Andy Bernard, un venedor insegur d'alta classe, obsessionat amb la seva etapa universitària i amb una necessitat incontrolable de cantar a capella. L'Angela Martin és la comptable ultracatòlica freda i jutjadora, que estima els seus gats per sobre de qualsevol ésser humà. En Kevin Malone és el comptable que només pensa en menjar i fa la feina amb el mínim esforç possible. L'Oscar Martínez és el comptable intel·lectual i racional de l'oficina. L'Stanley Hudson, el venedor que sempre està de mal humor i que viu exclusivament per la seva jubilació i el dia dels dònuts de franc. La Phyllis Benz és la venedora dolça i aparentment innocent que no dubta a treure les ungles quan se la provoca. En Clint Barton, el misteriós encarregat de qualitat del que ningú sap exactament quin és el seu passat. La Meredith Palmer és la representant de relacions amb proveïdors. És amant de la festa i de beure i no té cap mena de filtre ni vergonya. La Kelly Kapoor és la responsable de servei al client. És addicta a la xafarderia, la cultura pop i té una relació sentimental completament tòxica amb en Ryan. I per últim, en Toby Flanderson. És trist i resignat. És responsable de recursos humans. És l'objectiu constant d'odi racional d'en Michael. I en Michael, que és el jefe de tota l'oficina. Té el cap ben intencionat, però és un desastre. Busca desesperadament l'afecte i l'aprovació dels seus empleats. I per últim, Brooklyn Nine-Nine.

0: sitcom que passa a una comissaria de policies. La sèrie comença que la comissaria es canvien de capità i arriba en Raymond Holt, un home molt seriós i recte que arriba per posar ordre. Això fa que xoqui amb en Jake Peralta, el detectiu estrella de la unitat, que és un geni resolvent casos, però és completament immadur i no fa cas a les normes. A partir d'aquí, la sèrie narra com tot l'equip s'adapta a la disciplina del nou cap de policia mentre resolen crims a Brooklyn i es converteixen en una gran família. Els altres empleats de la comissaria 99 inclouen la detectiu Amy Santiago, la companya competitiva, sobretot amb en Jake, la detectiu Rosa Díaz, una companya de feina dura i reservada, el detectiu Charles Boyle, el millor amic d'en Jake, el sergent detectiu Terry Jeffords, que recentment va ser apartat del treball de camp després del naixement de les seves bessones, i la Gina Linetti, la sarcàstica administradora de la comissaria. Doncs fins aquí les recomanacions de sèries per veure a l'estiu d'aquesta setmana. Espero que us hagin agradat i que si les mireu, no pareu de riure i que passeu una bona estona. Adeu!
1: Clàudia Icar, adeu des de Ràdio Tordera. Acompanya, a veure que recapitulo, La Clàudia ens ha presentat, ens ha recomanat Plats Bruts, Friends, The Office i Brooklyn Nine-Nine. Com veieu, a mi m'ha quedat molt clar, els personatges, el desenvolupament dels personatges, la seva personalitat, són clau a l'hora de que les sèries funcionin i ens facin riure. És el reportatge del tema del dia i és la pregunta que us fem. Quina sèrie ens recomaneu per aquest estiu? Vinga, va, que seguim endavant amb més recomanacions. Ara anem d'excursió.
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: Moment ara de calçar-nos bé per anar de ruta a la muntanya. Avui marxem cap a Montblanc per conèixer una ruta molt estimada pels montblanquins i montblanquines. El Josep Ardila, de Ràdio Montblanc, ha pujat fins a l'ermita de Sant Joan per descobrir-nos les meravelles d'aquest espai natural i patrimonial. L'ermita de Sant Joan, que és un indret a 700 metres d'altitud, des d'on hi ha les millors vistes de Montblanc i de la Conca de Barberà. Avui al nostre podcast de muntanya descobrim aquest racó de Montblanc, ple de natura, d'història i de tradicions.
3: Ei, Oriol, Raquel, com esteu? Avui pujo a Sant Joan per fer un reportatge i m'agradaria saber, vosaltres que hi pugeu cada matí, que comenceu el dia des d'allà dalt, per què és tan especial, per què és tan bonic l'entorn de l'ermita de Sant Joan. Va, espero el vostre àudio. Adéu!
4: Bon dia, són les 6:47 del matí del dia 22 de juliol del 2026 i estem un dia més a l'ermita de Sant Joan, un lloc increïble pels montblanquins i montblanquines que gràcies a una gent altruista, els ermitans de Sant Joan van decidir recuperar i que avui és un lloc, no sé si de peregrinatge, un lloc de pau, un lloc on molta gent hi troba, aquest sentiment, no? Aquesta tranquil·litat. És un lloc increïble i que no hi ha millor manera de començar el dia que veure sortir el sol des d'aquí dalt.
5: La veritat és que és xulo, no? Perquè, no sé, puges allà dalt i és el que et deia, no? Pues, tu estàs allí, que sé, sol o qui sigui, no? I no pots arribar a no pensar en res, però a baix tot continua passant, independentment de com estiguis tu a dalt o no. I a més, clar, com que hi puges cada dia i al llarg de tot l'any veus a l'hivern pots pujar que és de nit i continues baixant que és de nit, després puges de nit i es fa dia dalt. Apa, que vagi bé.
3: Hi ha indrets que formen part del paisatge i n'hi ha d'altres que formen part de l'ànima d'un poble. L'ermita de Sant Joan, situada a 700 metres d'altitud, és una d'aquestes. Enfilada damunt la muntanya que vigila Montblanc des de fa segles, aquest indret no és només un mirador privilegiat sobre la vila i la Conca de Barberà, sinó també un espai carregat d'història, de tradicions i de records compartits. Avui pugem fins a Sant Joan per descobrir per què aquest racó continua sent un dels llocs més estimats pels montblanquins i montblanquines i també per gent de arreu del món, que hi puja cada any. Estem ja als peus de l'ermita de Sant Joan, hem fet el camí i hem arribat fins aquí dalt, i estem molt ben acompanyats, amb la Núria Griso, ella és tècnica de l'Oficina de Turisme de Montblanc. Núria, què tal?
6: Hola, bon dia.
3: I també ens acompanya el Josep Sanahuja dels Ermitans de Sant Joan, que ara us explicarem qui són i quina feina fan. Josep, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Acabem d'arribar, Núria. Quin és el recorregut que hem fet? Quants quilòmetres? Quin desnivell hi ha fins a pujar aquí dalt a Sant Joan?
6: Mira, a l'oficina de turisme tenim diverses rutes marcades. Wikiloc és l'aplicació que fem servir per marcar aquestes rutes. I aquesta comencem des del complex esportiu de Montblanc i són uns 6 quilòmetres anar i tornar. Per tant, són 3 de pujada, 3 de baixada. La tenim marcada i l'hem fet aquest matí també des del camí del Targa i després baixem pel bosc de Gorrines perquè d'aquesta manera també és circular i fem doncs, que tingui més atractiu i que la gent conegui una mica més tota aquesta zona. El desnivell ells són uns 350 metres, és de fàcil, no té gaire dificultat, sí que hi ha desnivell, això sí, perquè arrenca ja tot és pujada, però vaja, que poden fer famílies, excursionistes, vull dir que la fa una mica gent de tota manera.
3: És potser un dels llocs més especials pels montblanquins i montblanquines de l'ermita de Sant Joan. Pels turistes també us agrada pujar aquí dalt i veure... Clar, nosaltres estem ara aquí dalt, encara no estem dalt de l'ermita, però des d'aquí ja veiem, vaja, unes vistes de Montblanc i de la comarca espectaculars.
6: Sí, hi ha gent que ens demana sobretot també llocs no, que puguis tenir doncs, vistes panoràmiques i, de fet, juntament aquesta amb el Tossal Gros són les que millors vistes ofereixen també no, de Montblanc i part de la comarca. Per tant, sí, és, sens dubte, una de les més consultades, de les que més recomanem a l'oficina de turisme.
3: Escolta'm, estem arribant i aquí hi ha una campana que diu la tradició que aquesta campana s'ha de tocar, Josep.
7: Ben bé no és una campana, com ho pots veure és un tope de tren, no?, que es deia abans. La tradició vana és que el primer, si per exemple arribem un grup de 3 persones, el primer tocarà un cop, el segon tocarà 2 cops i el tercer en farà 3. I això és el que farem ara tot seguit, no? Perquè hem pujat 3.
3: I així anunciarem que hem arribat a Sant Joan, no?
7: Exactament. Així ens podem dir que som ja a l'ermita.
3: Doncs vinga, ho fem, toquem la campana, el batall o com ho diguem, sí?
7: Endavant, vinga. Tirem.
3: I com que jo sóc el tercer, a veure, ho tocarem així. I així anunciem que ja estem dalt a Sant Joan. Pugem cap a l'ermita o què?
7: Endavant.
3: Ja som dintre de l'ermita, només entrar, trobem a la nostra dreta la capella de Sant Joan. I jo crec que aquí, Josep, és un bon lloc per explicar qui sou i quina és la feina que feu als ermitans de Sant Joan, que, perquè quedi clar, no és que no viviu aquí, no sou ermitans que viviu a l'ermita, però feu una feina importantíssima.
7: Bé, important o no important, no ho sé. Fem una feina que ens agrada, i és una conseqüència de tal com estava l'ermita. L'ermita de Sant Joan sempre ha sigut un referent per Montblanc i abans de l'any 93, del 1993, estava realment en un estat deplorable i pràcticament era ruïna, no? Només quedava, perdó, la paret del davant. Tot el que era l'estança dins estava tot caigut. Llavors hi havia una agrupació, bueno, hi havia 3 persones aquí a Montblanc que van crear el grup dels estrams, que repassaven les ermites de la comarca i van fer com un... van crear com un grup i parlaven de Sant Joan com a punt referent. I ells van ser els que van decidir o van dir, ostres, és una pena tindre l'ermita d'aquesta manera, hauríem d'intentar de fer alguna cosa per tirar-lo endavant. I ells van començar a engrescar gent montblanquina, que tothom ens estimàvem i ens estimem l'ermita, i a partir d'aquí van començar a pujar els dissabtes, al principi pujant el material a coll, perquè no hi havia camins, i després, quan se van començar a fer les pistes a través de les pistes, amb 4x4, i al cap de 33 anys l'ermita està consolidada, tenim l'ermita més o menys com estava abans, i és un lloc que és de pas i referent a la nostra comarca.
3: Això diem que és una ermita, no un refugi, però la gent s'hi pot quedar a dormir, no? També s'hi queden gent a dormir aquí a l'ermita.
7: Sí, hi ha molts grups de cau, principalment, i gent particular, que també ens ho demanen, de vindre a passar les nits o un cap de setmana, no? No és un refugi, sinó que és una ermita. Tenim aigua, que la pugem cada setmana de Montblanc i les tenim en uns dipòsits, vol dir que a la cuina sempre hi ha una aixeta que raja aigua i és aigua potable pujada de Montblanc, i els mesos d'hivern que ha plogut i tenim suficient aigua, hi ha una font a baix, com he comentat abans, que raja aigua.
3: I aquí també hi ha dos moments molt especials aquí dalt a Sant Joan, Josep. Un és per Nadal i l'altre, evidentment, per Sant Joan, no?
7: Sí, efectivament. La tradició, la nostra tradició, mana que hi ha dues dates a l'any que són claus. Són els dos solsticis. Un és el solstici d'estiu i l'altre el d'hivern. El solstici d'estiu, el dia 24, pràcticament el dia 24, que és Sant Joan, aquí dalt doncs, se celebra a primera hora del matí una missa i llavors els ermitans fan conviden a tot el poble de Montblanc i el qui vulgui de fora a un esmorzar popular, no? També els darrers anys també arriba aquí la cursa que fan de Montblanc, que pugen els corredors, i acte seguit es procedeix al canvi de la senyera. La senyera que tenim al mirador és una senyera que està del dia 24 de juny fins al dissabte abans de Nadal, que és l'altra festa que fem els ermitans. També recordar que el dia 24, la nit del 23 al 24, l'ermita s'il·lumina commemorant la foguera que antigament s'encenia al mirador, que era l'inici, quan s'encenia aquesta foguera, era l'inici o la senyal perquè totes les fogueres de la comarca fossin enceses a la nit de Sant Joan.
3: I ara ja som dalt al mirador i el que veiem és aquí una roca on amb unes rajoles es veu, vaja, els pobles, els noms dels indrets que des d'aquí dalt es veuen. I clar, tenim aquesta imatge molt característica, no, Núria, de la senyera, d'aquesta roca tan característica i, vaja, Montblanc als peus.
6: Clar, aquesta roca de Sauló, que és aquesta roca vermellosa, que és molt característica, també coneguda com la roca de la foguerada, que és el que explicava el Josep abans, no? Com es feien doncs, aquí les fogueres, i clar, i als peus tens part de la comarca, veus des de municipis doncs, això com l'Espluga, Blancafort, Barberà, Montblanc, etcètera, no? I tot l'entorn natural, que és fantàstic.
3: I una de les coses que fa la gent, Josep, és quan puja a Sant Joan, deixa constància que ha pujat a Sant Joan, no?
7: Efectivament. Aquí al costat de la senyera trobareu que hi ha un recipient on hi ha dins un llibre. Aquest llibre és el llibre de l'excursionista, on poden escriure, dibuixar les seves experiències i el que realment han sentit quan han pujat aquí dalt a Sant Joan.
3: Us sembla que acabem deixant constància que hem pujat a fer aquest reportatge de la Sant Joan? Ho podem deixar escrit per la gent que, vaja, que agafi un llibre? Obrim aquesta caixa i ara obrirem la llibreta i ho escriurem. I perquè en quedi constància, hem escrit que aquí als peus d'aquest mirador, que aquest matí hem pujat a Sant Joan amb Ràdio Montblanc, els ermitans i l'oficina de turisme, per explicar a qui no ho coneix aquest indret meravellós i estimat pels montblanquins. Aquest reportatge s'emetrà al programa Obert per Vacances de la xarxa. Montblanc, ermita de Sant Joan, 22 de juliol de 2026.
1: Que xulo deixar constància escrita també de que hem fet aquest reportatge, ho ha sentit tot Catalunya, i allí estem amb el Pepe Ardila de Ràdio Montblanc, justament a l'ermita de Sant Joan. Gràcies, Pepe Ardila. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb una connexió en directe, i és que no s'ha perdut, no, l'hem trobat, l'Eduard Virgili, però cada dia és un risc, és un repte trobar-lo, perquè no sabem mai on és i què fa. Apropet del mar, com passa quan estàs a Altafulla Ràdio. Eduard Virgili, bon dia.
8: Bon dia. Mira, sóc en un castell mil·lenari.
1: En un castell?
8: Durant segles... En un castell.
1: Oh, sí, sí. Ara t'he imaginat
8: durant
1: medieval.
8: Durant segles...
1: Sí, sí.
8: Jo no. Jo vaig amb la indumentària habitual, a la que ja em coneix el personal. Mira, en un castell que durant segles va ser una fortalesa defensiva, després una residència senyorial i escenari també de grans històries, i que ara comença una nova etapa per acostar tot aquest patrimoni a la ciutadania. Sóc el castell de Tamarit. Tu hi has estat mai?
1: Sí, he estat per fora. Dintre t'he de dir que no, tot i que s'han fet mil recreacions històriques, que no he pogut anar-hi mai. Per dintre no hi he estat, la veritat, però només per fora ja és preciós. Ja t'imagines tot un escenari de pel·lícula.
8: I tant, és un dels conjunts medievals més emblemàtics del litoral tarragoní, un lloc privilegiat, domina la desembocadura del riu Gaià i el Mediterrani des de fa més de 1000 anys, un espai que ha estat testimoni de guerres, atacs pirates, nobles, comerciants, artistes, personatges il·lustres, i des de fa uns mesos, ho dèiem ara a la presentació, ha començat una nova etapa obrint les portes al públic per oferir visites guiades, activitats culturals i altres experiències. Tot això amb una clara voluntat de recuperar el vincle amb el territori. Qui ens acompanya és el portaveu del Castell de Tamarit. Joan Anton, molt bon dia i gràcies per rebre'ns.
9: Molt bon dia, un plaer.
8: Molta gent coneix el Castell de Tamarit, com ara deia la Núria, perquè l'ha vist a la platja, però fins fa poc ningú no hi podia entrar, o gairebé ningú hi podia entrar. Què ha canviat aquests darrers mesos?
9: Bé, ha canviat la propietat. Abans hi podies entrar si t'hi casaves i ara doncs, hem decidit obrir-lo perquè la nova propietat, la família Trilles, persones vinculades a Tamarit, doncs amb aquest sentiment de Tamarit, perquè Tamarit, la primera cosa que hem d'explicar és que havia sigut un municipi i la família Trilles havien nascut els seus antepassats al municipi, doncs tenen aquesta voluntat de que s'hi pugui visitar, no? Perquè antigament era un poble.
8: Per cert, ara que has parlat de casaments, aquí s'hi va casar Andrés Iniesta.
9: Sí, senyor. Possiblement el més il·lustre o el més conegut, vaja. Sí, sí.
8: I ara continueu fent casaments.
9: I ara continuen fent-se casaments, molts d'internacionals, també de nacionals, gent de tot el món.
8: Tan mediàtics com aquest de l'Iniesta?
9: No tant. Bueno, alguns venen que nosaltres no els coneixem, però els coneixen al seu país, no? Alguns cantants alemanys o indis o americans, persones que venen que sí que són coneguts i es fan casaments varis dies entre setmana, també, eh?
8: Escolta, recupero el fil de l'entrevista. Ha sigut un petit parèntesi lúdic, això de l'Iniesta. Parlaves de la família Trilles. Quin projecte hi ha al darrere amb aquesta nova propietat?
9: Bueno, per un cantó, consolidar l'edifici, que déu-n'hi-do, com tu comentes, és un vestigi. Són 2 hectàrees, amb la part més noble, més coneguda, on està la torre, però després també als voltants, perquè hi havia

0: Santander, el líder de l'agricultura, de la mecanització de l'agricultura als Estats Units, quelcom que ens arribarà més tard, diguéssim. Són els inventors de les cosechadores, els inventors de les diferents maquinàries que permeten transformar l'ús de l'agricultura en base a als animals a treballar les màquines. Doncs seria, diguéssim, el seu homòleg, ara és totes les persones vinculades a la tecnologia, no? A la tecnologia electrònica o digital. Doncs un senyor que té molts diners, que té una segona residència, és de Chicago, que té una segona residència a Miami, i que hi ha un moment que decideix fer-se una tercera residència a Sitges i recrear el palau, fa el palau de Maricel, recreant molt d'art hispànic, no? Es crea un petit, qui ho conegui ja ho sabrà, però és un petit poble espanyol a Sitges, a tocar de mar. Aquest senyor era de Chicago, Chicago no té mar, té un gran llac però no té mar, però era un gran apassionat de la mar. Per tant, totes les seves residències estan al costat de la mar, Miami, Sitges, i després coneixerà, juntament de la mar, de la mà d'una persona il·lustre catalana, en Ramon Casas, el pintor, coneixerà Tamarit, que està abandonat des de fa dècades, i el comprarà i es dedicarà a restaurar-lo com a mansió. O sigui, això de ser una fortalesa, com has comentat abans, medieval, ha d'esdevenir un poble, un municipi independent, teníem Altafulla, Tamarit i Tarragona, doncs acabarà sent una mansió, una mica a l'estil d'aquestes sèries que veiem ara.
1: I és tal com es conserva a dia d'avui o no? O hi ha hagut canvis?
0: No, sí, és tal com es conserva. El que nosaltres tenim és el que abans de la família Trilles, entre els Deering i la família Trilles, l'any 88 ho compra una família de Barcelona, però la seva visió ha sigut de mantenir exactament l'estat del castell, que principalment actualment és com estava la mansió d'aquesta família, no? I és això el que visitem, no? Visitem els vestigis que hi ha històrics, però principalment el que queda és la residència Deering amb 10 habitacions i després part de les seves obres d'art que estaven a Maricel o que es van comprar especialment per Tamarit.
1: És impressionant. On som nosaltres ara? Això és el pati?
0: Sí, ara estem al jardí romàntic que crea en Ramon Casas i en Miquel Utrillo, que era una altra persona, i en Santiago Rusiñol. Són tres persones que són els que li faran la casa amb aquest senyor, perquè aquest senyor només venia 5 setmanes l'any, i a més venia amb vapor. Estem parlant de l'any 1915, per tant, tardava quasi tant en traslladar-se que en gaudir el temps aquí, no? Tardaven com a 10 dies en arribar. I estem als jardins que li generen, no? Uns jardins que després s'han desenvolupat per poder fer els casaments.
1: Tot castell té la seva llegenda. El castell de Tamarit també?
0: Bé, bueno, va vinculat molt a Altafulla, com saps, no? Vull dir, el castell de Tamarit està molt vinculat a la llegenda de les bruixes. El camí de les bruixes comença amb aquesta platja preciosa que tenim aquí, que National Geographic ens diu que és una de les més boniques de la Mediterrània, la Cala Jovera, que és una cala de pirates, i que també està vinculada al camí de les bruixes, que arranca aquí i acaba al castell d'Altafulla, no? Aquestes llegendes que encara quan venen algunes persones grans m'ho diuen amb certa por, de que des de petits els deien, no t'ha propis al camí de les bruixes per la nit perquè escoltaràs veuetes i veuràs llumetes, no? El que podien a lo millor veure eren els seus veïns o
1: els contrabandistes també.
0: Que eren els contrabandistes, vull dir, en una època difícil, i estem parlant de que això és ben recent, doncs en una època també, en l'època franquista, doncs hi havia molt d'extraperlo. Llavors, a vegades el teu veí estava fent contraband de tabac i tu no ho sabies, no?
1: Aquí també hi ha una església romànica, Santa Maria de Tamarit, considerada també una de les més antigues del territori. Quin paper tenia dins d'aquest conjunt monumental?
0: Correcte. Doncs sí, estem parlant de l'any 1000, aproximadament, que es funda Tamarit. El primer vestigi, diguéssim, que va vinculat a la defensa, en un moment de reconquesta, no? Hi ha un moment històric, per fer-ho les coses senzilles, que Altafulla és cristiana i Tarragona és musulmana, no? Llavors, hi ha una frontera, que és la del riu Gaià, i es creen aquests castells del riu Gaià, que n'hi ha fins a 40, començant des d'aquí, que aquest és el que es toca al mar, i després tenim Santa Coloma de Caral a l'interior. I m'he perdut.
1: Et preguntava per l'església.
0: I l'església, perdó. Llavors, això comença l'any 1000, i l'església, més o menys cap a l'any 1100, es crea aquesta església, que és una església, la primera església romànica. I és una església una mica que formarà, tindrà una funció una mica catedral, salvant dimensionant el que vull dir de la paraula catedral, del Baix Gaià. Vull dir, curiosament, i això es veu amb el seu altar, perquè no només té la imatge de Santa Maria, que és la patrona del municipi, vull dir, les festes de Tamarit fins a mitats del segle XIX es celebren el 15 d'agost, sinó que, a més, té diferents sants dels pobles al voltant. Té els sants de la Riera, els sants de la Nou, els sants

0: de Vespella. Per tant, si algú volia fer una festa grossa, tot i que potser hi havia esglésies al seu poble, tot i que hi havia un moment que no n'hi havia, però si algú volia fer una festa grossa, es desplaçava fins aquí per casar a la seva filla o fill.
1: Curiós, Joan, escolta, si algú ens ha estat escoltant des d'arreu de Catalunya, fa turisme per aquí al Camp de Tarragona i desitja venir a conèixer el Castell de Tamarit, on l'adreça, on pot reservar entrada?
0: Ben fàcil, castelldetamarit.com.
1: Queda dit. Núria, ja ho veus, tu que deies en començar, que no hi havies entrat mai, que sempre et quedaves a la porta tret d'algun casament que potser havies pogut accedir, castelldetamarit.com, la manera en què podràs descobrir tot això que ens ha avançat avui en Joan Anton.
2: M'ho apunto i d'aquest estiu no passa. Eduard Virgili, Altafulla Ràdio, moltes gràcies.
1: Que vagi bé, a reveure.
2: I ara vinga, va, que us oferim una altra proposta. Això és un no parar, eh? I en aquest cas us recomanem sempre que durant l'estiu deixeu fora les pantalles, que us reuniu família, amics, al voltant d'una taula, si pot ser, i ho feu per jugar a un joc de taula. Des de Girona FM ens en donen unes quantes opcions.
3: I és moment de fer repàs d'uns quants jocs per aquest estiu i ho fem amb probablement una de les persones que més en saben de jocs de taula i és el Pau Regincós de Ludus Mundi. Bon dia i bona hora.
4: Bon dia, aquí estem.
3: I em sembla que ens portes un bon munt de recomanacions, almenys com a mínim 5.
4: Sí.
3: Parlem dels 5 jocs a tenir en compte per aquest estiu.
4: Sí, t'he portat 5 propostes molt divertides per poder aprofitar per totes les edats, tots els gustos i per aquestes vacances d'estiu poder-les disfrutar amb família, amb amics i a tot arreu.
3: Comencem per viatges.
4: Sí, si et trobes que viatjaràs, aniràs amb cotxe o així, t'he portat aquesta gamma de jocs que ha tret ara recentment Ludilo. Són 3 paquetets petits, ¿vale? Podeu començar Lógicamente, Golpe de Genio o Criminalmente. Són jocs de cartes ideals per portar a sobre i, per exemple, si fas un viatge amb cotxe, els passatgers de darrere o fins i tot el conductor pot anar escoltant també. Són targetetes amb reptes de pensament de lògica, ¿no? Alguns et fa retos de fer la seqüència, de veure què li falta, ¿no? I et va llegint. Les targetes tenen una cara. L'explicació era el repte que tens i a darrere hi ha les solucions. En el de Golpe de Genio doncs, tens 50 reptes de pensament lateral, de com llegir una targeta, no?, i pensar lateralment com creus resoldre aquell enigma, aquella cosa. No? I els casos de Criminalmente sí que necessites més espai, potser, per anar posant les targetes, el cotxe de darrere, o el tren, o el bus, tenen les taules aquelles, pots anar desplegant les targetes, però tots són jocs que pots llegir en veu alta i tots els que estan escoltant poden dir la seva o intentar trobar aquella lògica. No? Són reptes fàcils, targetes grosses, fàcils de portar a la cartera, allò al bolso tot arreu, que segur que fa la delícia dels que els agrada aquest tipus de jocs de lògica.
3: I segur que tens alguna coseta per anar a la piscina o a la platja.
4: Sí, piscineros, modes d'ara, 6-7. Qui no fa 6-7 i tu li fas un nano el gest així a les mans i els atens allà, què és això, un joc de 6-7, com pot ser? Doncs Innova ens porta el joc 6-7, un joc de cartes, senzillet, fàcil, hi ha 67 cartes, val? Poden jugar aquí tots al voltant de la taula i són cartes que tenen els números 6 i 7, amb diferents fondos a la part de darrere, llavors fem els pilons, repartim els pilons de cartes i cada torn girarem una carta al mig. Quan algú vegi que el fons de les cartes 6 i 7 són del mateix color, val? Per exemple el color blau, pot posar ràpid, fa el gest de 6-7 amunt i posa ràpidament la mà a sobre de les dues cartes que són la parella per quedar-se-les. Val? És un joc d'aquests frenètics, de velocitat de veure reacció, ostres, un 6 i un 7 amb el mateix fondo, doncs 6-7, pum. Llavors hi ha unes cartes d'acció també, que si surt la mà has d'anar ràpid a posar la mà, o fer el gest i agafar les cartes. Un joc piscinero ideal per portar a la platja també sobre la tovallola. En un moment despleguem les cartes i és un joc de moda, doncs qui no coneix el 6-7, doncs posar-ho en pràctica.
3: Saltem cap als jocs en família, perquè si no m'equivoco tenim dues propostes.
4: Sí, allò que has dinat, no? Sobre taula, treus un joc, a vegades tens l'avi, la iaia, no? Gent gran que dius, ostres, jo conec el domino, peces així, o un joc així senzillet, li pots posar el Código 5, Código 5, una novetat també d'aquest estiu, de Ludilo, que té unes fitxes de colors molt xules, i has d'intentar deduir la seqüència de números que tens a davant teu. Agafes unes fitxes de colorets, els ordenes, li dius als altres jugadors que t'ordenin la seqüència, tu no la pots veure, i tens una pissarreta amb un boli d'aquests borrables que has d'anar intentant deduir els números que tens amagats. Tu no veus quins números són, tots són 5 números diferents, que poden anar de l'1 al 60, i sí que veus els números dels altres jugadors. Veient això, vas tatxant els números que segur que no són els teus, i vas demanant pistes. Tu li demanes, per exemple, el 28, entre quins números està, i te'ls col·loca entre mig dels teus números. Llavors vas deduint els números que ja s'han girat i vas deduint els que t'han col·locat entre mig per veure el marge marge que hi ha. És de deducció molt xulo, són tardes que en un moment la partida està feta, però tens moltes ganes de repetir-lo perquè dius, ostres, he estat a punt de guanyar, doncs va, tornem-ho a repetir. Barregem les fitxes, allò un tipus domino, a les fitxes al mig, girem unes quantes, te les col·loques i agafa la pissarreta, que és molt guai, i vas guixant i vas intentant deduir els teus cinc números quins són.
3: I encara en tenim un altre per
4: sí,
3: família.
4: Sí, llavors, si te'n vas de tapeo, tenim la cuenta. La cuenta és un joc també que et recordarà aquí les tardes de tapeo o d'anar a prendre allò al toque. Vas a fer una mica de tapes i és un joc de cartes, molt, molt senzill també, però és molt divertit perquè has d'intentar, comences amb cinc cartes on hi ha diferents tipus de tapetes, de menjar, i has d'intentar anar demanant al cambrer doncs, diferents tapes, però que arriba el moment de pagar i no ser tu el que pringa a pagar. Llavors és un joc de passar-li el mort a un altre intentant posar cartes com jo me'n vaig a lavabo o jo me'n vaig a prendre el cafè i jo no pago, vale? I al final algú haurà de pagar la compta i serà el que pringarà i haurà de pagar el que t'has fotut. Llavors és divertit com anar afegint tapes de mejillones, de no sé què, de calamares, vas? És molt d'estiu, de tapeo, i llavors la gràcia és veure com es va arruïnant algú, comences amb un import de calés fixa i al final has d'evitar quedar-te plomat. El primer que es queda sense diners és que ha pagat masses cops la compta i ha perdut la partida. Molt xulo, t'aporta ben bé les terrassetes aquelles d'estiu de quan algú s'anima, va, porta una altra tapa, vinga, va, per tots, una mica de calamares, vinga, un altre tapeo. I vas afegint el vinillo, vale, vas fent això, els postres, o és el cumple d'algú, doncs vinga, a fons. I llavors és molt divertit veure la cara del que ha de pringar, no? No té una carta per saltar el seu torn, i al final ha de deixar anar la pasta, i si al final es queda sense, eliminat de la partida.
3: Pau, i ara és moment de sortir de festa, però abans tenim algun partit.
4: Sí, tenim un party, però la gent que ja diu, va, aquesta nit sortim de festa, hi havia un joc molt famós, el Hipster, doncs els creadors del Hipster han fet el Match My Beat. És una proposta que ens inspira molt en el joc del Hipster, perquè és el mateix tipus de tamany de caixa i de cartes, i en aquest cas també posarem la playlist, és un joc típic que agafes al mòbil, pots escanejar i et porta a una playlist de cançons amb unes diferents temàtiques, i llavors la gràcia d'aquest joc és que tens targetetes on te defineix situacions, vale, les reparteixen amb els participants, poses de fons una cançó, que per això anima abans de sortir de festa posar cançonetes a la casa i tal, i has de jugar una carta que t'inspiri aquella cançó, una situació concreta. Vale? Les cartes va dient, doncs, per exemple, és la banda sonora d'un part, doncs sentiràs una cançó allò, ah, vinga, vinga, tu pots, no sé quantos, no? O situacions curioses, divertides, que és molt divertit escoltar mentre llegeixes, doncs col·loques la teva proposta, el que narra aquella carta, doncs les llegeix totes, disfrutes de cada resposta que has rebut i acabes escollint la que més encaixa. El que has seleccionat guanya un punt i tornes a posar una altra cançoneta, tornes a fer una proposta de cartes i vas llegint i escoltant les diferents cançons, relacionant aquella proposta tan divertida que han intentat posar per aquell fons de cançó i passant una bona estona per ambientar-te per sortir de festa.
3: Cinc jocs per aquest estiu. Pau Regincós, Ludus Mundi, moltíssimes gràcies i bon estiu.
4: A vosaltres, bon estiu.
2: Uà, quin munt de propostes! És que no es donarà l'estiu per fer tantes coses. És una... podcast, un contingut de propostes que us fem que es diu abans que s'acabi l'estiu, i és això, perquè aprofiteu al tope el temps. Si, a més, voleu fer activitats fora de casa, arriba l'agenda del dia. Del dia i del cap de setmana, amb la Lídia Porta de la Ciutat de Tarragona. Difícil els divendres triar tres apunts d'agenda. Lídia, què ens has triat avui?
5: Doncs mira, aquesta setmana, aquest divendres, us he triat primer de tot al Pirineu. Ens traslladem una miqueta per fugir de...
2: Clar.
5: De la calor,
2: sí, sí.
5: A la baixada de Falles a la Vall de Boí, que és patrimoni cultural i material de la humanitat aquesta festa. És una festa que barreja el foc i és que uns fallaires, que són com uns troncs resinosos, doncs li escalen foc i baixen des de la muntanya fins a diversos pobles de la Vall de Boí.
2: Molt bé, això serà avui mateix, a les 10, al Pla de l'Ermita, comença.
5: Correctíssimament. N'hi ha hagut durant tota la resta de l'estiu, però avui és l'últim dia, el dia que van al Pla de l'Ermita.
2: Doncs una activitat ben curiosa, aquesta baixada de Falles de la Vall de Boí. Ara una activitat més convencional, un concert, amb Carles Benavent i Roger Mas.
5: Sí, dintre del que és el Festival Música Les Vinyes, doncs aquests dos grans ments del jazz del nostre país, el baix elèctric de Benavent i la força interpretativa de Mas al piano, doncs ens conviden a gaudir de música dintre d'un dels indrets més bonics i desconeguts del Penedès. Això, però, serà demà, dia 25 de juliol, a 10:45 de la nit, a la ciutat romana de Torre Ramona, a Subirats. I el preu de les entrades són 23 euros.
2: Molt bé, i encara demà més propostes, en aquest cas un concert molt estiuenc, d'havaneres.
5: Sí, aquí mateix, a Tarragona, al barri del Serrallo, hi haurà el tancament del cicle d'havaneres a la pèrgola d'aquí del Serrallo i l'objectiu de la proposta és contribuir a difondre la cultura popular catalana i la tradició marinera dins de la ciutadania. I així ens ha explicat Sandra Coloma, que és la responsable del Teatret del Serrallo.
6: El dissabte acollirem el grup Peix Fregit, que ens portarà una nova cantada d'havaneres, amb la novetat enguany del ron cremat, que hem pogut gaudir durant els 4 dissabtes de juliol, amb un gran nivell dels grups i una gran assistència de públic a més de 400 persones, tots els dissabtes de juliol. Per tant, concloem com que Tarragona és la capital de l'havanera de la Catalunya Sud.
5: Doncs bé,
2: de la Catalunya Sud, que no se'ns enfadi la Girona.
5: No, vull dir, cadascú tenim sabem el nostre lloc.
2: Exacte. Sí, a cadascú el seu, clar que sí. Aquí, no, la gran novetat és que incorporem el ron cremat, que a Girona deuen dir, això nosaltres ja de sempre.
5: Pues aquí ho han recuperat aquest cicle, i això, us recordem, això és demà, dissabte 25 de juliol, a les 8 del vespre, a la pèrgola del Serrallo.
2: Doncs vinga, vaneres també, tarragonines en aquest cas. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, molt bon cap de setmana, una abraçada.
5: Igualment, una abraçada, adéu.
7: Déu vos guard.
8: I visca el vaneres!
2: Això és molt friqui, jo això no sé què és. Preguntem-li, en tot cas, a l'Enric Rubió. Enric, bon dia de nou.
9: Bon dia, i com m'agrada aquesta entradeta.
2: Quina sèrie és?
9: Això és La Renaixença, el videopodcast d'en Peyu.
2: És allò que em deies, eh? Perdona, sí, que sí, no estic al cas.
9: No. Haig de dir que jo saludo moltes vegades amb un Déu vos guard o amb un A Maria. Que...
2: Molt bé, eh?
9: Sí.
2: I la gent et mira raro o no? No.
9: Bé, sabent que sóc jo molt ateu i que saludo així precisament, doncs sí, bueno, sí, cau en gràcia. I parlar de vos també sempre abans que en persones grans sempre és bonic, saps?
2: Sempre, sí, fa una reverència, sí. Escolta, Enric, què diuen els oients? Vinga, va, que anem tancant el tema. Avui us proposàvem com a tema del dia a quines sèries esteu aprofitant aquest estiu per veure, o sèries que relacioneu amb l'estiu, o simplement sèries que ens voleu recomanar.
9: Doncs sí, mira, a nivell escrit ens han deixat comentaris a l'enquesta que fèiem i ha estat unànim. A nivell escrit era tot plats bruts, cosa que no ens sorprèn. Però sí que tenim un àudio d'última hora que ens ha enviat la Clàudia, que ja veuràs què ens diu.
10: Mm-hmm. Hola, sóc la Clàudia i la meva sèrie preferida, sobretot quan és estiu i fa calor, és El verano en que me enamoré, que està a Prime Video. M'agrada molt perquè, bueno, és una sèrie romàntica que té 3 temporades i és un triangle amorós entre 2 germans i una amiga de la infància que tenen. I passa tota la casa d'estiu, davant de la platja, és molt xula. I m'agrada molt perquè, a part de ser romàntica, també és divertida, té molts personatges i va canviant la trama. I sobretot perquè va generar, sobretot l'estiu passat, molta afició. I llavors pues, anaves discutint amb la gent si eres Team Jeremiah o Team Conrad, que són els dos nois del triangle amorós, i em sembla molt entretinguda per mirar amb amigues o amb família.
9: Escolta'm, com ha d'enganxar això a certes edats? D'allò que no pots desenganxar i esperes el proper capítol, eh?
2: I tant. I la part de la gràcia de les sèries també és després comentar-ho. Via WhatsApp, no? O quedes per fer un cafè i ho comentes. Sí, parlar-ne de les sèries.
9: Escolta, Núria, tu te'n recordes que havien d'esperar una setmana sencera pel proper capítol?
2: Sí, t'imagines.
9: Perquè això ja no passa.
2: Sí, ara ja no. Ara és en plan de, vinga, va, tota la nit sense dormir.
9: Sí. O posaves l'UVHS a gravar, saps? Sí. I llavors veies que no s'havia sincronitzat bé i ens cagàvem en tot. Però sí,
2: doncs
9: sí.
2: No fa pas tant, d'això.
9: No fa pas tant. Escolta'm.
2: No fa pas tant. Jo però hi ha generacions que ja no saben el que és això, eh? No, hi ha aquella impaciència, no?
9: Oi que sí? Va, sempre ens quedarà aquest bon regust de boca.
2: Sí.
9: Escolta'm, Núria, vols que t'expliqui què tenim de tema del dia al dilluns?
2: Sisplau, sí, que així anem pensant el cap de setmana.
9: Va, tenim tot un cap de setmana per opinar-ho més, eh? Viatges, planificat o improvisat?
2: Ah, molt bé. La cosa és, no on viatjaries, sinó que prefereixes viatjar així, a lo loco.
9: Correcte.
2: O tot planificat, tot muntadet.
9: Exacte. I ja us aviso que el reel serà una mica diferent. Si us agrada, hi haurà algun foraster en el reel. Ja veureu.
2: Em fas por, però ja tinc ganes. Quan l'emetem el reel? Quan fem la vídeo oficial?
9: Doncs normalment l'emetem sempre el mateix dia, però aquest cop ho posarem avui al vespre, perquè, o entre avui i demà, perquè bueno, donar temps a que la gent ens vagi opinant i deixant el seu comentari.
2: Doncs vinga, viatges planificats o improvisats serà el tema del dia de dilluns. Gràcies, Enric Rubio, des de Cardedeu. Bon cap de setmana, companys, a tot l'equip.
9: Molt bon cap de setmana. Salut.
2: Vinga, va, i així anem marxant també. Ens acomiadem de vosaltres. Hem tancat la segona setmana de l'Obert per Vacances i tornarem dilluns vinent, de 9 a 11, a la vostra ràdio local. Que passeu tots molt bon cap de setmana.

0: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca El Anfitrión. Willem Dafoe lidera una coproducció internacional amb el català Carlos Cuevas en l'elenc. També arriba El Sueño Americano, una història real sobre dos francesos que volien ser agents de jugadors a la NBA. I pels aficionats al gènere del body horror, s'estrena Insaciable.
2: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
1: El Anfitrión és una pel·lícula internacional encapçalada per Willem Dafoe i amb moltes cares conegudes, com el català Carlos Cuevas o l'actriu Emma Suárez. Dafoe és en Marcos Timoleon, un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla a una illa privada. Allà s'enfrontarà a una cadena d'esdeveniments impredictible que amenaçarà el seu domini.
2: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. Es un puto cabrón.
3: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
4: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
5: Quieres empezar desde lo más alto.
3: Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no?
5: ¿Se te acaba de ocurrir eso?
3: Sí.
1: A El Sueño Americano coneixem el Jeremy, treballador d'un videoclub a Amiens, i Bonà, netejador de l'aeroport d'Orly. El film explica la història de com, gràcies a la seva passió pel bàsquet, van superar tots els obstacles per aconseguir el somni americà, convertir-se en agents d'un jugador de l'NBA que va aconseguir un contracte milionari amb els Portland Trail Blazers.
6: Entonces, ¿cuánto debemos?
7: El fracaso es la clave del éxito.
8: Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
9: Creo que me apuntaré a esa cosa.
10: ¿Qué cosa?
9: Nada, un programa de gimnasio.
11: No logras perder peso porque no puedes parar.
1: La protagonista de Insaciable és la Hannah, una estudiant de medicina amb dismòrfia corporal que se sotmet a una moda d'aprimament tan absurda com macabra: menjar cendres humanes. A partir d'aquest moment, comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
12: Estás muy delgada. ¿Estás bien?

0: Aquest estiu...
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns han presentat una proposició de llei amb mesures temporals i excepcionals per accelerar la construcció d'habitatge protegit. Això s'ha anunciat des de Mollet del Vallès i precisament anem cap allà on ens amplia la informació el Joel Gascón de Ràdio Mollet.
3: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit sòl d'ús terciari d'oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
4: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. La protecció és sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
3: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. A més, tots els habitatges que es construeixin amb aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera indefinida.
2: I un home de 34 anys ha mort aquest matí després d'una col·lisió frontal entre dos turismes a la BV-1248 a Sabadell. L'altre conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa. Amb aquesta víctima ja en són 77 les persones mortes aquest any a les carreteres catalanes. I Brussel·les avala els nous aranzels dels Estats Units pactats amb la Unió Europea. La Comissió Europea considera que les noves taxes s'ajusten a l'acord comercial amb Washington, que fixa un aranzel general del 10% per als productes europeus i manté o recupera excepcions per a sectors com el suro, els diamants, les aeronaus i els medicaments genèrics. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones cepa, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb talls a la C12 a Maials, al Segrià. Finalment, pel que fa als esports, el Barça ha informat que Frenkie de Jong pateix una ruptura del lligament lateral intern del genoll dret. El club explica en un comunicat mèdic que el migcampista neerlandès continuarà sota tractament i seguiment mèdic pendent de l'evolució durant les pròximes setmanes. Ahir, de Jong va revelar en un comunicat a Instagram que es va lesionar durant la Copa del Món, però que els serveis mèdics de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que podia continuar jugant. En tornar a Barcelona, i tot i estar encara de vacances, es va sotmetre a proves a les...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar, això sí, a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat la proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach.
3: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
4: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
1: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
5: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donar òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
6: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
1: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions.
5: Un error en la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
1: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i desallotjar 10.000 persones.
5: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
1: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps aquí a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims, amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara que es comencen a formar acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Per cert, que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
5: La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Cortuz.
1: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa.
8: Partit a porta tancada a la Ciutat Esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu, Karim Adeyemi. I l'espanyol que ha cedit Antonio Roca al Mallorca jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
1: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, Montseu Guet i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit sense haver de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquesta mena d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per tal de crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
9: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
3: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
9: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
4: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
9: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
1: No deixem l'habitatge, perquè el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros per tal de refrigerar 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per tal de combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. El govern hi ha votat a favor, però sí que ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
11: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
10: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
12: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari? Davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
10: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
1: Molt seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i al Putxet per les obres de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada.
10: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
13: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, i en aquest cas a les empreses, i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
10: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
1: L'esvoranc de Vallbona manté tallades sine die les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre dues estacions per tal d'enllaçar amb una altra línia o, en el cas de l'R11, completar part del trajecte en autobús.
5: Un tall al qual, a partir del 2 d'agost, se n'afegirà un altre per obres. En aquest cas, afecta les línies R4 i R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei de l'R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vallhonrat de l'R8. La raó és la posada en servei d'un nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. Renfe posarà en marxa un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions.
1: Hi ha millors notícies per als veïns del Putxet, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, el del carrer de Rubinstein número 6. La Generalitat a més preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
5: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
14: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
5: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament de lloguer.
2: Notícies en xarxa.
1: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
16: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa. I només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
6: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
15: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
1: És una de les notícies destacades de la jornada. Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens ha provocat que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsora de les proves. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir-ne les causes i crea una comissió que vetllarà perquè això no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
18: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal de que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
17: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
1: Doncs no deixem l'educació perquè la Generalitat impulsa un nou projecte de coeducació pensat per als casals d'estiu. De moment ja s'està desplegant a una 50, però la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha explicat avui que es vol estendre arreu del territori. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
19: En el marc del Pla Corresponsables de la Generalitat, el nou projecte vol incorporar la coeducació també en l'àmbit del lleure i l'educació no formal, amb activitats que trenquin estereotips de gènere. Enguany s'ha fet una prova pilot en una cinquantena de casals d'estiu arreu del territori, entre els quals el que s'impulsa des de l'Ajuntament de Montgat, el poliesportiu municipal Sílvia Domínguez. Aquestes activitats ofereixen recursos pràctics per als equips educatius, amb propostes adaptades a diferents edats i centrades en aspectes com la corresponsabilitat, la prevenció de violències o les vocacions lliures d'estereotips. Escoltem la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
20: Moltes vegades passa molt a les escoles, no? Quan els nanos ocupen l'espai complet per jugar a futbol i deixen a les nenes en els espais aïllats, al final també estem donant una imatge, no, de que les dones poden estar als marges i els espais es ocupen els nens, no?
19: El Pla Corresponsable, dotat amb 22 milions d'euros i cofinançat entre l'Estat i la Generalitat, ha impulsat aquest estiu unes 380 activitats de cura arreu de Catalunya.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un quart de tres. Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit les últimes hores en un sol front i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
5: El vent que bufa la zona, afegit a les altes temperatures i a la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de protecció civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
21: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
5: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda feta a la Unió Europea.
1: Tornem a Catalunya, que disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i de seguretat amb motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura. Estan ubicats a 18 municipis, tot i que una seixantena de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Bijuan, bon dia.
22: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, a on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
23: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112, també anirem donant informació específica. És important que, perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i, sobretot, que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
22: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
1: Passen 18 minuts a les 2, és moment per a la informació econòmica. El president Salvador Illa comença un viatge al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials institucionals.
5: Es tracta de la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic. Illa es reunirà amb agents econòmics i la principal aerolínia de cada país. També visitarà empreses catalanes en presència en dos estats. En matèria política es trobarà amb el primer ministre de Singapur i el viceprimer ministre de Vietnam.
1: El govern demana al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre.
5: La Generalitat compareix en la seva condició d'entitat del sector públic, presumptament perjudicada, d'acord amb el que estableix l'article 13.3 de la llei. El Tribunal de Comptes va donar 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia, tot i la sentència europea que avala la llei.
1: El Banc Sabadell guanya 971 milions en la primera meitat de l'any.
5: Es tracta d'un 0,5% menys que en el mateix període de l'any passat. A l'escala trimestral, el Sabadell guanya 608 milions, un 14% més. Tot plegat en l'últim període amb la filial TBS que ha comprat el Santander.
1: Donald Trump imposa nous arancels del 10% a les exportacions de la Unió Europea per substituir el gravamen universal tombat pel Suprem.
5: El nou gravamen ha entrat en vigor avui. L'administració justifica el nou impost per combatre els productes fabricats amb treballs forçats. La taxa afecta gairebé totes les importacions del país.
1: I encara en clau internacional, Veneçuela continua en emergència un mes després dels terratrèmols.
5: Segons l'últim balanç oficial, hi ha 5.400 morts i prop de 17.000 ferits, així com un miler d'edificis encara afectats. A més de 23.000 persones continuen reallotjades mentre continuen les tasques de neteja de runa. Al centre del país és la zona que s'ha endut la pitjor part dels sismes.
1: I és moment per a la informació cultural.

0: que avui arriba farcida de música. El Xert Festival omple Barcelona de música urbana des d'avui al llarg de tot el cap de setmana. La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, que estem escoltant, i també De La Rose i Omar Kurz.
1: La trobada. La trobada manté l'esperit solidari i l'esperit social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment, Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió de reggaeton, trap i pop. Igualment, pel part del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xert Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
2: No pudimos entendernos, no pudimos remediarlo, dejamos pasar el tiempo.
0: Més dites musicals. Aquest cap de setmana la Ciutadella de Roses torna a convertir-se en l'epicentre musical de l'Alt Empordà. I és que demà arrenca la 18a edició del festival Sons del Món i ho fa per la Porta Gran, amb el concert de Pablo Alborán, a qui estem escoltant, en la que serà la seva única actuació de l'estiu a Catalunya. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
3: Fins al 10 d'agost, l'escenari principal de la Ciutadella acollirà nombroses figures destacades del panorama musical, com ara els Amics de les Arts, Blau Moon, Laxan Busto, Niña Pastori, Sergio Dalma o Joan Dausà, a més de la zona Village amb propostes gastronòmiques i DJs. I com ja és tradició, la música s'estendrà més enllà del recinte històric Rossinc per maridar-se amb els cellers de la Déu Empordà, amb actuacions en petit format fins al 21 d'agost, un festival que torna a unir patrimoni, cultura i gastronomia a Roses.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada. Ho farà contra l'Europa.
4: Bon dia, Marta. Serà a les 8 del vespre a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Precisament, l'Europa ha renovat Arnau Campeny fins al 2027. El segon capità escapulat disputarà la seva 6a temporada a l'Europa. En aquest amistós podria tenir els primers minuts Karim Adeyemi, el segon fitxatge de l'estiu del Barça. L'extrem alemany de 24 anys va signar ahir per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. I de la seva banda, l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca. L'extrem, amb 49 partits del primer equip blanquiblau, marxa cedit a un dels equips favorits a l'ascens a la primera divisió. Els balears es guarden una opció de compra que no és obligatòria. Per tant, Roca ja no jugarà demà al matí l'amistós contra el Centre d'Esport Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Sobre aquest partit en parla el defensa hispano-marroquí Omar.
5: Hay que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Creo que es muy importante. Estos dos últimos partidos pues creo que han sido muy, muy buenos para coger sensaciones y ritmo. Y a partir de ahí, pues, estos partidos exigentes, meterle caña porque, como te he dicho antes, hay que ganar.
4: Precisament el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila, el jugador de 28 anys que havia militat a l'Espanyol. Ràdio Sabadell, Pau Vitori, bon dia.
6: Bon dia. Es tracta d'un lateral dret de 28 anys que arriba procedent del Ludogorets búlgar, sorgit de la base de l'Espanyol, amb el qual va debutar a primera i a l'Europa League. També ha passat pel Huddersfield Town i el West Brom anglesos i per l'Olympiacos grec, amb el qual fins i tot va jugar Champions. Fa dues temporades va actuar com a cedit al Burgos de segona divisió, amb el qual va disputar 27 partits i poc menys de 1.300 minuts. Ha signat fins al 2027 i aquest matí ja s'ha exercitat amb els seus nous companys a la concentració de Salou. Per tant, demà podria ser una de les novetats en el segon amistós de la pretemporada, precisament davant l'Espanyol. A 2:15 del matí arrencarà aquest partit, en què el centre d'esports encara no farà servir la nova samarreta, a la Dani Jarque. El club ha tornat a apostar per una primera equipació amb el coll estil polo, però ha incorporat detalls de color blau marí en aquesta zona i a les mànigues. L'esquena manté una part de l'arlequinat, però hi predomina un gran requadre llis de color blanc on anirà el nom i el dorsal. A les 4 es posen a la venda a la nova Creu Alta amb un preu de 70 euros pels socis i 75 pels no socis.
4: Més esports, en aquest cas l'Ajuntament de Lleida ha clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè ha detectat un brot de legionel·la al sistema d'aigua. El regidor d'esports a la Paeria, Jackson Quiñonez, explica que ja treballen per solucionar el problema abans de l'inici de la pretemporada.
7: Vam fer la prova i vam detectar que tenia contaminació de l'aigua, la qual cosa se va activar el protocol treballarem, ja sabeu, com bona administració, i intentarem que sigui el més àgil possible perquè els clubs puguin començar la seva temporada. No m'avançaria o no me llançaria a dir que podran començar la temporada, però sí que treballarem perquè això sigui possible.
4: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alent nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 m, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. I en waterpolo, Marta, la selecció espanyola femenina, amb 13 de 14 catalanes, ha guanyat els penals a les semifinals de la Copa del Món a Sydney, Austràlia contra Rússia. Espanya, per tant, disputarà la final diumenge a 8:45 p.m. contra els Estats Units. I l'equip masculí, amb 12 de 15 catalans, ha superat Croàcia i s'enfrontarà demà a Montenegro en la lluita per la cinquena plaça.
0: Bones notícies per tots els junts, doncs. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa i continuem amb més notícies. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
8: El diccionari Termcat.
12: 40 anys, 40 paraules.
13: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
8: Glòria Fontova.
14: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari, o simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
15: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la Xarxa i el Termcat.
8: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat aquesta proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach.
16: en solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
17: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
0: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
1: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donés òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
18: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb edicions anteriors.
1: Un error a la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
0: Els focs forestals que cremen sense control a les dues Castelles i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i han desallotjat 10.000 persones.
1: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
0: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
19: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims amb pòlsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara que es comencen a formar acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis. I per cert, que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi de sol total del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
1: La 8a edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Kurz.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre. El primer amistós de la pretemporada ho farà contra l'Europa.
4: Partit a porta tancada a la ciutat esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu blaugrana, Karim Adeyemi. De la seva banda, l'Espanyol, que ha cedit a Antonio Roca al Mallorca, jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, Montse Huguet i Artau Bellavís. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit, això sense necessitat de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquest tipus d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, a Ràdio Mollet, Joel Gascón.
20: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
16: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
20: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
17: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
20: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat, i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
0: Doncs no deixem l'habitatge, perquè avui el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros que té per objectiu refrigerar fins a 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. Això sí, el govern municipal, que ja ha votat a favor, ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
21: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
2: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
22: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari? Davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
2: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
0: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i el Putxet per les de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada, com les que ocuparan aquests dos sinistres.
2: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
23: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, i en aquest cas a les empreses, i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
2: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
0: Una bona notícia que s'afegeix a una altra que han rebut avui aquests veïns, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els d'un altre dels edificis evacuats al carrer Rubinstein número 6. La Generalitat, a més, preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
1: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
24: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
1: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament del lloguer.
8: Notícies en xarxa.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
5: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa. I només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
18: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH cada any.

0: física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer, se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
1: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal de que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
0: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit en un sol front les últimes hores i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació. Ho ha fet a petició de la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso.
4: El vent que bufa a la zona, afegit a les altes temperatures i la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de protecció civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Berlasca.
5: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
4: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballant en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, de 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda fet a la Unió Europea.
3: Aquí a Catalunya, on per cert les conseqüències d'aquests incendis també ens estan arribant en forma de pols i de cendra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat la Pobla de Claramunt. Ho ha fet per conèixer de primera mà les afectacions de l'incendi forestal que ara fa 2 setmanes va cremar prop de 500 hectàrees a la comarca de l'Anoia. El conseller també s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats. Canal Taronja, Anoia, Joan Gual, bon dia.
6: 2 setmanes després de l'incendi que va afectar la Pobla de Claramunt, Carme i Vilanova del Camí, el conseller Òscar Ordeig s'ha desplaçat fins a la zona per veure sobre el terreny els efectes del bosc i conèixer les necessitats dels municipis afectats. L'incendi va cremar prop de 500 hectàrees i va obligar a confinar més de 33.000 persones. Després de la visita, el conseller ha mantingut una reunió de treball amb els alcaldes dels municipis afectats per abordar les actuacions de recuperació i coordinar els pròxims passos. Ordeig ha remarcat que la prevenció continua sent una de les claus per reduir l'impacte dels grans incendis forestals.
7: Que no només el bosc s'ha de gestionar durant tot l'any i, per tant, hem de fer tenir un paisatge agroforestal resilient que faci que la gent que viu i treballa al territori pugui fer la feina que han de fer de gestió i de tenir el territori més preparat. Per tant, durant el dia d'avui el que farem, primer, visitar la zona, 2, missatge de suport, i 3, assentar-nos a la taula amb els 4 ajuntaments, els 4 alcaldes afectats, de dir com som capaços de treballar conjuntament.
6: El conseller ha traslladat el suport del govern als municipis afectats i ha assegurat que la recuperació del territori requerirà treball conjunt entre les administracions i els agents del territori per reforçar la gestió forestal i preparar els boscos davant futurs episodis d'alt risc.
3: Gràcies, Joan Gual, en directe des de Canal Taronja, Anoia. I una altra de les qüestions destacades de la jornada, quan passa un minut de 3:15, és que Catalunya disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i seguretat a motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura, que estan ubicats a 18 municipis. Tot i que una 60 de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen meteorològic. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Pijuan, bon dia.
8: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, on es restringirà

0: a la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
1: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112, també anirem donant informació específica. És important que perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
0: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
2: Seguim amb més qüestions. La Generalitat ja ha licitat la nova variant de Caldes de Montbui. El Vallès Oriental ho ha anunciat avui el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una visita al municipi on s'han concretat els detalls del projecte que ha de connectar Caldes i Sentmenat. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
3: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en 2 trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 10.000 vehicles anuals del nucli urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com ha explicat avui durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
4: És un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
3: El projecte es complementarà amb la variant de Sentmenat, que es comença a construir el 2029.
2: I passem també per les Terres del Segrià, perquè l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat, preveu que la producció de poma augmenti un 9% respecte del 2025, mentre que la de pera baixaria un 5%. Si bé Afrucat celebra la recuperació del potencial productiu de la poma, atribueix els descens de quilos en pera a la meteorologia, ja que la calor afecta sensiblement el calibre dels fruits. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
5: A la capital del Segrià s'hi preveuen 182.000 tones de poma, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, concretament un 1% menys, però un 10% superior a la mitjana del darrer quinquenni. Pel que fa a la pera, la previsió baixa fins a les 99.000 tones, un 5% menys que l'any passat i un 3% menys que la mitjana dels últims 5 anys. En parla Joan Serentí, president del Comitè de Fruita de Llavor d'Afrucat.
6: Unes dades optimistes, unes dades de recuperació de potencial productiu amb poma. Perdem una mica de sol molt lleugerament amb la pera, però que les dades generals doncs són unes bones dades amb uns bons volums per poder tenir una comercialització tant d'un producte com de l'altre.
5: Així mateix, una xifra a destacar és la pujada del 58% de producció d'altres varietats de tardor, com per exemple la poma tuti, que s'adapten millor al canvi climàtic i que també tenen més demanda en el seu consum.
2: I és moment per a la cultura. Que avui ve farcida de música. El Xer Festival omple Barcelona avui el cap de setmana de música urbana. La 8a edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum i ho fa amb un cartell liderat per Mike Towers, a qui estem escoltant, i també altres referents del gènere com Lola Índigo, De La Rose o Omar Kurz.
7: La trobada manté l'esperit solidari i social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment. Aquí sentim Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió del reggaeton, trap i pop. Igualment pel parc del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xer Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
2: I canviem radicalment de registre perquè el grup de jazz Alberto Bello i Oriol Sanya Quartet donarà aquesta nit el tret de sortida a la 34a edició del Festival de Jazz Arenys de Mar, al Maresme. Enguany la programació aposta per noves sonoritats i per moltes veus femenines. Ràdio Arenys, Josep Maria Cano.
8: El guitarrista Albert Bello i el violinista Oriol Sanyà arriben a Arenys amb la proposta de recuperar les cançons que sonaven a la Barcelona de principis del segle XX. Albert Bello és integrant de la banda.
9: Amb un primer passe dedicat als estàndards de jazz i les composicions característiques de Django Reinhardt, i un segon passe on el que fem és, per una banda, presentar temes propis, també una part que dediquem a aquesta feina. Que
10: parteix sempre des de l'Ajuntament, no? Perquè doncs, per explicar una mica les causes polítiques que motiven el cop d'estat i com va anar l'organització del poder a Caldes. Continuem pel casino, perquè és un dels llocs que va ser confiscats. Un altre lloc importantíssim és l'església. L'església perquè, bé, d'entrada, en un primer moment, doncs, hi va haver unes actuacions del, ja ho sé, com a molts llocs, no? De la crema d'imatges, de mobiliari, i posteriorment tot el tema de la Santa Majestat, que a Caldes és importantíssim, que es va poder salvar, doncs, una part important d'aquesta obra romànica, i després perquè l'església va ser convertit en mercat.
11: La ruta es pot seguir de manera autònoma mitjançant un codi QR o des del web de Visiteu Caldes, però segons Barceló l'objectiu va molt més enllà d'oferir una proposta cultural. Es tracta de preservar una memòria que ajuda a entendre la història del municipi i del país.
10: I penso que, no ho sé, amb aquest itinerari una mica és el que s'intenta, no? que se sàpiga. Perquè no perquè faci 90 anys o perquè ja hagi passat o perquè ja no se'n parla, no vol dir que no hagi existit. I és un període molt important que va canviar, evidentment, els signes de la història d'aquest país.
11: La nova ruta permet així redescobrir una part de la història de Caldes que continua present als seus carrers però que sovint passa desapercebuda per a qui els recorre. Els Jardins de Can Xifreda, Sant Feliu acullen la tercera edició del Festival d'Estiu Juliols al Xifreda, una iniciativa de l'Ajuntament per apropar la música d'autors catalans i en català al municipi. La setmana passada va ser el torn de Joan Garriga, codescobridor de la rúmbia, una barreja de rumba i cúmbia. Ànima de Dosminguet i fundador de la Trova Kung Fu, Joan Garriga és una referència més enllà del Vallès Oriental. En el concert de dijous va compartir espai amb Majid Mahem, conegut per ser guitarrista de Manu Chao i per les seves col·laboracions amb Fermín Muguruza. Gemma Permanyer va poder conversar amb Joan Garriga.
12: Joan Garriga, som el Juliols del Xifreda. Primer de tot, una mica, doncs, com t'ho has passat?
13: M'ho he passat molt bé. He passat calor, però és normal, com tothom, i a part d'això m'ho he passat molt bé.
12: Què en sabies d'aquest cicle? No sé si coneixies el cartell, si sabies on anaves...
13: No, la veritat és que no. Em sap greu, però no sabia massa... Sí que sabia que era una casa especial d'aquí del poble i que era una mica un cicle així de concerts a la fresca. A la fresca és un dia, s'intenta, però no sabia massa, però m'ha sorprès molt el lloc, molt bonic i molt bé l'iniciativa. La Garriga es feia sovint, fa anys es feia una cosa així, en una casa modernista, i he vist grans concerts allà, tinc molt bon record, vull dir que molt bé.
12: Explica'ns una mica què és el que ens heu volgut presentar amb el Majid.
13: No és cap cosa nova. Amb el Majid anem fent concerts des de fa bastants anys i el que sí que adaptem una mica segons l'època i si repetim massa el concert doncs fem canvis així, però una mica és el repertori que portem acumulant de molt temps, dels 40 anys que portem fent concerts. Aquest home i jo, no junts, sinó amb diferents bandes i tot. Però no és cap presentació de cap projecte concret, ni... No, tenim un repertori que anem variant segons la situació, segons també... Ahir vam tocar, avui estàvem més cansats, la gent estava asseguda, llavors et vas adaptant una mica a les situacions. Però yeah. Afortunadament tenim molt repertori com per més o menys anar canviant coses.
12: I arribeu amb una idea predeterminada del que passarà o modelegeu en funció de com en respon el públic?
13: Doncs la sort és aquesta, que no som superfamosos ni ningú sap totes les nostres cançons ni fem un repertori tancat ni un espectacle tancat, i aquesta és una mica la sort també d'actuar amb aquestes mesures, que tens més capacitat d'adaptació. I si intentem, no sempre s'aconsegueix, però sí, ho has de fer. I si segons vegis l'ambient, doncs tires cap un cantó o cap un altre. Apretes més, menys, fas més per ballar, fas una més tranquil·la per escoltar.
12: Heu començat amb tothom assentat, però ha acabat molta gent dreta. No tothom, però bona part del públic sí.

0: has aconseguit fer aixecar, diria jo.
1: Ho hem intentat, però de fet la música que fem sempre ha sigut així. Llavors, bueno, és més... Amb el confinament ens va anar bé de que ningú es podia aixecar i tothom estava dret i amb distància i tot, i vam haver d'aprendre de... Ens vam adonar que podíem, érem capaços de fer un tipus de concerts diferents, i ara una mica pues, ho tenim tot, es pot intentar anar fent de tot, sí, sí. També està bé que la gent t'escolti asseguda i és molt bonic també.
0: És que el públic d'aquí sol ser com molt estàtic, eh? Vull dir, a mi m'ha sorprès avui amb moviment, diguéssim, perquè normalment no hi és aquest moviment que has vist avui. Per tant, és molt diferent el que hi ha sempre.
1: Doncs bé. Si ha sigut gràcies a una altra o gràcies a la calor, és que pues benvingut.
0: On et podem veure aquest estiu? O sigui, com, amb quin punt et trobes ara?
1: Bé, jo... No tenim l'activitat que havíem tingut altres anys, perquè jo vaig tenir problemes de veu l'any passat. Llavors, ara estem tocant però més moderadament, intentant fer... Ahir vam tocar, el dissabte també, aquesta setmana ha sigut una mica apretada, però intentem fer un bolo per setmana perquè em vagi recuperant i no fer-me mal i una mica de salderi, ja tenim una edat. I no, doncs sí, farem algunes festes majors, les barraques de Sitges, ara amb el Magí fem Font Romeu dintre de 10 dies... I no ho recordo molt bé, i al setembre el tenim més apretadet, però hem intentat fer un concert per setmana, no més.
0: Molt bé, doncs que et recuperis molt bé, que puguis tornar a Sant Feliu, que et vam veure el 2013 i t'hem tornat a veure avui, i que esperem que no passin 13 anys perquè tornis aquí.
1: No, jo també ho espero, clar que sí. Tant de bo. Si a la gent li ha agradat i hi ha ganes, tornarem aviat, segur.
0: Gràcies.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Molt bé.
1: I felicitats pel lloc, eh?
0: És molt guai.
1: Sí.
0: Sí.
2: I avui és el torn de Marina Palau, artista codinenca que presenta el seu disc debut en aquest entorn idíl·lic de Sant Feliu. El disc té com a títol No sé com ni quan, un projecte que neix de la necessitat d'expressar-se a través de la música després d'anys component. A Caldes de Montbui ja han arrencat les obres de la segona i última fase de la nova prefectura de la policia local. Els treballs adjudicats a l'empresa Citànies per un import de més de 680.000 euros i finançats majoritàriament pel Pla Pou-Puosoc de la Generalitat s'han desencallat després que l'Ajuntament hagués d'obrir fins a 3 processos de licitació per trobar constructora. Isidre Pineda, alcalde del municipi, explica la complexitat administrativa del projecte.
3: Bueno, aquí és veritat que hem necessitat fer una tercera licitació per trobar l'empresa que finalment doncs, acabarà fent aquestes obres, que tenen un volum econòmic important, són més de 700.000 euros, majoritàriament en finançament PUOSC, amb el projecte d'obres de la Generalitat de Catalunya, per tant, una obra amb un alt grau de finançament i de subvenció que ens ha de permetre acabar aquest projecte, que és molt important perquè la policia local pugui fer la seva feina amb una prefectura pensada pel present i pel futur de Caldes de Montbui.
2: Aquesta segona etapa servirà per executar els acabats interiors del nou edifici de més de 1.100 metres quadrats, habilitar la recepció, els despatxos i els vestidors. Una vegada fet el trasllat, s'enderrocarà l'antiga seu policial per construir-hi una plaça pública connectada amb el carrer General Pedrós, que inclourà jocs infantils. Amb aquest canvi, el cos policial deixarà enrere una antiga casa particular adaptada com a comissaria als anys 90. El cap de la policia local, Josep Manel López, remarca que la nova seu s'ha dissenyat des de zero, tenint en compte les necessitats operatives de la plantilla.
4: La nova policia, la nova prefectura de policia, a banda de tenir molts més metres quadrats, és a dir, ser molt més habitable, està pensada funcionalment perquè treballi una policia. És a dir, vam tenir la sort que ens van permetre en el seu dia opinar, donar opinió sobre les nostres necessitats i ara s'ajusta molt al que necessitem per treballar. És a dir, simplement amb el mateix esforç i el mateix personal, el nostre rendiment serà més gran.
2: Es preveu que la policia pugui traslladar-se al nou equipament abans de finals d'any per mantenir el servei actiu les 24 hores, mentre que la urbanització exterior i la nova plaça s'enllestiran definitivament en un termini aproximat de 8 mesos. We'll be right back.
5: L'agenda.
2: I ara anem a fer un repàs dels actes culturals i lúdics per aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. Comencem per Sant Feliu de Codines. Avui als Jardins de Can Xifreda hi ha concert de Marina Palau, tal com us hem avançat. Ella és cantautora codinenca i acaba d'estrenar el seu disc debut No sé com ni quan, un projecte que neix de la necessitat d'expressar-se a través de la música després d'anys component. I ja dissabte teniu un vespreig familiar organitzat per l'associació Vincles als Jardins del Centre Social Maria Roca Umbert de 6:15 a les 9 del vespre. A Caldes de Montbui avui dijous continua el Sonateca d'enguany i és el torn del restaurant Robert de Nola, que proposa un concert de swing amb la Swing Collective Big Bang a les 9. I com cada estiu tornen les festes majors dels barris. I aquest cap de setmana la Vila Termal és el torn del barri del Bugarai i del barri dels Saulons. Comencem pel Bugarai, que on divendres teniu tardeo amb la penya Verdaguer, amb música i DJ des de les 8 del vespre a les 2 de la matinada. Ja dissabte, 6:15, teniu la festa de l'escuma amb música a càrrec de Xavier Moreno i a les 9 hi ha sopar popular a la pista descoberta del Parc Bugarai, a 11:15 fins les 12. Teniu actuació en directe del grup Marcel Verder i els Aladrocs i a l'acabar actuació musical de Gamba Qui Pugui, grup de versions fins les 2 de la matinada. Ara anem cap als Saulons, on els actes es faran tot el dissabte a la pista esportiva, des de primera hora del matí fins a les 5 de la tarda. Hi ha tot tipus d'activitats per tots els públics i cooperatives, des de bolos fins a un putre comunitari, un bingo musical o una guerra d'aigua. I ara tornem cap al Sonateca perquè dissabte és el torn del restaurant Paturrat, que ofereix un concert amb Anna Trias i Núria Coromines. I per acabar aquesta agenda repleta d'actes, anem cap al Moianès. Comencem per Moià perquè dissabte teniu dues activitats ben diferents. Per una banda, tenim la 44a trobada de gegants de Moià, amb una quinzena de colles vingudes d'arreu del territori català. Això serà a partir de les 6 de la tarda i començarà a la plaça Major. I per l'altra, continua el 43è Festival Internacional de Música Francesc Vinyes, també el dissabte, però a les 8 del vespre, a les Faixes. Aquest cop amb el grup Etno Catalònia, que portarà música i músics d'arreu del món. I per acabar aquesta agenda anem cap a Castellterçol perquè dissabte al Centre Espai Escènic a les 6 de la tarda podreu gaudir del film Votemos.
5: El temps.
2: I per acabar l'informatiu d'avui anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana i com sempre ho fem amb l'home del temps d'Ona Codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
6: Hola, què tal? Una salutació a tota la gent que fa possible el programa. També a tota la gent que ens escolta, què tal, com esteu? A les portes ja d'un nou cap de setmana. I el temps, jo no sé massa bé què dir. És impressionant aquesta calor que està fent. Molts graus per sobre la mitjana. Molts graus, quan dic molts graus, és molts graus. I bueno, increïble, increïble. Un juliol, sens dubte, que passarà a la història com un dels més càlids que hem viscut. Jo sempre dic, des de que hi ha registres, segur que hi ha hagut milers de juliols més càlids, però lògicament no existien ni les persones, ni els termòmetres, ni cap cosa que s'hi assemblés. Però bueno, des de que hi ha registres, estem en juliol molt, molt càlid, i això és molt, molt, molt preocupant. Ens hauria de preocupar molt més això que moltes altres coses, i hauria d'estar a la primera línia del cap de molta gent, i jo crec que no ho està. Però bueno, ja ens ho anirem trobant, i suposo que mica en mica anirà escalant a la primera línia del cap aquest temps que està fent, que és absolutament molt, molt preocupant. Aquest cap de setmana, demà divendres, continuarà la calor, temperatures de més de 30 graus, mínimes de 20 graus, bueno, molta calor, molta humitat, hi ha molta humitat aquests dies. Dissabte i diumenge tenim una petita treva, els dos dies arriba una mica d'aire fred i farà baixar la temperatura, no massa, perquè d'una calor fora del normal, 4 o 5 graus més del que toca, arribaran dies amb una calor normal. Dissabte i diumenge són dos dies amb una calor normal i amb la possibilitat d'algunes tempestes, sobretot a la tarda. Hi pot haver alguna tempesta i atenció perquè serà una distribució molt irregular i alguna pot ser forta. Cap a casa nostra alguna pot ser forta. Però també pot ser que no plogui gens, Per tant, situació molt, molt irregular, situació de tempestes que no se sap on poden caure, però on caiguin seran una mica fortes. Per tant, aquest dissabte, diumenge, la situació serà així, que hi pot haver alguna tempesta una mica forta. Però això serà un miratge, serà un miratge, perquè a partir de dilluns torna l'estabilitat i ja pujaran ben aviat les temperatures. I atenció, no vull avançar, però sembla que la setmana vinent podem tenir una alta onada de calor. Jo ja no sé, ni no penso bé, ni ja gairebé. I això, els mapes diuen que la setmana vinent una alta onada de calor. Estarem atents perquè seria ja el colofó d'un juliol realment increïble. Moltes gràcies, bon cap de setmana i precaució amb aquesta calor, sobretot divendres, i precaució amb les tempestes dissabte i diumenge. Adeu!
2: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha aplicat l'amnistia a 4 membres de la mesa del Parlament que encara estaven pendents de la causa vinculada a la resolució sobre l'autodeterminació i la monarquia de la legislatura sorgida de les eleccions a la cambra de 2017. Segons la resolució, queda extingida la responsabilitat penal de Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Camp de Pedrós i Adriana Delgado, així com també de l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant i 3 activistes més. El Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya els va absoldre 2022, però la Fiscalia va presentar un recurs davant del Suprem. És la primera vegada que el Tribunal aplica la llei d'amnistia. Precisament avui, el govern ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre. La Generalitat comparteix a la seva condició d'entitat del sector públic presumptament perjudicada l'acord en què s'estableix l'article de la llei, el 13.3. El Tribunal de Comptes va donar, recordem, 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia, tot i la sentència europea que ha avalat la llei. I parlem de l'esvoranc de Vallbona, que manté tallada sine die. De fet, demà sabrem fins quan les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre les dues estacions per enllaçar una línia o l'altra, sobretot en el cas de l'R11, per completar part del trajecte també en autobús. Amb aquest tall, a partir del 2 d'agost, n'afegirà un altre per obres. En aquest cas, afecta l'R4 i l'R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre Martorell Central i Molins de Rei. Qui té millors notícies avui són els veïns del Putxet, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, els del carrer Rubinstein. Escoltem la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz.
3: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
2: I el president Salvador Illa comença un viatge al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials institucionals. Es tracta de la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic. Illa es reunirà amb agents econòmics i la principal aerolínia de cada país. També visitarà empreses catalanes en presència en aquests dos estats. En matèria política,

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. Els bombers treballen en un incendi forestal d'alta muntanya que s'ha declarat en una zona inaccessible de la serra de Roques Codolles a Ferrera, al Pallars Sobirà. Hi ha activats nous mitjans aeris. Afecta una superfície aproximada d'unes 15 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals. El foc ha arribat a la carena i crema en alta intensitat. Se n'estan investigant les causes. De fet, els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa d'aquests incendis que, de fet, ja s'han unit en un sol front. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències de la UME i un miler de guàrdies civils, bombers i membres de Protecció Civil treballen a hores d'ara amb l'objectiu clar de intentar que aquesta confluència s'aturi. Escoltem el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra. Evidentemente la situación es mucho más compleja, el incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
2: De moment s'han cremat 12.000 hectàrees de bosc. Junts i el Partit Nacionalista de Catalunya es presentaran conjuntament a Girona a les properes eleccions municipals de 2027 per ampliar el carril central, diuen, segons han explicat, la portaveu de Junts a Girona i fins fa poc, recordem, vicealcaldessa Gemma Geis. Carles Riba serà el número 2 de la llista i compta amb l'aval de Carles Puigdemont. Presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per la mort violenta d'un menor al parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, a Barcelona. L'home ha passat avui a disposició judicial. La causa és oberta per un delicte d'homicidi, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. És la segona detenció que van fer els Mossos d'Esquadra arran d'aquest crim, el 4 de juliol, i a base detingut un altre home que també va ingressar a presó provisional sense fiança per ordre del jutge. I parlem de Donald Trump, que imposa aranzels del 10% a les exportacions a la Unió Europea per substituir el gravamen universal que li va tombar el Suprem. El nou impost ha entrat en vigor avui. L'administració justifica aquesta nova taxa per combatre, diu, els productes fabricats amb treballs forçats i afecta...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Donant la nota, amb Daina Mateu.
2: Benvingudes i benvinguts a un nou programa, avui de Donant la nota. Us vull convidar a fer un petit viatge per les grans àrees del barroc. La veu humana va esdevenir protagonista absoluta d'aquest període, amb àries plenes de passió, de dolor, triomf i esperança. Escoltarem obres de Händel, Vivaldi, Purcell, Monteverdi i d'altres. Cada ària que escoltarem ens obre una finestra al cor del personatge i al context històric en el que va ser creada. Començarem amb Monteverdi, amb Claudio Monteverdi, figura clau en la transició del Renaixement al Barroc. Va revolucionar la música vocal amb expressivitat i la força dramàtica de les seves composicions. En aquest Lamento de la ninfa, una jove abandonada plora el seu amor perdut. Els tres tenors que l'envolten fan de narradors, observant la seva pena com un cor grec. Monteverdi utilitza la monodia, una melodia amb acompanyament, per fer que cada paraula sigui música i drama. Amb tots vosaltres, el Lamento de la ninfa.

Aquesta obra que acabem d'escoltar de Claudio Monteverdi, El lamento de la ninfa, ha sigut interpretada per Profeti de la Quinta sota la direcció musical d'Ellen Rotem. I ara continuarem amb una mica de Händel. Aquest compositor alemany establert a Londres va ser un mestre de l'òpera italiana. A Giulio Cesare ens presenta una Cleòpatra apassionada i complexa. Aquesta ària mostra el seu dolor després de ser capturada. Però no tot és plany. Al segon moviment, la música canvia i Cleòpatra ens promet venjança. Aquest contrast és una mostra de la maestria de Händel a l'hora de pintar emocions. Us posaré una versió de... que està passant ara mateix al Liceu, perquè ara mateix es pot escoltar aquesta obra. Jo fa poquet que vaig anar a escoltar-la en directe i amb la Julie Fuchs com a Cleòpatra veureu que és una gran meravella.

aquesta obra que acabem d'escoltar, Pian Geró, La sorte mia, dintre de l'òpera de Julio Cesare de Händel, interpretat per la Julie Fuchs com a soprano, sota la direcció del gran mestre William Christie, amb l'orquestra del Liceu en versió música antiga i sota la mirada escènica de Calixto Vieito. Hem pogut escoltar aquesta superària i ara anirem a un altre mestre del barroc, que és Vivaldi. Antonio Vivaldi és conegut sobretot pels seus concerts com les Quatre Estacions, però també va escriure més de 40 òperes. A Cento in Seno, el personatge expressa una agitació interior que es reflecteix en el ritme i les línies vocals. Aquesta ària és una tempesta emocional, el cor tremola, el desig i el temor es barregen com el vent i l'aigua. És realment una ària molt, molt, molt apassionada, on escoltarem a Jakub Josef Orlinski i la Capella di Ospedale della Pietà.

I amb aquest pizzicato acabem Vivaldi amb aquesta ària de Sento in Seno, interpretada per Jakub Josef Orlinski, la capella di Ospedale de la Pietà. Amb aquest Vivaldi anirem cap a un altre país. Anirem ara a escoltar a Henry Purcell, el gran compositor anglès del barroc. Ens va deixar l'òpera Dido i Eneas, una joia plena d'expressivitat. El lament de Dido és el moment culminant. La reina, abandonada per Eneas, s'acomiada de la vida, amb un baix descendent que simbolitza la mort. Purcell crea una ària d'un dolor sublim, coronada pel famós Remember me, but forget my fate. Amb tots vosaltres, el lament de Dido.

Aquest lament de Dido que acabem d'escoltar de Henry Purcell ha sigut interpretat per Anna Dennis, soprano, i Voices of Music, amb l'orquestra. I amb això me'n vull anar una altra vegada cap a Handel. Vull tornar una miqueta cap allà per escoltar una obra que a mi m'agrada molt, que és la de Sweet Bird. Sweet Bird de Handel, l'ària número 55, L'allegro, il penseroso et il moderato.

Aquesta versió de Sweet Bird de Handel ha estat interpretada per la soprano Susana Bardová, per jo mateixa al Traverso, en Daniel Prozuzek al violí barroc i la Martina Jankova al clavicèmbal. Aquesta obra, si heu escoltat, parla d'un ocellet. Un ocellet que li diu: dolç ocell que defuges el soroll de la folia. Molt musical, molt melangiós. Et prego, pintora, sovint pels boscos, et cortejo per sentir el teu cant vespertí. I bé, acaba cavalcant prop del seu migdia més alt amb aquest Sweet Bird, dolç ocell. Tot seguit passarem a Buxtehude. Buxtehude era un mestre del nord d'Alemanya, més conegut sobretot per la seva música d'orgue, però també va compondre peces vocals d'una gran intensitat. El Klanglied és un lament per la seva filla morta, escrit amb una sinceritat commovedora. És una meditació sobre la mort i l'esperança cristiana, que uneix el dolor personal amb una fe profunda.

Hem escoltat de Dietrich Buxtehude la cantata Klaglied, interpretada per Andreas Scholl com a contratenor, Markus Markl a l'orgue positiu, Friedrich Heumann a la viola de gamba i la Brigitte Gasser a la viola de gamba baixa, una versió del 1997. I d'aquí tornarem a anar cap a Händel. Avui el programa està molt al voltant d'aquest gran compositor, però us porto una de les seves àries més conegudes. A Rinaldo, el Mirena canta aquesta pregària des de la seva captivitat. Deixa'm plorar la meva cruel sort, diu així la lletra. I la música repeteix aquest plany amb una melodia que ha emocionat durant segles. La seva simplicitat és el que la fa tan, tan poderosa. No sé si sabeu de quina obra us parlo, però és l'Asia Kiopianga. Us porto una versió simplificada, una versió només de la Anna Vieira Leite i en Thomas Dunford, en la soprano, i en Thomas a la tiorba, del conjunt Les Arts Florissants. Així que amb tots vosaltres, aquesta obra de Händel.

Aquesta versió de l'Àsia Kyopianga a mi realment m'agrada molt perquè és, jo estic com sempre acostumada a escoltar-la amb grans orquestres i amb aquesta simplicitat de només la veu i la tiorda, doncs a mi realment em transporta en un altre lloc. I ara sí que ens transportarem cap a un altre lloc, però cap a França. Anirem cap a escoltar a Jean-Baptiste Lully, una gran figura de l'òpera francesa del barroc, que va desenvolupar el gènere de la tragèdia lírica sota el patrocini de Lluís XIV. En aquesta ària, Voix et Pas, el personatge exprimeix la seva tristesa refugiant-se a la natura. Boscos espessos, deixeu-me amagar el meu dolor. És el que ens diu aquesta ària, amb un acompanyament auster però profundament emotiu. Lully posa veu al patiment amb elegància i contenció.

Hem escoltat aquesta obra Vuaipà de l'acte segon, escena 4, de Jean-Baptiste Lully, amb els artistes Les Talents Lyriques. I amb això anirem una altra vegada cap a Alemanya amb Johann Sebastian Bach, amb la cantata BWV-68, la qual, tot i que Johann Sebastian Bach no va dedicar-se gaire a l'òpera, va escriure àries de gran intensitat dins de les seves cantates. Aquesta és plena d'alegria espiritual. La soprano, acompanyada d'una trompeta, expressa una fe radiant i triomfant, i és un exemple de com la música barroca podia elevar doncs, aquest esperit amb tots vosaltres. Mein glaubiges Herze.

I d'aquesta versió de l'ària Mein Glaubiges Herze de la cantata BWV68, interpretada per Oslo Cycles, anirem a una altra obra de Johann Sebastian Bach. Abans d'acabar, una noteta divertida i inesperada d'aquest compositor. Tot i ell ser un home profundament religiós, també sabia jugar amb la sàtira i l'humor. Ara us porto una ària de la cantata del cafè, la BWV211, com coneguda com una de les seves cantates profanes. Va ser escrita per al famós cafè Zimmermann de Leipzig. Aquesta ària és cantada per Lieschen, una jove obsessionada amb el cafè. És una ària que a mi personalment em representa moltíssim. Ella sempre exclama: ai, com de dolç és el cafè, més deliciós que mil petons, més suau que el vi de moscatell. Jo tinc la teoria que aquest cafè probablement tindria poc de cafè i molt de sucre, però és una escena que Johann Sebastian Bach ens mostra amb un gran sentit de l'humor. És ella, en aquesta àrea, prèviament el seu pare li prohibeix beure cafè i ella està tota revolucionada, que ella sí o sí vol beure cafè, que només es casarà amb un home que li deixi beure cafè, i si no li deixa, realment ella no es vol casar. Això mostra, no?, amb aquesta moda que hi havia en el moment del cafè. Era una addicció que envaïa, pues, tota l'Europa del segle XVIII. Escoltarem una versió de la Netherlands Bach Society, així que amb tots vosaltres aquesta famosa cantata del cafè amb Ei, wie es merkt der Kaffee süß, de la cantata 211 de Johann Sebastian Bach.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres, que van cremar, recordem-ho, 2.200 hectàrees. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que un cop analitzada la informació, el Departament la va enviar als Mossos perquè la incorporin a la investigació judicial que s'està donant a terme. Paneque ha reconegut que sembla que hi ha o hi podria haver indicis per iniciar aquest expedient sancionador respecte sempre al compliment del contracte.
3: El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa respecte al compliment del propi contracte. I aquí sí que sembla que pot haver indicis d'incompliment i, per tant, procediríem els propers dies a iniciar un expedient sancionador que no els puc acotar ni la quantitat, no està instruït, per tant, anirem informant, però sí que hi ha alguns indicis d'incompliment del propi contracte.
2: Declaracions que ha fet Paneque després de reunir-se amb els alcaldes del Baix Empordà per presentar les actuacions previstes a les carreteres de la zona. El govern preveu licitar aquest any les obres del tram entre Verges i Serra de Daró i invertirà prop de 50 milions d'euros a la millora de la xarxa viària al Baix Ter. L'objectiu és incrementar la seguretat en unes carreteres que, segons el govern, presenten problemes de sinistralitat. I precisament seguim pendents de l'incendi de Ferrara al Pallars Sobirà, un incendi forestal d'alta muntanya que s'ha declarat a una zona de difícil accés a la serra de Roques Codolles. Segueix cremant en alta intensitat i està generant rodaments cap a la cua. Les tasques d'extinció són complicats degut a l'orografia del terreny i la dificultat d'accés. Actualment hi treballen els bombers amb 11 mitjans aeris i 19 terrestres. I una tercera part dels afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet s'ha incorporat a una plataforma que prepara una reclamació col·lectiva contra la Generalitat. L'advocada Carmen Pérez Pozo representa els veïns i també va participar en les reclamacions del col·lapse del Carmel. Ha explicat que exigiran compensacions per danys materials, personals i també econòmics. Parlant d'economia, el Banc Sabadell ha guanyat 971 milions en la primera meitat de l'any. Es tracta d'un 0,5 menys que en el mateix període de l'any passat. A escala trimestral, el Sabadell guanya 608 milions, un 14% més. Tot plegat, en l'últim període, també la filial TBS que ha comprat el Santander. Per tant, bones xifres pel banc, tot i aquestes

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició d'estiu de l'Eix 59 d'avui, dijous 2 de juliol del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que expectació per l'històric pas del Tour de França pels nostres municipis. La C-59 estarà tallada de 9 del matí a 2 del migdia pel pas de la Ronda Francesa. La nova edició del Festival Exabrupto de Mollà servirà per obrir les portes de les faixes 2.
0: El butlletí dels municipis de la C-59.
1: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que ens trobem en ple compte enrere per l'inici del Tour de França des de Barcelona. I avui dedicarem bona part de l'E59 a explicar-vos com es presenta aquest moment històric. La prova ciclista de més rellevància mundial transcorrerà durant 3 dies per terres catalanes i dilluns els millors ciclistes del món creuaran els nostres municipis. Per on passarà i què comportarà, Gemma Permanyer?
2: Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i Sant Quirze de Safaja són els municipis de la nostra zona que formen part d'aquesta tercera etapa del Tour de França, un fet que suposa una oportunitat única per a aquests pobles. Des de l'anunci oficial del recorregut, que transcorre per 63 municipis catalans, els representants dels pobles del Vallès Oriental i el Moianès, per on transcorrerà el Tour, han viscut la preparació d'aquesta jornada amb il·lusió i també com una oportunitat de projectar els municipis al món. Pol Cabotí és alcalde de Sant Feliu de Codines.
3: Per tant, ho afrontem doncs, amb aquesta il·lusió. A tots els que ho puguin gaudir de Sant Feliu i dels voltants que es vulguin acostar al municipi per viure-ho, doncs demanar-los això, que ho visquin com una festa de l'esport, i alhora doncs, que puguem aprofitar doncs, aquest esdeveniment internacional retransmès per tot el món per explicar també el poble i el país que som, i d'aquesta manera doncs, també reivindicar d'aquesta manera a l'esport al mateix moment que reivindiquem la nostra identitat. I això doncs, és el que esperem, que tot està preparat.
2: A més, a Sant Feliu s'hi suma un punt d'atracció més. Hi ha el primer port de muntanya de l'etapa, l'Alt de Sant Feliu de Codines. El Coll de Poses és considerat un port de tercera categoria, a 622 metres. La il·lusió per l'esdeveniment era compartida pels alcaldes de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i de Sant Quirze Safaja, Carles Lupiáñez, que s'expressaven així als micròfons d'Ona Codinenca durant la presentació del Tour que es va fer a Barcelona.
4: Per Caldes de Montbui, per al Vallès i per Catalunya, doncs és una molt bona notícia i d'alguna manera doncs també ens permet poder presentar el termalisme català, el que representa Caldes de Montbui com a vila termal i també com a patrimoni únic i excepcional. Crec que és una molt bona fórmula d'explicar qui som, també els calderins, els catalans i els vallesans.
5: La repercussió que pot tenir que un poble com Sant Quirze, amb 700 habitants, que el Tour de França vull passar a ben bé no passar pel mig, però passar pel costat del poble, amb la qual la repercussió que té no només com a poble, sinó sobretot per la població de Sant Quirze i els seus voltants, en representació doncs, del Moianès. No?
2: En el cas de Sant Feliu, el fet que la carretera travessi el nucli urbà acostarà la prova a tothom.
3: En aquest cas, doncs, s'evidenciarà no, de que tenim una carretera doncs, que ens atreveix el poble ben bé per la meitat, que això doncs, per viure el Tour doncs, són molts balcons els que donen a la carretera i que esperem doncs, que estiguin plens de veïns i veïnes de Sant Feliu que puguin viure això per primer cop. Aquestes coses passen pocs cops a la vida i a Sant Feliu de Codines doncs, ens ha tocat aquest 6 de juliol, que segur que per molts anys recordarem com el dia que va passar el Tour de França per Sant Feliu de Codines, que esperem acollir el màxim de gent possible, però sempre doncs, amb seguretat.
2: Il·lusió, però també moltes feines intenses associades, especialment pel que fa a la seguretat. Centenes de voluntaris se sumen als cossos policials per vetllar pel recorregut segur. Els ajuntaments, a més, han estat fent reunions amb cossos policials, el Servei Català de Trànsit i l'organització des de fa un any.
3: Implica una logística molt important. Portem mesos de reunions. Hem estat en contacte doncs, amb tots els serveis afectats, la carretera, les cases aïllades, per d'alguna forma minimitzar l'activitat que hi pugui haver el dilluns, en caure en dilluns laborable, doncs és un dia laborable, però que realment el país o el recorregut d'aquesta etapa del Tour el viurem, en certa manera, com a festiu.
2: L'etapa que creuarà Sant Feliu de dalt a baix és la tercera i té sortida a Granollers i arribada a Les Angles, ja a la Catalunya Nord. Són un total de 163 quilòmetres. El pas de la caravana publicitària i dels ciclistes comportarà restriccions de trànsit importants. La carretera C-59 estarà tallada des de Caldes de Montbui des de les 9 del matí i fins les 2 del migdia. I la carretera C-1415B, que uneix Granollers amb Caldes, estarà tallada durant les mateixes hores, així com la C-1413B, que va de Sant Feliu a Centelles. És per això que es demana que restringeixi la mobilitat al màxim.
3: Estem parlant d'un tall de circulació de 9 a 2 que ens restringeix molt la mobilitat i que, per tant, demanem a tothom doncs, que la redueixi el màxim possible dins de les possibilitats. Entenem doncs, que hi ha fets inevitables que implicaran mobilitat i que, per tant, doncs, també demanem a la gent que pugui planificar amb temps i adaptar-se al màxim possible.
2: L'impacte que tindrà en la mobilitat s'ha treballat entre l'organització, el Servei Català de Trànsit i els municipis un per un. En tractar-se d'un dilluns laborable, s'ha hagut d'informar els agents econòmics i socials que solen fer ús de la carretera. Malgrat els talls, les administracions afirmen que els serveis policials i d'emergències estan coordinats per poder atendre qualsevol urgència amb totes les garanties. El cap de Sant Feliu ha reprogramat les visites i només atendrà urgències. La presentació del Tour es fa avui mateix a Barcelona, al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau. Els 23 equips que hi participen sortiran de la façana principal de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí per culminar el recorregut a la Sagrada Família. La competició arrencarà d'aquí 2 dies, dissabte, amb una contrarrellotge per equips de Barcelona i continuarà diumenge amb una etapa entre Tarragona i Barcelona, vigília de l'etapa que els durà als nostres pobles. Aquesta serà la primera vegada que el Tour de França té la sortida a Barcelona, però és la quarta que passa per la capital catalana. Sant Feliu, en canvi, debutarà com a escenari de la Ronda Francesa. El municipi, per la seva situació i orografia, ha acollit el pas de multitud de voltes ciclistes, però serà el primer cop que ho fa amb aquesta tan mítica. El Tour de l'any 2026 té 21 etapes, 7 es consideren planes, 4 de mitja muntanya, 8 de muntanya i també hi haurà una contrarrellotge per equips i una individual.
1: El Tour de França disputarà les 3 primeres etapes per Catalunya. En total, les millors estrelles del ciclisme internacional recorreran 400 quilòmetres per les carreteres del país abans de continuar cap a França, Jordi Givert.
6: Començarà dissabte amb una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona. El fòrum serà el punt de sortida i l'arribada a Montjuïc, la muntanya més emblemàtica del ciclisme a la ciutat, on es van començar a fer les primeres grans competicions i on cada any acaba la Volta a Catalunya. Diumenge, dia 5, la segona etapa del Tour sortirà des de Tarragona. Els ciclistes sortiran de la Torre dels Vents, aniran fins al balcó del Mediterrani, passaran pels carrers del centre i després enfilaran la Via Augusta en direcció a Altafulla. Passaran per localitats com Torredembarra, Roda de Barà, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Gavà o Viladecans, per acabar tornant a la ciutat comtal, a Montjuïc. La pesta porcina ha obligat a modificar el traçat i excloure la mítica rebassada per on havien de passar abans d'arribar a la muntanya. Als nostres pobles, el protagonisme arribarà dilluns amb l'etapa 3, amb sortida a Granollers. Enfilaran cap a Caldes de Montbui, on agafaran la C-59 i travessaran Sant Feliu de Codines. A l'alçada de Sant Quirze, Safaja agafarà la carretera de Centelles passant per la zona que es va cremar el passat dia de Sant Joan. Des d'Osona continuaran el recorregut cap al Pirineu, on pujaran la Molina abans d'arribar a la Catalunya Nord. Amb el final d'etapa als Angles, a la comarca del Capcí. Pel que fa a la lluita pel mallot groc, serà un tots contra Pogacar i l'UAE Team. L'eslové va ja sumar 4 Tours de França i s'ha endut els 2 últims. La gran alternativa és Jonas Vingegaard, el danès del Visma, ha sumat 2 Tours de França i arriba en forma després de guanyar l'últim Giro d'Itàlia amb solvència. També cal estar alerta d'altres corredors que poden ser l'alternativa, com la parella del Red Bull Bora formada per Remco Evenepoel i Florian Leibovitz. Juan Ayuso, Tom Pidcock i Antonio Tiberi també lluitaran per ser al capdamunt del podi d'aquest Tour de França.
1: Els municipis per on transcorre el Tour de França han fet activitats prèvies i alguns en faran de posteriors, tot per fer bullir l'olla en tot allò relacionat amb l'esport i el ciclisme. A Sant Feliu ho vam recollir a l'E59 i és que es va fer una conferència amb el periodista Carlos d'Andrés i Vigues va organitzar una cronoescalada en el marc de la Festa Major. A Sant Feliu des d'aquesta setmana s'hi pot veure una exposició. Es tracta d'una mostra professional comissariada precisament pel cronista i historiador Maria Espano, on repassa els grans capítols d'aquest gran esdeveniment del ciclisme. El regidor d'Esports, Miquel Palau, explica que la intenció d'aquesta exposició és divulgar la història d'aquest esport des d'una perspectiva social.
7: Una exposició molt divertida i divulgativa, per això, perquè hi ha 11 o 12, crec que 12 panells, i començant pues, com va sorgir la idea del Tour en el 1903, que si la revolució industrial, com va afectar la revolució industrial, quan es va fer la primera bicicleta, no? Com va influir a la societat les bicicletes, després com va sortir la idea de fer el Tour en el 1903, com va influir també el tema femení i totes les dones, com han influït les guerres en les dues guerres mundials en l'execució del Tour en el seu moment, com afectava. Hi ha anècdotes molt boniques.
1: Però el més curiós d'aquesta iniciativa és que no es queda tancada entre quatre parets. Per fer arribar la febre del Tour a tothom, l'Ajuntament ha repartit petits plafons explicatius pels diferents comerços i bars del municipi.
7: Així, no només l'exposició està en el centre cívic La Fonteta, en la sala d'actes cada tarda, de 5 a 9, sinó que si voltes pel poble i vas a fer un cafè a Cantalet o vas a comprar el diari a la plaça, o te'n vas a fer una orxata al centre cívic, doncs veus aquest plafó amb una anècdota que te la pots llegir i és una manera encara més gran de seguir promocionant el Tour.
1: La mostra es pot visitar cada tarda de 5 a 9 a la sala d'actes de La Fonteta, una manera de fer ambient que contrasta amb les propostes dels pobles veïns, com per exemple Sant Quirze, Safaja, que organitza un matinal de spinning el mateix dilluns al matí a l'aparcament del restaurant El Revol, a molt pocs metres d'on passaran els millors ciclistes del món. Per la seva banda, Caldes de Montbui també s'hi van fer activitats prèvies, entre elles l'exposició del trofeu i el mallot al Museu Termàlia. A més, el mateix dilluns al matí, a l'entrada de l'urbanització dels Saulons, s'instal·larà l'olla més gran de Catalunya, acompanyada de la godra i d'una catifa de flors per rebre el pas de la cursa. I continuem parlant del Tour, però ara anem a fer-ho des d'una altra mirada, des d'una visió diferent, la dels fans. I és que al final tots són passions i aquests macroesdeveniments concentren a moltíssima gent que segueix des de fa temps i de ben a prop els seus ciclistes preferits. Un d'ells és de Sant Feliu i es diu Néstor Viusà. No es considera cap expert, però sí estudiós, i és que des de ben petit que segueix de ben a prop el món del ciclisme i, per tant, també del Grand Depart. Però d'on neix aquesta passió? Ell mateix ens ho explica.
8: Mira, quan nosaltres som petits, infants, tenim una devoció per el que fan, almenys a la meva època, els nostres pares, no? Nosaltres teníem la sort, en un principi, de viure al Poble Sec, amb la qual cosa el meu pare, el Celcia, va conèixer i reconèixer des d'un jugador del Barça com el Rodri fins a tindre un element ciclista molt característic, que era el José Pérez Francés. Amb la qual cosa ell tenia una passió per aquest ciclista que em va transmetre a mi a través de anar a veure moltes proves, coneixements, lectures, etc. Inclús comentaris, inclús col·loquis, no? Jo, des de que me'n recordo, sempre he tingut una passió pel ciclisme.
1: Una passió encomanada pel seu pare, que l'ha portat a tenir milers de coses al respecte, revistes especialitzades, llibres, i a col·leccionar cròniques de diaris històrics com el mític Dicen. I és que després de grans anys seguint aquest esport, ha vist passar a molts mites per l'asfalt, però a casa seva té molt clar qui ocupa el lloc més alt del podi.
8: Tothom que em coneix sap que entres a casa meva i hi ha un vinil a la paret gros com tu de l'Eddie Merckx. Que... I que em perdonin, no? És Déu Nostre Senyor. Jo sempre, si ara entres a casa meva, et diré anem a veure Déu Nostre Senyor i diràs i qui és, i és Eddie Merckx. Per mi el Merckx és un punt i a part. és la vocació feta ciclista professional, un senyor que no rendeix mai, que fa bones actuacions de febrer a novembre, que és una cosa poc vista. Després n'hi ha hagut, que fan actuacions, que guanya monuments, que guanya grans voltes, el que té més dies de mallots, el segon guanyador d'etapes, però que no és sprinter, el primer, en el Tour de França, que ha guanyat, evidentment, les tres grans. Tres vegades el campionat del món. Bueno, per mi és espectacular.
1: Aquesta devoció el portarà a viure la gran cita d'aquest any d'una manera molt especial, sent un dels molts voluntaris del Tour de França al seu pas per Sant Feliu de Codines. Una febre, la del ciclisme, que Néstor manté enganxat a la televisió cada tarda que n'hi ha. Això sí, reconeix que el pitjor moment arriba quan s'acaba la competició.
8: Jo aquests dies entro en un mundo maravilloso i feliç i després... Si quan acabi el turno em truquis perquè estic de dol, estic plorant tot el dia perquè no sé què fer amb la meva vida.

0: d'altura es podrà viure en directe gràcies a una edició especial del Territori 17.
1: Me'n vaig a França a veure el Tour.
2: No cal, home. Aquest any no cal, perquè el Tour passa per davant de casa. I, a més, dilluns t'ho explicarem. Edició especial del Territori 17, amb entrevistes i connexions amb l'inici d'etapa a Granollers i el pas de la caravana ciclista per Sant Feliu de Codines, Sant Miquel de Balenyà, Vic, Manlleu, Torelló. Dilluns 6 de juliol, a partir de 2:15 del migdia, el Tour en directe al Territori 17.

0: Moià celebra aquest cap de setmana l'onzena edició de l'Exabrupto. El Festival de Creacions Contemporànies servirà per obrir les portes de les Faixes 2, el nou equipament cultural de la capital del Moianès. Ens ho explica en Jordi Givert.
1: Aquest vespre es farà la inauguració d'un dels festivals d'art contemporani que més creix a Catalunya. Enguany, creadors de diferents llocs i disciplines es trobaran per reflexionar i presentar les seves obres relacionades amb la caiguda, el tema seleccionat per aquesta edició. Nerea Acampo és membre de la direcció artística del col·lectiu Exabrupto i explicava el perquè d'aquesta temàtica.
2: Doncs tot va bastant malament, però també pensant una mica en la caiguda dels valors, no? O dels imaginaris que ens sostenien en aquest moment com de canvi. En aquesta època és una mica una frontisa, no? D'un món que coneixíem i que fins ara funcionava d'una manera, però que ara anem veient que ja no funciona així i que hem de pensar noves formes, no? de construir aquesta societat. I, per tant, aquesta caiguda dels sistemes que coneixíem fins ara ens donava un paraigües molt interessant per...
1: El festival ocuparà diferents espais de Moià, com el Centre Cobert, l'Auditori Sant Josep, l'Escola Pia i el Parc Municipal. Un dels punts més emblemàtics és el carrer Sant Sebastià, on els veïns cedeixen els seus baixos de les cases perquè els artistes exposin les seves creacions. Enguany també destaca les Faixes 2 com a espai nou que acollirà la inauguració a partir de les 8 del vespre.
2: Doncs aquí, que és una antiga fàbrica tèxtil també, que està, diguem-ne, ja està la constructora treballant per fer aquest futur centre d'art municipal, però que encara no hi és. Ja no és una fàbrica, però tampoc és un centre d'art, no? Aquest espai com en transició que aprofitarem per ocupar amb la instal·lació immersiva d'Iceberg avui mateix, a la inauguració.
1: Un altre dels espais que s'estrena en aquest Exabrupto és el ja inaugurat Can Comadran, que passa a ser d'una fàbrica tèxtil a un equipament cultural. Enguany, la programació destaca per la presència majoritària de dones en el cartell i el festival també tindrà la seva versió canalla per públic familiar.
0: I ara tornem a Sant Feliu de Codines perquè es prepara per acollir aquest dissabte 4 de juliol la segona edició de la Caminada Nocturna de l'Or, una iniciativa lúdica i esportiva que neix de l'aliança entre el Club Excursionista del municipi i la Creu Roja de Caldes, Palau i Sant Feliu. I és que, més enllà d'oferir una activitat diferent a l'entorn natural del poble, la ciutat té un rerefons solidari. Aquest any, de fet, part de la recaptació es destinarà a una causa internacional. Ens ho explica l'Eva Chacón, de la Creu Roja.
3: Però a part d'això, aquest any, davant de la situació que està vivint Venezuela, sí, la inscripció contempla dues parts, una que és la part de donatiu i l'altra part és el cost de la butlleta. No? Aleshores, tota la part de les inscripcions, l'altre dia ens vam reunir a les dues entitats i vam fer la proposta de tota la part de donació que contempla la caminada, destinar-la a l'acció que està fent la Creu Roja a Venezuela, conjuntament amb la Creu Roja venezolana.
0: Pel que fa a la part tècnica, els organitzadors han dissenyat un nou recorregut. Es tracta d'un itinerari molt assequible, de 8 quilòmetres, pensat per gaudir amb tota la família, amics i fins i tot mascotes. Escoltem a Josep Parés, del Club Excursionista.
4: És un recorregut bastant assequible a tothom. Com a màxim hem mirat que no passés de 8 quilòmetres, vull dir que és quasi poc que dura, dues hores i mitja, és una passejada, saps? A més, que de vegades, com que no tenim experiència de la primera, ara sí, doncs el recorregut, l'itinerari, sigui ample, sigui que tothom doncs, pugui anar junt, no és allò de posar la gent en corriols i coses aquestes que de vores és com comença a haver-hi problemes, que de manera...

0: ni de que la gent o que vulgui córrer serà frenat i el que no vulgui córrer també ho empenyarem per darrere, anirem tots junts com un sol paquet, entens? I això figura que d'allòs que vulgui caminar i no estigui gaire acostumat pot venir perfectament.
1: La sortida es farà aquest dissabte a les 8 del vespre des de la Font dels Albers. I seguim a Sant Feliu de Codines perquè aquest diumenge a 1:45 del migdia els jardins de Can Buixó acolliran un concert vermut a càrrec de la coral de gospel Sense Veus. La formació codinenca oferirà un repertori molt variat que combinarà el gospel més clàssic amb estils més moderns. La seva directora, la Lara Villodrés, ens avança què s'hi trobarà el públic.
2: Doncs aquest diumenge farem un concert a Can Buixó a 1:45. Tenim un pianista magnífic que és el Sergi Rodri i també fem servir bases instrumentals pels temes de gospel més actual, més modern, més mogut. Llavors farem una combinatòria del que vam fer fa uns mesos, que és unes quantes balades i temes més mogudets perquè la gent també pugui participar i interactuar amb nosaltres.
1: La coral Sense Veus ja fa uns anys que porta la música gospel a Sant Feliu, trencant així amb l'estil clàssic de les corals tradicionals. Però més enllà de la vessant artística, Villodrés destaca que cantar gospel en comunitat té un impacte terapèutic en l'estat d'ànim dels cantaires. En definitiva, que cantar ens fa feliços.
2: I el fet de cantar, simplement, ens ajuda al dia a dia i a la part emocional. No et sabria dir, perquè no soc psicòloga ni tinc una gran formació en aspectes emocionals, però sí que sé que activa el que m'han comentat, el nervio vago, que alliberem dopamina i oxitocina, que al final són les hormones de la felicitat. I això ho fa només el fet de cantar, i cantar en comunitat, no, no de forma individual. Llavors, no és estrany que al final s'acabin donant aquest tipus de formacions com qui va al casal del poble, o com qui balla, o com qui fa esport. No, perquè és una altra manera de cuidar-se mental i emocionalment, i qualsevol activitat social jo la trobo positiva.
1: La cita per viure aquest concert és diumenge 5 de juliol a partir de 1:45 a Can Buixó. I de ben segur que, com diu la dita, qui canta els mals espanta.
3: L'agenda.
1: I ara sí, anem a fer un repàs d'aquesta agenda cultural d'aquest cap de setmana. Comencem per Sant Feliu de Codines, perquè avui comencen les nits als jardins de Can Xifreda amb Maria del Mar Bonet, a 9:15 del vespre. I ja diumenge, dia 5, un any més, se celebra la campanya Mullat per l'esclerosi múltiple a la piscina municipal, on hi haurà moltes activitats. Això a les 12 del migdia. També diumenge, i com cada primer diumenge de mes, podreu visitar el Museu Municipal i també el Campanar de l'Església i el Museu del Rellotge. I ara anem cap a Caldes de Montbui perquè divendres s'inaugura la botiga de l'Escaldàrium i també la seva exposició. Tota la sala del GER a les 6 de la tarda amb, això sí, acompanyament de tabalers prèviament a la mateixa hora al carrer Sant Pau hi ha el Circàrium, on s'explica la llegenda de l'Escaldàrium amb aeris de circ a càrrec dels alumnes del Gat Penjat. I anem a dissabte perquè dins també de la programació de l'Escaldàrium hi ha un taller de fotografia i festes infernals a càrrec del fotògraf i diable Quim Desquens. També dins d'aquesta programació de l'Escaldàrium hi ha un taller de creació del teu propi ungüent amb herbes remeieres a càrrec del Museu Termàlia. Durant tot el cap de setmana és la festa major del barri de la Bolera, amb activitats per a tots els gustos i totes les edats. Dissabte arriba el Templàrium, que enguany compleix 5 anys. I ara és el torn de Bigues i Riells del Fai, perquè dissabte a les 7 de la tarda al Centre Cívic i Cultural de Riells hi ha concert de la coral Sant Vicenç de Riells del Fai, conjuntament amb el cor Ohana i el cor Staccato de l'Escola de Música i el Conservatori de Sabadell. I ja diumenge trobareu la Fira de Proximitat a la plaça Via Plana de Riells del Fai, juntament amb una trobada d'acordionistes. I per acabar aquesta agenda repleta d'activitats, anem cap al Moianès. Comencem per Moià, perquè tal com us avançàvem en aquest mateix informatiu, durant tot el divendres i dissabte, Moià celebra el festival Exabrupto, un festival experimental de creacions contemporànies. I ara anem cap a Castellterçol, perquè diumenge a les 7 de la tarda, dins el Moianès Sona, el nou cicle de concerts, teniu concert de la coral antiga a la Torre del Sol. També hi trobareu productes del Moianès i podreu fer una visita comentada.
3: El temps.
1: I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana i, com sempre, com ja hem donat la benvinguda, ho farem amb l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda de nou, Pep Acosta.
4: Hola, què tal? Bona tarda. Una salutació a tota la gent que fa possible el programa. També una salutació a tota la gent que ens escolta. Què tal? Com esteu? Com va tot? Hi ha les portes d'un nou cap de setmana. La meteorologia guanya protagonisme. Ja sigui hivern, tardor, primavera, estiu, la meteorologia cap de setmana guanya protagonisme. Segur que molta gent té moltes coses a fer. També hi ha molta gent que no en fa cap. Aquí ho diem per tots, eh? Per la gent que té moltes coses a fer, per la gent que no té cap cosa a fer, la meteorologia serà la mateixa per tothom. I quina llei de temps tindrem aquest cap de setmana? Com he dit abans, estem a les portes del cap de setmana i atenció que diré ara, també estem a les portes d'un nou pic de calor. Un nou pic de calor i veurem si onada de calor. Molts mapes apunten a onada de calor. Si superem els 3 dies de moltíssima calor, ja és onada de calor. I molts mapes apunten a això, que superem els 3 dies de moltíssima calor. Però bueno, anem a pams. Comencem per demà divendres, que la temperatura ja pujarà una mica. Seran temperatures de ple estiu, però encara no onada de calor. Les mínimes, l'única bona notícia d'aquests dies és que les mínimes es mantindran bastant per l'època de l'any, bastant normals per l'època de l'any. És a dir, no es dispararan les temperatures mínimes. Moltes al voltant dels 20 graus, inclús a zones més fredes de les comarques, per sota d'aquests 20 graus. De cara a dissabte, la temperatura, igual que divendres, superarem els 30 graus una mica, no gaire, i la mínima al voltant dels 20. Tant divendres com dissabte, ni un núvol, sol, molt de sol, i per què? Per aquest anticicló que està als Açores, que fa que l'aire no es renovi i que fa que la temperatura vagi pujant cada dia més. I diumenge sí que es disparen les temperatures. Pujaran de manera moderada, màximes ja al voltant dels 35 graus a casa nostra. Les mínimes no pujaran gaire, al voltant dels 20, però sí que les màximes es dispararan. Molt de sol i cap núvol. Per tant, resumint, anar molt de pressa, atenció, divendres i dissabte, temperatures de ple estiu, i a partir de diumenge es disparen. Diumenge i dilluns, temperatures d'onada de calor, molt altes, més de 35 graus, i cap núvol, molt de sol, cap tempesta, ni res que se li sembli. Moltes gràcies, molt bon cap de setmana, adeu.
1: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.
5: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers continuen treballant en l'incendi forestal que s'ha declarat en una zona inaccessible de la serrada Roques Codolles a Farrera, al Pallars Sobirà. Segons han explicat fons els bombers, és un incendi d'alta muntanya al qual és complex arribar per carretera. Hi treballen 30 dotacions, de les quals 11 són mitjans aeris i la resta principalment vehicles lleugers, com tot terrenys. L'incendi afecta una superfície aproximada d'unes 28 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals, que per cert treballen amb la hipòtesi de que ha estat un llamp la possible causa del foc. I el govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetrà alçar noves plantes i subdividir mobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Escoltem a la líder dels comuns, Jessica Albiach.
3: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes. Aquí tots els actors són imprescindibles. També ho és el sector privat.
7: La Vall d'Hebron, a Barcelona, ha fet el primer transplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Afrucat estima que la producció de poma a Catalunya augmentarà un 9% respecte a l'any passat i la de pera baixarà un 5%. La patronal celebra que la poma recuperi potencial productiu i atribueix el descens de quilos de pera a la meteorologia. L'Associació Empresarial de la Fruita Catalunya calcula que enguany es colliran 281.000 tones de pomes i 101 tones de peres. I creix el malestar ramader el dels Pallars pel tercer atac mortal d'un ós aquesta setmana. Un ramader del Pallars ha denunciat un atac d'ós al bestiar de muntanya amb un resultat d'una vaca morta i tres desaparegudes. És el tercer atac que denuncia el sector al nord de la comarca en menys d'una setmana. I la Ciutadella de Roses es prepara per ser un any més l'epicentre musical de l'estiu de la comarca. Aquest dissabte arrenca la 18a edició del Festival Sons del Món i ho fa amb la Porta Gran, amb Pablo Alborán en la seva última...

Yeah, dip trip, the Fantasia.

0: Vivències a Ona Codinenca.
1: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa en el que col·laborem l'Àngel Falqués. Hola, Àngel.
2: Hola, bona nit i bona hora.
1: Josep Maria Joneda.
3: Hola. Bona nit a tothom.
1: La Roser Lloberes, que és en plantilla ara.
4: Bona tarda, bona nit, bon dia.
1: La Maria Torrents, que avui ens ha fet ens ha fet...
2: Figa.
1: Sí, figa. Tenia un evento.
2: És que ja és el segon evento, eh? Sí. Això, en el seu historial...
1: Ja és el segon evento.
3: Cobrarà menys.
1: Ui. La que us parla, Rosita Figueres. I el control, com ja és habitual ara, en Pau Ibars.
5: Bona nit.
1: Hola, bona nit, Pau. Què tal?
5: Bé.
1: Encara tenim el Jordi Massaguer.
5: Sí, em van enviar notícies de que finalment s'ha d'operar el peu i, per tant, estarà un temps encara més de baixa perquè hem de dar cita per l'operació, postoperatori, anirà per llarg, Em sembla que aquest any ja l'haureu d'acabar amb mi perquè el Jordi costarà.
3: De les 7 hem passat a les 5 i el pròxim dia, 20 anys després de dinar, suposo.
5: Sí, allà a fer el cafè, a les 3.
2: Joneda, que són les 9.
3: Són les 9. Ai, té raó, és que vaig de boli, ja ho saps.
2: No, és que amb el Jordi estàvem més tranquils.
5: Sant Pol...
2: Tot estava més ordenat.
5: Sant Pol, quina hora és? Una mica, això, avui.
3: Va. Molt bé. Endavant.
1: Avui tenim un convidat dels de Solera, no?
2: Sí.
1: Dels de Vivències.
2: Sí, sí, perquè aquí el programa es diu Vivències perquè és dels de Antes.
1: Dels de Antes.
2: I avui parlarem d'un tema que...
1: Quin convidat tenim, Àngel?
2: El convidat tenim... Digue'l tu.
1: El Joan Segalés.
2: Sí, però el Joan Segalés, aquí a Sant Feliu...
1: De Can Marxant.
2: Sí, perquè aquí a Sant Feliu, si dius Joan Segalés, la gent poden dir quin
1: molts,
2: dels
1: oi?
2: Dos.
1: Sí, n'hi ha
2: perquè,
1: molts.
2: Perquè, a més...
6: Els tres.
4: Tres.
2: Sí, tres, doncs, el imagina't.
6: El fill del Sereno.
2: També es diu Joan Segalés. És que és un nom bastant... Bastant...
6: Sí. No, corrent. És molt maco.
2: Sí, però...
4: Molt bé, sí.
3: Són
4: sí.
3: Socis dels autobusos, oi?
6: No, són sa. Els bons som C.
3: C, ah.
6: Els bons són... Som Segalés.
3: Segalés, no Segalés.
6: Els que són...
3: Segalés.
6: Són Segalés. Ah. Perquè resulta que els Segalés van anar amb el notari o no sé què varen fer i els hi van posar en vez de C, sa. Ah. Que jo m'hi trobo moltes vegades que els hi haig de dir canvieu-m'ho perquè jo em dic Segalés. I els bons som Segalés. Li van posar i va quedar Segalés. Perquè jo tinc una firma d'ells que posa Segalés.
1: Ah. Bueno, sí, sí. És això, que se tocaven amb una lletra.
2: En un poble com Sant Feliu, si et dius un nom molt comú, si et dius Joan, doncs ningú et coneix. Si diuen el Joan, diran quin Joan. Ara, si et dius Silvestre, per exemple, i parles del Silvestre, ja sabràs de qui es parla.
1: Sí, sí. Però amb el Joan no, eh?
2: I si tens un cognom també una mica diferent, et coneixeran pel cognom. I si no, però jo recordava el Joan Humbert que va venir que a l'escola havies de dir el Joan Humbert. Llavors sabies de què anava.
1: Sabies quin Joan era.
2: Eh? Però és que el Joan Segalés has de dir el Marxant, perquè si no surt el Rateta també al cap.
3: I si dius Joaneda, segur que...
1: No hi ha cap
2: Joaneda no n'hi ha cap
3: més.
4: I el tercer quin és, el tercer?
2: Ja ho ha dit, ell, el fill...
6: El tercer és Maurí. El tercer, el Joan Segalés, el fill del el Sereno, aquell que feia les crides.
1: Sí.
6: No sé si te'n recordes,
1: sí.
6: Que feia les crides.
1: Sí.
6: Doncs el seu fill es diu Joan Segalés, que ara està aquí a la residència.
1: Ah, veus, no em recordava que es digués Joan.
2: Mira, ara que Joan ha parlat, Sol, sí. Ara ha parlat, ha tret el tema ell, sí. Ha tret el tema ell, del sereno, que és el un sereno. Dels oficis, perquè parlem sí. Dels oficis perduts.
1: Sí. I tant perdut, eh?
2: És un ofici... És un
4: sí,
2: ofici...
4: Sí, sí, ja no existeix.
2: Ja no existeix.
4: Ni res que se li sembli, crec, no?
2: No, perquè passegen els guàrdies per... a la nit, però...
4: Però no paguen llums.
2: No paguen llums i els, si hi ha algun lladre, doncs ja...
4: Els apagaven o els encerien, els serenos?
1: Els encerien i els apagaven. Amb una canya sí, i un clau sí. Damunt.
6: Però abans havien de passar a encendre'ls.
1: Sí, havien de passar a encendre'ls i llavors, a la matinada els apagaven.
2: Sí, sí, sí, perquè hi havia un interruptor dalt.
6: Que al cap damunt sí. Hi havia un clau.
1: Un clau, sí, sí. Sí.
6: I, crac.
1: Sí.
2: Home, eren temps...
1: Sí.
2: Eren les vivències que
1: clar,
2: tenia.
1: I el mateix sereno era el que feia les crides o, sí, sí. O ho feia perquè sí?
6: No,
1: sí.
6: No. El sereno era el que feia de sereno sí. I que, a més, feia les crides. Però tot era dins del mateix.
1: Dins del mateix.
4: De les maneres, el de les crides encara hi ha algun poble que es fa, eh? El meu sogre era d'un poble que es diu la Serra d'Almos, molt sí. A prop de Tivissa, i allà encara...
6: Quants habitants són?
4: Ui... Ara m'has posat amb un compromís.
2: Allà no ha arribat
4: no,
2: el WhatsApp.
4: No, som molt pocs habitants. Sí, sí, eh? Som molt pocs habitants.
6: Pocs ho han de fer-ho d'aquesta manera.
4: Però encara a vegades estàs allà i surten i diuen pues, escolta, que els dimecres passarà el peixater o el dijous bé, obriran el CAP o la farmàcia.
1: Sí.
4: Encara funciona així. Almenys de les últimes vegades que hi havia estat. Ara fa temps que no hi vaig, però funcionava així.
2: Bueno, avui, per aquells canvis que no es poden explicar, perquè si no el tècnic se'ns enfadarà, passarem un informatiu que no és el de la Gemma, però és un informatiu que em fa gràcia perquè fa poc que va venir la Rosa Riera a parlar de l'institut, volem sí, l'institut, sí, volem sí. L'institut. Ara l'institut torna a estar de moda perquè ara es veu que té problemes l'institut.
1: Ah, sí?
2: Sí, escoltem...
5: Que és un informatiu de la competència, o què passa?
2: No, és un informatiu d'aquí.
5: Ah. Molt bé. Escoltem-ho.
2: Del Guillem Soler.
7: El butlletí dels municipis de la C-59.
8: Comencem l'eix 59 d'avui explicant-vos que les famílies de l'escola i l'Institut Públic de Sant Feliu de Codines reclamen al Departament d'Educació que reconsideri el model educatiu del municipi a favor de l'ensenyança pública davant el repte que suposa la convivència de l'Institut Públic amb el concertat en un poble amb pocs habitants i amb la natalitat a la baixa. Com vam poder conèixer a principis de setmana a Ona Codinenca, les associacions de famílies d'alumnes de l'Escola Jaume Balmes i també de l'Institut Manuel Carrasco i Formiguera denuncien que el model educatiu actual del municipi deixaria en pocs anys a l'Institut Públic amb només una línia en els 4 cursos d'ESO. Degut a la tendència a la baixa en l'alumnat, actualment el primer curs d'ESO de l'Institut Públic ja és d'una sola línia i quan l'any vinent passin a segon, el segon curs també perdrà una de les dues línies actuals. Tot això mentre la línia de l'Institut Concertat es mantindria creant, segons ells, un deteriorament de la qualitat educativa i social de tot l'alumnat, creant segregació i restant recursos a l'ensenyança pública.
2: Bé, doncs està així, això.
1: Sí.
2: Ahir se'n va parlar al ple de l'Ajuntament i tot el... es va votar, no sé si era una moció, i tot l'Ajuntament en pes doncs, va estar defensant l'Institut, però bueno... Aviam si haurem de tornar a Barcelona a fer la pancarta i tot el sidral.
1: Tot això perquè en menys nanos representa.
2: Sí, és clar, es veu que la natalitat ha baixat.
4: El que no m'ha quedat clar és, en la concertada hi ha més de dues línies?
1: No.
2: La concertada n'hi ha una.
4: Sí. Una.
2: I a la pública dues. Però ara aquesta doble es va perdent.
4: Això és un problema pels que ens hem de jubilar, eh?
1: Sí.
4: No tindrem pensions.
3: No crec que hi hagi
5: sí, problema. Sí, sí. Vosaltres sí que tindreu. Nosaltres ja és una altra cosa.
3: Tenen 10 fills. Des d'aquí en tenen un. Doncs haurem de viure amb els de fora.
4: Sí, això està clar, però igualment...
3: M'han dit que a Vic hi ha més marroquins o estrangers que població local. Per tant...
6: No sé com anem aquí.
3: Aquí no també comencem així. Per tant, aquesta gent té molt més fills i no hi haurà
4: bueno,
3: cap
4: però
3: problema.
4: Però mentre es mantinguin les línies, l'important és que hi hagi sí. Canalla, sigui d'on sigui, sí. Amb tot ja. El respecte, perquè al final És la globalització, i jo sempre dic que la vida d'immigrant ha de ser molt dura pel que se'n va fora, no? El problema és que no n'hi hagin, perquè ni amb immigrants arribem aquí a Sant Feliu a dos línies per institut, estem parlant. Llavors això és un...
2: Sí, dues línies per institut, sí, perquè ara hi ha dos instituts. Sí.
4: Dos instituts, un amb una línia...
2: I l'altre amb una altra.
4: I l'altre amb una altra, clar.
5: Sí, però fins ara eren dues a la pública.
2: Sí, a la pública fins ara n'hi havia dues.
4: És que estem parlant de molta canalla menys, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
4: Bueno, no, jo ja no m'hi puc posar amb això. Ja no hi puc fer res. No puc contribuir.
2: Bueno, pel que sembla, cap de nosaltres hi pot fer res.
1: No.
2: I el que podem fer és parlar dels oficis antics. I d'això el Joan Seglés en sap una estona, perquè ell va col·laborar amb un museu que la majoria de la gent de Sant Feliu no sabem...
1: Qui sigui.
2: No saben qui sigui. I no està en un lloc amagat, està a l'Ajuntament Antic.
6: Sí, sí.
2: Com va ser, Joan, que es va organitzar aquest museu per aprofitar eines i per entendre com funcionaven els oficis
1: sí.
2: d'abans?
6: Això va ser el meu cunyat, el Francesc Vallcorba, que va voler fer un museu dels oficis. I va començar per casa seva, les indústries Vallcorba. I va portar un banc d'eines, està allà, i tot tipus de pots que feien, perquè ells feien els pots de la llet, aquells pots que d'això... I que els camions recollien per les carreteres. Doncs, i ho va posar allà. Llavors va anar el Sadurní Toni Jaume, que va donar eines del camp.
1: El venedor de cunetes.
6: Ah.
1: El venedor de cunetes.
6: Sí, això. Després hi va haver... Després hi va haver la Conxita Vallcorba, que va donar una sèrie d'aparatos. Un era per mirar la fortalesa dels cils. O sigui, per mirar...
2: Sí.
6: Després va donar-ne un altre que... No sé per què era. L'altre ja no sé per què era. Però llavors hi va haver algunes altres coses que tampoc sé el que hi havia, perquè hi vàrem estar molt poc nosaltres. Llavors el Joan de Canget va donar una màquina per omplir sifons.
2: Sí, jo recordo encara que nosaltres anàvem a l'escola davant de Can Gep, a les escoles nacionals, la Rosita sí, també hi venia, i abans d'allò podies anar a veure com feien els sifons.
3: Quin any era, això?
6: Això...
3: Més o menys. Només un any ni de...
2: No, l'any que ho van fer, el museu aquest, devia ser l'any 12.
6: Sí,
2: perquè tenim un àudio... perquè el Francesc Vallcorba va venir aquí a Ona Codinenca i ens va... I bueno, i aquí sentireu el Pere Vallcorba, el Lluís Capdevila, tots els que parlaven aquell dia. I bueno, si us sembla, el passarem, que dura encara no 5 minuts, i ells ens explicaran més bé com va anar el...
6: Sí, sí.
2: Com va anar l'assumpte aquest.
9: En el programa d'avui ens acompanya l'amic Francesc Vallcorba. Molt bona nit, Francesc.
10: Molt
9: que després d'anys d'intentar-ho, sembla ser que a la fi es farà realitat un nou petit museu de les arts i oficis de Sant Feliu de Codines. Explica'ns, Francesc, quan va iniciar aquesta idea i com l'heu portat a terme.
10: Bueno, fa uns quants anys, però al final sembla que es va lograr que per no perdre la història d'aquest poble, sobretot el tèxtil, que era el més important d'aquell temps, i no parlem dels pagesos, etcètera, etcètera, però, és clar, molta cosa es va perdent. Si no estem al cas, sort que ara hi ha uns quants amics que estem a la Guait, i hi ha molts oficis que quasi bé ja els tenim recuperats. En diríem molts d'oficis. Per exemple... aquest del textil, hi ha llançadores, hi ha bastanta cosa que ho recuperarem. Després no parlem de l'esperdanyer, el sabater, després el fiduer, que també el fideuer també té tots els mollos que es feien, els fideus, macarrons, tota la classe de pasta, això ho tenim recuperat. El del boter, malauradament, ja no, que feien els aros, feien les botes, que era molt interessant. Fer una bota és molt interessant.
11: És un
10: ofici bo. El dels carros, que hi havia els dos germans Vilardell, el Mateu feia tot el de ferro que entra en un carro. I el Joan, el pare del Jaume, feia tot el de la fusta. I entre els dos construïen carros i carros. A més de més, també ferraven. Sí. A davant, allà on té ara el casal, tot hi havia una esplanada, i allà ferraven els cavalls. Rajoler. Tenim unes rajoles fetes pels Riera, l'avi Riera, etc., que ara busca la història, i han trobat els elements, o sigui, unes fustes molt rudimentàries, perquè tot es feia a mà, com que hem d'explicar.
12: Tenien un
10: mollo. Tenien uns mollos, i posaven, jo havia vist aquí baix Gana Madrona, en posaven molts, treien el mollo, el fang, jo al col·legi també feia una mica de fang, sí, i això, però... Doncs això ho podem recuperar, juntament també amb unes teles que han trobat.
2: Oficis.
10: Un altre ofici, el del calderer, el del meu avi, que li deien el Josepet, el repica marmites, li deien. Aquest home agafava l'aram i en deien les caldes. Les caldes vol dir anar agafant temperatura amb carbó ho feien, i bueno, aquell home amb martells rudimentaris i això anava formant, o sigui, ara avui totes són premses i tots són torns, però aquell temps l'avi Josepet, i després també les estanyava per dintre i les anava a vendre a peu a tots els pobles, Castellterçol, Santa Eulàlia, l'Enric de Camp Marxant tenia fama de...
11: El pare del
10: Joan Segalés. No, i venien també olles i cassoles d'això, de terra, de terrissa. Durant anys van tenir terrissa.
13: Fins fa 4 dies.
10: Sí.
11: Jo encara me'n recordo amb la meva dona, anar a comprar l'últim que abans de tancar. Va dir, mira, veniu, perquè allà al carrer Sant Joan, com que eren veïns, i deia, diu, estem ja tancant i liquidant tot. I, bueno,
13: ara que diem terrissaires, n'hi havia aquí, o compraven la terrissa.
10: També hi ha el Joan Casanovas, el Joan de Can Jep, que li deien, que tenim la màquina d'omplir sifons.
13: I aquest futur museu, de moment, on estarà, de moment?
10: Aquest futur museu serà en els baixos de l'antic ajuntament. Allà on hi havia, en un cantó hi havia la policia, i l'altre cantó hi havia l'Ona Codinenca. Antigament hi havia correus, però últimament hi va haver justament l'Ona Codinenca.
13: I ja hi havia hagut la ràdio Sant Feliu del Frente de Joventudes.
2: Bé, doncs aquesta gravació que diu de moment està sota l'Ajuntament era de l'any 12, i de moment encara hi és, i les claus les té
12: l'Ajuntament.
2: El Joan Segalés, perquè sembla que les ha perdut.
1: O sigui que mai s'ha obert al públic, representa aquest
2: museu. No. Una vegada hi vam anar els jubilats. Els jubilats havien muntat un grup que havien fet una exposició d'eines de les fàbriques, sí, i d'eines del camp, sí, un altre any. I el tercer any vam voler fer alguna cosa d'oficis perduts. Però per mala sort va ser l'any 20 que hi va haver la pandèmia,
1: sí,
2: i ja no vam poder fer res més. I després doncs ja no va anar bé.
6: Això, aquest museu ha quedat una mica encallat, no del tot encallat, perquè el que el portava era ell, el Francesc, el meu cunyat.
1: Clar.
6: I nosaltres ens va fer servir de junta, que també n'érem. També érem de la junta, però ho portava tot ell. Clar. El Muriell va quedar encallat i no s'ha...
1: Bé, fins que hi hagi algú que pugui tornar a recuperar i que sigui, que es faci en allà, sí, perquè ara hi ha tants canvis que potser el volen ubicar en un altre lloc.
6: Diria que per un museu així, allò és petit.
12: L'Ajuntament antic, el vell, per fora està molt maco. No sé, per dintre si ho han tocat.
6: Per dins ho han tocat, ara.
12: Han tocat, també.
1: Sí, no, el primer pis, sí.
6: Sí, el primer pis hi ha l'escola de música.
1: I ara em sembla que arreglen lo de dalt, no ho sé.
2: Bueno, d'aquesta manera que està aquest museu, estava l'estandard aquell del Gaudí,
1: sí,
2: que va estar molts anys allà, també, sí, arraconat, si el, sí, llencem o no el, sí, llencem. Sí. I fins que algú se li va encendre la llumeta. I en aquí, esclar, esperem un altre Francesc Vallcorba
1: que se li encengui
2: la llumeta i que tiri endavant, que faci una junta de gent que
1: puguin, sí,
2: que l'ajudin, però que ell, que pues, tu tiri endavant, perquè si no hi ha una davant que tira el carro, les coses costen,
1: sí,
2: de...
1: Si això d'allà, el carro rural era petit, necessita molt...
6: Molt i tant, sí, sí.
1: Molt puesto.
6: Necessita molt espai, perquè tots els oficis tenen els seus aparatos. És clar, allò és una sala que et diria, no sé, de 40 metres, 50 metres, no, més, no sé, 100 metres quadrats, posem.
2: Allà hi havia hagut museu... la ràdio, te'n recordes?
1: Sí, la ràdio estava en un cantonet allà.
6: Sí, sí, sí.
1: I l'altre era el gar rural.
12: Un trosset petit.
1: Hi havia una llar de foc.
2: Llar de foc.
12: Sí. La fèiem en castellà, la recita jo. Allò havia sigut... Anant molts anys.
6: Allò havia sigut el gar rural.
1: Sí, sí, sí. El gar rural. Sí.
4: És una pena que no estigui obert, perquè
12: discos
4: les escoles...
12: Discos solicitados.
4: Les escoles seria un bon lloc.
6: Hi havia el matalasser, també...
2: Sí, també hi havia, hi ha un matalàs allà, matalàs, hi havia, sí, quan venia el matalasser...
6: I els bastons.
1: Bastons.
2: N'hi havia que ho feien amb bastons, però n'hi havia... Els de Cantris també ja tenien una màquina.
6: Sí.
2: Que la...
1: No, però devien...
6: Però el matalasser que jo recordo venia a casa amb uns bastons i anava,
2: sí,
6: picant.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Però la màquina era per desfer la llana, per, sí, cardar la llana, es deia, perquè, clar, es quedés més
2: sí,
1: espumosa.
2: Sí, sí, sí.
1: Però
2: sí,
1: si no, el matalàs el feien amb bastons, jo me'n recordo. Allà on hi havia una era una mica gran, ja l'escombraven i allà hi anaven a fer el matalàs.
2: Això sí que era ecològic, i sí, sí, perquè el matalàs passava de pares a fills i nets i anaven donant voltes.
6: Jo recordo...
2: però la llana era la mateixa sempre.
6: Jo recordo que venia al terrat de casa i ens feia.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, ell és de Can Marchant i sí, hem aprofitat el llibre del Jaume Casas, que tot sovint, sí, el traiem, i ara la Rosita i la Roser ens llegiran una mica de guió sobre Can Marchant.
1: Si ens fixem bé, just a sobre del portal d'aquesta casa, hi trobem un rètol antic, avui restaurat, que encara conserva tota la força del passat. I podem llegir: antiga tenda del Marchant Filoset. Només aquest nom ja ens transporta a una època que en les botigues eren molt més que un negoci. Eren punt de trobada, centre de conversa i gairebé cor del poble.
4: I és que a la tenda del Marchant hi podies trobar absolutament de tot. No només teixits, pantalons o bates, sinó també vetes, fils i botons per cosir i arreglar la roba a casa. Però la cosa no s'acaba aquí. També hi venien fogons, plats, olles, setrills, porrons, taps de suro, agulles d'estendre i fins i tot trampes per agafar ocells. Era aquella mena d'establiment on sempre sorties amb el que necessitaves i sovint amb alguna cosa més.
1: Els orígens d'aquesta nissaga es remunten a l'any 1838, quan Jaume Segalés Vallcorba, marxant de professió, fadrí de 28 anys i nat a Can Mariet del carrer Esquirol, va contraure el matrimoni amb la Maria Sans-Trepe-Martí. És complicadet,
6: Sans-Trepe-Martí, que vol dir Sans-Trepe-Pagès,
1: sí,
6: Martí.
1: Però no havia sentit, sí, mai aquest cognom.
6: I ells anaven a vendre... Els pobles. El meu avi anava amb un farcell amb moltes coses a dins i anava a les cases i els deia: no voleu pas comprar? Sí. I els deia, era molt catòlic el meu avi. I deia: espera't, abans farem un rezo. I resaven, allà els feia resar una Ave Maria abans.
2: I la P aquesta és com els americans, que diuen el J.F. Kennedy, la F aquesta no la diuen Sastre P. Martí.
4: Però tot escrit.
1: De segon Oliana, de Can Sastre Pagès, que només tenia 21 anys. Un casament que no només unia dues persones, sinó també dues cases i dues tradicions.
4: Després de les noces, la parella es va establir en aquesta mateixa casa del carrer Reial, arran de la plaça de Banderia, un indret cèntric i ple de vida. Aquell espai es convertiria en l'escenari de generacions senceres dedicades al comerç i a l'ofici.
1: El pare d'en Jaume li deien el Marchant Filosa. Els malsons, com sabem, sovint esdevenen herència popular. I així, gairebé de manera natural, el fill li devia quedar el diminutiu afectuós de Filoset, un nom que acabaria identificant tota la casa i tota la família.
4: El seu fill, en Benet Segalés, Sastre P. Martí, nascut l'any 1852, va continuar el camí. Es va casar amb l'Emília d'Oloder Castanyer, de Cassà de la Selva, ampliant així els lligams familiars més enllà del poble. A més, la història de Can Marxant seguia creixent.
1: Van tenir 4 fills, la Maria, en Jaume, la Carme i en Camil. Una nova generació que creixia entre teles, balances, taulells i converses de clientela fidel.
4: L'hereu, en Jaume, conegut per tothom com el Jaumet de Can Marxant, va fer un pas important l'any 1902, en casar-se amb la Vicenta Furriol Cruixent de Barcelona. Aquella unió aportava també una mirada més urbana, més oberta.
1: Ell exercia de sastre, un ofici que requeria destresa, paciència i un tracte molt personal amb els clients. La seva esposa, mentrestant, administrava la botiga, amb mà ferma i criteri. Entre tots dos mantenien viu el negoci familiar.
4: A més, en Jaumet va tenir una destacada implicació pública. Va ser alcalde durant el període 1930-1931, fins a la proclamació de la República el 14 d'abril del 31. Durant el seu mandat es van iniciar les obres d'obertura de la Travessia, un projecte que marcaria l'urbanisme del poble.
1: La seva vida, però, no va tenir un final tràgic. L'any 1937 va morir en un accident a Palau de Plegamans, embolcar un onibús de Can Segalers, un fet que devia commocionar profundament la família i tot el veïnat.
4: Van tenir 3 fills, l'Enric, la Paquita i la Quimeta. 3 noms que continuarien cadascun a la seva manera, vinculats a la història del poble.
1: La Paquita va exercir de llevadora durant molts anys. Va ajudar a néixer generacions senceres de criatures, esdevenint una figura estimada i imprescindible.
4: La Quimeta es va casar amb Evarist Pons, de Barcelona, obrint així una nova branca familiar fora del municipi.
1: I l'Enric Segalés Furriol va seguir fidel a l'ofici de sastre. Va vestir els homes i els joves de tota una generació, amb aquella elegància que només donen les peces fetes a mida.
4: L'auca de 1943 de mossèn Baldelló deixava escrit amb un rodoll que encara avui fa somriure. Si vols vestir elegant, no ho dubtis, l'Enric Marxant. Un reconeixement popular que parla del prestigi que havia assolit.
1: L'Enric es va casar amb la Maria Mercè Mauri Aguilar, pobilla de Can Masovera. D'aquesta unió en van néixer 4 fills, que representarien una nova etapa per la família.
4: En Jaume, pèrit mercantil i representant de productes químics de l'empresa del senyor Vilaseca, que malauradament va morir solter, la Maria Assumpció, administrativa de la fàbrica de teixits Humbert Rosàs i també assistenta social, la Montserrat, que va regir la tenda fins a la jubilació, i finalment en Joan.
1: En Joan Segalés Mauri va continuar inicialment la sastreria familiar. Més endavant, però, va exercir com a funcionari de la Generalitat. Va ser regidor del Consistori Municipal i mentre actiu del patronat del Museu Municipal de Can Xifreda, mantenint així el compromís amb el poble.
4: Casat amb la Carme Plana Ribes de Can Rovira, en Joan és considerat el continuador d'aquesta nissaga que arrencla del segle XIX. Han tingut 2 fills, l'Enric i la Núria, que representen la continuïtat d'una història que, com el rètol del portal, encara avui ens parla del passat. I, bueno, i continua, perquè ara tenen 3 nets meravellosos, que continuen estudiant i fent estudis per arribar lluny, també.
2: Però, doncs, aquí tenim el...
4: A l'avi, Joan, dels nets aquests.
6: La sastreria, això del sastre que dieu, és un dels oficis que ha desaparegut.
2: Sí.
6: Perquè ara la confecció, però a més la confecció que ara es porta, és roba usada, estripada i tot el que vulgueu.
2: Que ve de la Xina.
4: Però sí, encara hi ha modistes i sastres. A Barcelona encara hi ha modistes que es fa...
6: No diré que no n'hi hagi.
4: Molt poc, molt poc, però, evidentment. Clar, abans era el que abundava més. No?
6: Però és que tu ves mirant per Barcelona, o allà on sigui, que veus la gent sense corba. Jo, per anar a Barcelona, havia de posar una americana, un trajo amb corbata i ben posat.
12: Jo, molts anys, vaig baixar amb corbata, també. Jo també anava amb corbata cada dia.
6: Sí, sí.
2: Corbata, què és corbata?
6: Corbata és corbata.
2: Jo recordo, no. Perdona, recordo que m'agradava molt anar a Can Marxant perquè aprofitaven americanes velles del meu pare, les giraven i me'n feien un abric a mi. I m'agradava quan em prenien les mides i no volia marxar d'allà perquè sempre tocaven música clàssica. Tenia un tocadiscos i allò semblava, bueno, concert.
12: Que entrava en un altre món. No?
2: Entrava en un altre món, sí.
6: És que abans es feia això, una brica, una americana, això la feien girar, era una mica diferent, o almenys era més nova. I llavors es feia com un trajo nou.
4: És que ara parlem del... Perdona, ara parlem del reciclatge i que s'ha d'aprofitar tot. I jo crec que abans es reciclava molt més que no pas ara.
2: Mira, un dels oficis perduts era el drapaire. I el drapaire et venia a buscar... Quan teníem la fàbrica, fins i tot la borra, te la pagaven. I si més no, els filots i tot, i els filots, i els nets, els bruts, i després si eren blancs o si eren de color. I això t'ho venien a buscar. I ara has d'anar tu a la deixalleria i si bades una mica has de pagar.
4: Per portar-ho, sí.
12: Jo me'n recordo ben a prop de casa del marxant, a Cantalet, que hi havia una espècie per calentar-se, un trasto d'aquells enorme perquè posaven foc, val. I sortint hi havia tot aquell biombo de la gasolina amb un depòsit vermell.
6: Sí.
2: amb aquella manxa.
12: Amb una màquina que t'agrada.
2: Dos dipòsits que...
6: Hi havia una placeta petita i feia una pendent. I allà, al mig de la pendent, hi havia una font. Ja. No sé si us en recordeu.
2: Sí.
12: I tant.
2: Sí, doncs teníem gasolinera, que ara Sant Feliu, al terme de Sant Feliu no n'hi ha de gasolinera.
6: No, hem d'anar a mig camí de Caldes.
2: Hem d'anar a Caldes.
4: O cap amunt.
12: Baixant a mà dreta, després.
2: Sí.
4: Cap amunt. Sí, o cap amunt.
2: Sí, perquè allà aquell del Mas Badó és el límit de Sant Feliu, però és Sant Quirze.
1: És Sant Quirze, ja.
2: I l'altre és el límit, però és Caldes.
6: Però tu què dius? Això que els sastres i modistes encara duren?
4: Poquets, molt pocs.
6: Perquè, a més, el que vol un trajo mida ha de pagar una fortuna, eh?
4: N'hi ha pocs, però encara, així com altres oficis, ja no queda ningú de sastre, poder o de modista, encara en queden, no? Menys, però... Encara es pot mantenir, encara no podem dir que estigui extingit.
12: N'hi ha d'haver bastants per fer totes les coses de teatre. Que a vegades fan vestits nous i fan moltes coses. N'hi ha.
6: Però això fa la confecció. Si ho mirem així, és la confecció la que treballa. Ja. No un sastre que té allà un equip i que acusen i que fan un trajo.
12: No, però per cantants i per artistes hi van a fer-se trajes, diguéssim, especials.
4: Hi havia a Santa Eulàlia, jo crec que encara hi deu haver-hi sastre.
12: Santa Eulàlia sempre que n'hi ha.
4: Encara hi deu haver sastre. Llavors, ja aquella altra botiga tan gran, que no volia el nom, de color verd, que té el logo verd, que també hi havia un departament de sastreria, que a més estava, em sembla que estava al carrer Bailén, encara no sé si l'han tret. Però també hi havia un lloc que feien els trajos.
6: Hi ha una casa que en diuen El Senyor.
4: El Senyor, de Manresa.
6: Però jo vaig anar allà i la perdó vaig quedar decepcionat.
4: Bueno, és que ara ha canviat també això.
6: Perquè hi havia coses que nosaltres no les hauríem confeccionat mai.
2: Ja. A veure, un moment que ara tenim al telèfon una persona que ens parlarà d'un altre ofici perdut, tot i que la Rosita i jo també podríem parlar, que era el tèxtil.
1: Sí.
2: Teníem la Maria. Hola, Maria.
14: Hola, bona tarda.
2: Què tal?
14: Home, no tan bé com tu.
2: Bueno, també sóc més jovenot que tu. Estem aquí...
14: Escolta, ja estic a punt de fer-ne 92, eh?
2: Bueno,
1: no.
2: Escolta,
1: no,
12: això no és res.
2: Escolta, la meva tia, la de Can Basté, està a punt de fer-ne 104.
14: Ah, sí. Això, ja, com aquí a casa ve la Núria d'Orsa, ja m'ho explica.
1: Ho veus?
2: Ho veus? Ho veus?
1: Encara ets jove.
2: Jovenassa, encara. Jovenassa.
1: Jovenassa.
2: Escolta,
14: Digues.
2: Estem parlant dels oficis de quan nosaltres érem més joves. Els oficis aquests de quan a Can Comas encara estava obert i tu anaves allà a la fàbrica. A la fàbrica, quines feines es feien?
14: A la fàbrica feien tot. Filatura no, eh?
2: No, però, per exemple, els homes feien de contramestres.
14: De contramestres.
2: Que ja no n'hi ha cap de contramestre.
14: Ajudant,
2: les dones podien fer de teixidores, d'ordidores, de nuadores.
14: De nuadores.
2: rodateres, bitlleres...
14: I els bitlleres, repassadores...
1: Sí. Fins a sortir tota la peça.
14: Tot, esclar. Uh-huh.
2: I allà es feia tot això.
14: Sí.
2: Feien els... I tu estaves a la, al despatx?
14: Sí, a l'oficina.
2: Sí.
14: Clar. Mira, allà a l'oficina hi vaig anar perquè el meu pare hi feia de banyar.
2: Ah, el banyar també és una feina que...
14: Sí, el meu pare havia fet de banyar.
2: Sí.
14: I no volia que jo anés a la fàbrica, no volia. Però un dia l'avi Font va dir que necessitava una per l'oficina.
2: Ja. Yeah.
14: Perquè el Quimet i la Maria anaven a Granollers.
2: El Quimet és el Quimet Font, el...
14: Sí, el que va... ja són morts.
2: El que va ser director d'allà, de l'Uralita.
14: Sí, de l'Uralita, que també déu-n'hi-do.
1: Aquí s'ha perdut la Uralita, no?
2: Sí, sí. I perquè ara per treure una teulada d'Uralita, amb l'amianto i tot...
4: Sí, els diners...
14: Poder xicaria de la presó, eh?
1: L'altre dia n'hi havia, amb el vent em va caure un al mig del carrer i ningú l'anava a buscar.
14: No, t'ho
1: diràs. Vam pensar, si l'anem a buscar, veurà que la tenim nosaltres, oi?
2: Bueno, recorda que abans els dipòsits de l'aigua eren d'Uralita.
1: Sí.
2: I les canonades de plom, que es veu que també és verinós.
14: Sí, aquí a Cas d'Horta, que sí. Jo he viscut aquí a la vora, encara hi ha una teulada d'Uralita.
1: Veus?
2: Bueno, n'hi ha, sí.
14: És com una joia.
2: Sí, bueno, però... No, sí. Si voleu fer algunes obres o alguna cosa, ja veureu el que us costa.
4: Canviem de tema.
14: Això.
2: Bueno, escolta, tu,
14: digues.
2: Quins oficis recordes d'aquella època? De quan hi havia els serenos... Hi havia el Feliu de les Crides?
14: No, amb aquests oficis. Llavors era molt jove, jo de quina edat se'm vaig néixer l'any 34.
2: Bueno, m'acabes de dir que ets molt gran, i ara m'acabes de dir que ets molt jove.
14: Bueno, perquè aquests oficis, saps què passa? Que com que el meu pare era banyar i va anar amb els que tot a treballar a Barcelona,
2: sí.
14: Jo també hi vaig anar 7 anys, i vaig fer comerç.
2: Ah.
1: Vas estudiar?
14: I, clar. Sí, vaig estudiar comerç, jo.
2: Bé,
14: màquina d'escriure, taquigrafia, totes aquestes coses.
2: El teu home també va tenir un ofici que també ja no hi és, està extingit,
14: no.
2: El de recader. Oi que feia de recader a Granollers?
1: Això va ser quan va tancar la fàbrica.
2: Com va tancar la fàbrica.
14: Sí, això, ara te'n vas amb una altra cosa. Mm. Perquè el Josep va fer això...
2: Sí.
14: Perquè van tancar Can Comas.
2: Sí. Bueno, però ho va fer, encara que fos...
4: Això de recader no ha desaparegut, eh?
14: Perquè
4: hi ha més ara.
1: Sí.
14: Saps per què ho va fer? Perquè ell no tenia gaire salut per poder fer segons quines coses.
2: Sí.
14: I el doctor Pinos,
2: sí.
14: Un dia li va dir, si volguessis portar totes aquestes coses a l'institut,
1: sí.
14: Jo t'ho pagaria.
1: Clar.
14: I llavors... Les altres gent que ho van saber...
1: Li feien,
14: sí. Una feinada que no vegis.
1: Sí, feien portar coses a Granollers. Sí.
14: Sí.
2: Bueno, aquí...
14: I amb això es va sortir l'idea que hi havia d'haver una feina per mi.
2: Sí.
14: Perquè ja havien tancat. I el Josep tenia uns parents de Granollers. Que eren els amos del Bambi.
2: Ja.
14: Veus? Si sí, sabem de coses.
2: Perquè,
1: sí.
2: Perquè
1: va ser quan vas posar la botiga, tu.
2: Sí, perquè, perquè botigues aquestes especialitzades per canalla no n'hi havia hagut mai a Sant Feliu.
14: Mai. Però, esclar, de canalla tothom en trobava, però de roba de canalla cara, per dir d'una manera,
2: sí.
14: No n'hi havia. I aquesta cosina del Josep li va dir, si la vols posar, l'has de posar, bona. I la vam tenir 29 anys.
2: Sí. Ja...
14: 29 anys.
2: Casa, com parlàvem de la Maria, la Maria dels infants.
1: Dels infants, la Maria dels infants. Sí. Sí.
14: I gràcies, em va dir, el que passa que llavors el Josep ja estava més malalt i jo no podia deixar, saps?
2: Sí.
14: I vam fer no despassar-ho, perquè encara estava amb tota venta. I perquè aquests els que tot, com que els del meu pare el coneixien molt, li van dir que si el traspassava...
2: Sí.
14: Res d'intermediaris. Podia demanar el que ell volia. Jo encara el tinc, aquest paper.
2: Molt bé. Bueno, Maria,
14: aviam... Sembla que us he treballat una mica.
2: No. Escolta, un altre dia que parlem d'algun altre tema, et tornem a telefonar, si no és molta molèstia.
14: No, gens. Jo em sap greu perquè no puc veure ara. Tinc una orella que no hi sento gaire bé, saps?
2: Doncs escolta per l'altra.
14: Sí, escolto per la dreta. A vegades sí. Em poso a l'esquerra.
2: Al meu avi Madeu li passava igual.
14: Sí.
2: Moltes gràcies, eh?
3: Molt bé.
14: Bueno, a vosaltres.
2: Adéu.
4: Adéu, Maria.
14: Adéu, adéu, adéu.
4: Parlant d'orelles, us explicaré un ofici que he vist a la Índia, que és un dels oficis que sempre m'ha sorprès més i que segur que no l'heu vist mai. No sé si aquí existia, potser el Joan ens ho podrà dir si l'havia vist mai. A la Índia hi ha uns senyors, encara l'última vegada que hi vaig anar encara en vaig veure algun, que van amb un mocador al cap de color vermell, com lligat com els manyos, sí, no? Com sí. Un baturro. Van amb una capsa de fusta i dintre la capsa de fusta porten uns burils amb una mica de cotofluix. Llavors tu pagues res, una rúpia, 5 cèntims d'euro o 20 cèntims, una cosa així, i et neteja les orelles.
2: Uh-huh.
4: No ho havíeu vist mai, això, no, ni ho havia sentit a dir mai. No. Pues jo crec que la Índia és un dels llocs que encara trobes oficis que aquí no hi ha, no, que han desaparegut.
15: Bé, que
4: no?
15: Són fàcils, també.
4: Sí, sí que no necessites, sí, una gran inversió, no? Sí. Però Mèxic, aquest és un dels que sempre m'ha cridat més la, no, més no, l'atenció.
3: De Mèxic hi ha senyors al carrer que tu pares i et fa qualsevol document.
4: També. Bueno, jo recordo veure places senceres amb gent, amb màquines d'escriure... Per anar allà a que t'escriguin una carta. Sí,
3: com el ser abogat.
15: Sí, amb els puestos.
3: Tot un tingalado i surts amb un diploma d'abogat.
4: No, això que et dic jo era una plaça, no me'n recordo si era Jaipur, o algun lloc de la Índia, una plaça plena de gent amb màquines d'escriure, no per fer documents falsos, sinó per dir, mira, jo vull escriure una carta al meu avi que viu al sud de la Índia i no sé escriure.
15: Però és que aquí hi havia sigut també.
4: Perquè, clar, hi havia molt analfabetisme, no? I llavors, doncs allà el que escrivia màquina...
15: Jo ho havia vist a Barcelona amb Riades, això.
2: I llavors l'avi aquest havia d'anar amb un que li llegís.
4: Sí, correcte. I oficis d'aquests així, hi ha països que encara veus, pues, tots aquests que parleu, bueno, el sastre també, no? Però el que fa les olles, o el cisteller, o tot això, encara hi ha molts països que això continua.
6: Algun en fan d'olles així, encara hi ha algun terrissaire.
4: O terrissaires, no, tot això.
15: Terrissaire, Caldes, i és el terrisser.
6: Et
15: fa olles, et fa el que vulguis, però, Caldes. No,
6: a mi em va fer, quan vaig fer 90 anys, perquè jo faig col·lecció de caganers, em va fer la meva cara.
15: Sí, de caganer.
6: Com a caganer.
15: Sí, a casa també és la del Tanet. Sí.
3: El que hi ha molt avui en dia encara són gent que fa cistelles de cempalles.
15: Sí, no, també hi és, eh? Perquè si vas a fires d'aquestes medievals, hi és el cisteller,
6: hi
15: és el que fa les culleres de fusta, hi ha molts oficis quan vas a una
4: fira. I una altra feina que ha desaparegut i que us la vull explicar, perquè quan avui pensava que parlaríem d'això me n'he recordat, jo anava molt a Mollà, tenia la meva millor amiga quan estudiàvem al BUP en aquella època a Mollà, i la seva mare, que es deia Marciana, es dedicava a cosir forats de mitges.
15: Sí, aquí ja hi era.
4: Aquí ja hi era. Clar, jo no hi havia anat mai, però era una cosa que ara ha totalment desaparegut. Aquesta sí que ha desaparegut totalment.
3: Però no, digue'm que són mitges, que ara no.
4: Mitges.
3: Jo he entès mitges.
6: No, mitges. Punts de mitges.
15: Punts de mitges, a Can Sobirà.
6: Can
15: Sobirà. I em sembla que hi havia algun altre lloc que també em collia. De punts de mitges.
4: No sé si ho feia amb una màquina o ho feia mà, no me'n recordo, això no ho he pogut recordar.
15: Una màquina amb una agulla.
4: Imagina't unes mitges. Llum, primera, que ja no s'emporten gaires. I segona, que si no, les llences i en compres unes altres.
15: Sí. No, ja no dona. Quan van plegar és perquè ja no donava.
6: Amb les mitges aquestes de nylon, es feien un foradet i de seguida els hi corria.
3: Que per ser, parlant de tot això, no hi ha sabateries, un sabater que arregli coses, de Caldes, no hi ha joieries tampoc, hi ha moltes coses que no hi són.
6: No, és que...
4: Però el joier també és una cosa que crec que també... queden poc, que potser abans n'hi havia més. Jo tinc una amiga que és joiera, eh, que fa peces i això, però també que és una cosa ja com molt artística i, sí, i molt poc. Sí, no vaig poder dir que hi havia també més joiers.
15: Sí,
4: no?
15: Jo també.
3: L'altre dia vaig baixar, perdó, vaig baixar a Caldes perquè volia veure neveres, perquè la meva està molt vella. No hi ha, està tancada aquella gran casa que hi havia.
2: Ah, sí.
3: Perquè la gent ho fa online.
4: Ah, bueno, sí, clar.
3: Ja estava tancat.
2: Sí, és el que deia la Roser dels...
4: Bueno, això sí que m'ha fet gràcia que hem dit que els, com és això, els recaders, això ara és el que hi ha més.
2: Clar.
4: Perquè hi ha recaders per menjar, hi ha recaders per compres, sí, hi ha recaders per tot. Sí. Poder és un ofici que ha evolucionat molt,
2: sí,
4: no?
2: Sí, han canviat els oficis, han anat canviant.
4: Ha anat aquest ha evolucionat, n'hi ha que han desaparegut.
3: Moltes coses en anglès. Just eat, et diuen.
4: Sí,
2: un que aquest sí que s'ha perdut, era el de casa del meu avi, el de Can Basté. El sí. Basté...
15: Ah, les Pardenyes.
2: El Basté, no, bueno, més que Pardenyes eren els que feien els corriatges dels animals.
4: Dels cavalls, sí.
2: I abans, cada casa, quasi bé cada casa tenien el seu sí, carro, sí. El
4: Basté,
2: cavall...
4: La botiga de roba de Can Basté va començar... Era això, no, abans?
2: Sí, hi havia dues parts. Hi havia el que deien la botiga de Basté, que era... allà on arreglaven tots aquests guarniments dels animals. Tot això, el meu avi era l'especialista. També hi havia el Sereno, que ja n'hem parlat, del Sereno, el Paraigüer.
15: Paraigüer, ja me'n recordo.
2: El Paraigüer.
15: Passava.
2: Ara, això que dius, el Paraigüer amb el vent d'allò, el fots amb una paperera, sí, veus papereres amb el Paraigüer.
3: Sí.
2: Abans el Paraigüer, doncs, esclar, te'l portaven a arreglar.
15: Clar, també eren materials que es podien soldar.
4: Que ara reciclaven més.
15: Ara ja no es poden...
2: El de Can Cisteller, el de Can Cisteller estava a la baixada de Can Rovira.
3: El Cisteller, sí. Sí, sí.
2: I aquest, i el Fiduer n'hi havia dos, no? De Fiduers,
3: el Fiduer hi havia el Pineda,
2: sí,
3: i l'Humbert.
2: El Pineda, el que és en aquesta entrevista que hem sentit una part, en l'altra part explicava aquest el Jaume Vallcorba que era un artista, a part de tot, amb la pasta feia figures i inclús anava a la Festa Major de Caldes a guarnir aparadors de pasta, sí, pasta, i sortia, sí, allà tot un escenari d'òpera fet tot amb... Sí.

0: Davant del, del Prat de Baix sí. Hi ha un pou ha un de glaç molt millor, i aquest...
1: No, que vivia del sí. gel tampoc. No,
0: no perquè, esclar, abans, abans sí que fotia fred. Perquè glaçava, això del canvi climàtic, qui no s'ho cregui, li ensenyes el pou de glaç i dius, au, té, aviam si t'hi guanyes la vida, sí. omplint això de glaç.
2: Havien d'anar a trinxar el glaç allà on es feia i l'agafaven.
0: Un altre ofici seria, recordeu el Carlos Vila amb l'impremta, l'impressor.
2: S'han anat a fer punyetes.
0: Les impremtes també s'han anat, perquè bé, ara tots són...
3: Però n'hi ha,
0: sí, però, per exemple, aquí a Sant Feliu no t'hi guanyaries
3: no,
0: la vida.
3: No, Sant Feliu no, però...
0: Perquè tot, les impressores i tot... tot
3: nosaltres anem a Mollà
4: i s'ha perdut també els fotògrafs.
3: I té molta feina el de Mollà.
0: Sí.
4: Els fotògrafs també s'ha perdut.
1: Els fotògrafs.
0: Sí. Els fotògrafs,
4: perquè ara tot va ser amb el mòbil.
1: Sí, però encara hi ha algun fotògraf que es dedica a fer sí. fotos de crios o de
3: casaments.
4: Aquí a Sant Feliu es va perdre també el fotògraf, que feia còpies de tot.
1: Això encara alguna reminiscència.
0: I els que venien la llet.
1: La meva iaia havia sigut...
0: La llet que passaven per les cases a vendre la llet, sí, sí. i llavors aquella llet tu l'havies de bullir.
3: Sí,
0: i anaves esperant que bullís i deies, bueno, no acaba mai això. Fas un... Giraves un moment i...
2: Però era autèntica, eh? I llavors feia un motó sobre... Jo, que era boníssim. Era
1: això la meva iaia Vicenta
4: un motor
1: tenia.
4: Un motó d'un dit, no? si el posava sobre el pa, una sucre. Mica de sucre i mare de...
1: Àngel, la meva iaia Vicenta tenia una lleteria sí. a la Quintana.
3: Sí, sí.
1: Que el meu cosí encara té guarda sí, algun sí, pot, sí, alguna sí, cosa, sí, i el meu pare passava la llet en bicicleta.
0: Els pots devien ser els pots del Vallcorba.
1: Els pots del Vallcorba, sí,
0: clar,
1: sí.
0: Perquè...
3: Jo la passava a peu, la llet, per la Dolores de Can Segarra.
1: Clar, Can Segarra també feien pots o també tenien llet.
3: La Dolores, la Dolores que vivia allà a la plaça del Rellotge.
2: Una dona gran, o sigui, una no tia del Francesc Vallcorba.
3: Sí, sí.
0: Els pastors també... clar,
1: bueno, això encara n'hi ha molt pel món,
3: sí,
1: eh?
0: Pel món sí, però aquí a Sant Feliu no n'hi ha cap.
3: Aquí a Sant Feliu tampoc tenim ovelles.
2: Aquí l'hem perdut per fora.
4: Aquí podia haver...
3: Tampoc tenim ovelles per anar a pasturar.
4: Aquí podia haver pastors de gossos, perquè hi ha gossos per tot arreu.
1: N'hi ha, això encara n'hi ha.
0: Després hi havia molta vida en el bosc.
4: Sí,
0: en el bosc es feia carbonet.
2: Sí,
3: què em faries del carbonet? Què em faries ara del carbonet?
0: Ja, però tots eren...
2: Però s'ha acabat l'ofici.
0: Els piconeros, no? N'hi deien?
3: Sí,
2: bueno, aquí els deien molts piconeros.
0: Ja.
2: No sé si en deien piconeros, però els deien els piconeros, no sé si els venia d'alguna cosa d'allà on venien.
4: Hi havia una cançó que es deia La Piconera. Devia ser això.
0: Devia ser això. Després, els... ara els caçadors, si és que n'hi ha...
1: Sí,
0: no sé si
1: n'hi ha de caçadors. Sí,
0: sí, però són...
1: Tenim.
3: Sí.
0: Ja, però... Però és,
1: no és d'ofici, és de hobby.
0: Però és un esport.
1: No és d'ofici, és de hobby.
0: Abans,
1: ara,
0: abans es anava a caçar per...
2: I tant.
0: Per viure, per viure, sí.
2: Jo recordo que anaven a caçar el porc senglar...
3: Sí.
2: I ara...
1: Bueno, però ara ho fan,
3: sí,
1: eh?
3: També.
2: Perquè ara perquè ho necessiten, que,
1: sí.
2: però...
1: Sí, ara sí, vam fa fer... poc hi va haver-hi una batuda.
3: Sí, va una batuda aquí, aquí a les granges, passen, la setmana passada.
4: Passen diumenge. Davant de casa, el deus passar. Sí, sí.
5: I aquest diumenge, a la banda, no sé si a la banda de Villar o a la banda cap a baix, també fan una altra.
1: Una altra
3: en fan una altra,
5: cada setmana estan fent batudes.
3: Cada setmana en faran...
5: A una zona diferent,
3: sí,
5: clar.
3: Sí.
1: Les mocaderes també deuen haver desaparegut.
2: A casa, el meu cunyat, el Fermí, li entren a casa seva.
3: Veus?
0: Bueno, cas del Juneda també...
4: Sí, passen, passen, sí, passen sí. ben allà davant.
3: Perquè té la porta tancada, però si no també li entrarien.
2: No, doncs clar, amb ell li entren a dins. A dins i li fan molt bé el que té sembrat. El que té posat per allà amb una mica d'hortet que té, li fan molt bé.
4: A davant de casa li entraven a casa del Prat, allà. I llavors ha hagut de posar unes valles al noi perquè li destrossaven tot el que havia sembrat.
3: Clar.
0: Bé, tenim, encara tenim aquí en el guió, tenim una, no podia faltar, un article de la pinya. De quin any és, Rosita, l'article aquest de la pinya?
3: Mira, Àngel, portes un guió tan esbarat que jo ja no trobo quin paper és.
1: Del 83.
0: De l'any 83, no, després 83. De Jesucrist.
3: Sí, espera't.
0: És que, Rosita, no t'ordenes.
3: Sí, és tu que m'ho has donat tot desordenat.
0: Sí, home.
3: Sí, ja el tinc.
0: Molt bé. Roser, ho tens a punt?
1: Sí, jo sí.
3: Vinga,
1: Rosita.
3: Roser, avui ens toca parlar d'un personatge que segur que molts oients recorden amb un somriure, en Feliu Segalés, el famós Feliu de les Crides.
1: I tant, aquell home amb la trompeta, la veu potent i aquell aire murri. era el pregoner del poble. Anava pels carrers fent la

0: les crides municipals perquè tothom sabés què passava.
1: Exacte. Imagina tu, res de whatsapps, ni xarxes socials, ni tan sols megafonia moderna. Ell sortia de casa, feia sonar la trompeta i anunciava les notícies importants, impostos, avisos, arribada del peixater...
0: I cobrava 6 pessetes amb 40 cèntims al dia. I a peu, recorrent tots els barris. Santo Domingo, la plaça, Can Magre, la font de Can Garrell... Era un servei públic de cap a peus.
1: I no només això. Després va fer de sereno. Amo i senyor de la nit. Vigilava els carrers mentre tothom dormia.
0: El que avui en diríem una barreja entre policia local, vigilant de seguretat i fins i tot community manager, perquè ell era el canal d'informació del poble.
1: Community manager amb trompeta, m'agrada. Però és veritat, si avui haguéssim de buscar-li un equivalent, potser seria la persona que gestiona les xarxes socials de l'Ajuntament o el sistema d'avisos per mòbil.
0: O aquells bans que ara es pengen a la web municipal o que arriben per e-mail. Però fixa't en la diferència. Abans la comunicació era humana, directa. La gent el seguia, els nens reien quan feia la crida, en castellà, perquè el xapurrejava.
1: Era informació, però també espectacle. Tenia un estil propi. I això avui costa de trobar. Ara tot és més ràpid, més eficient, però menys personal.
0: I també menys físic. Ell caminava tota la nit fent de sereno. Ara la vigilància es fa amb cotxe, patrulla, càmeres de seguretat, alarmes connectades.
1: Ell deia que ara seria molt més fàcil fer-ho de sereno, perquè amb un cotxe i amb llum, ell ho feia d'amagat, discretament. Coneixia cada racó i cada finestra.
0: Això també diu molt del canvi de temps. Abans el poble era més petit, més proper. El pregoner coneixia tothom i tothom el coneixia ell.
1: Avui tenim més tecnologia, però potser menys vincle. En Feliu no només informava, formava part de la vida quotidiana.
0: I 37 anys fent la mateixa feina. Això també parla d'una altra època. Feines de tota la vida, arrelades al municipi. Si hagués nascut avui, potser seria tècnic de comunicació municipal o potser faria podcast. Te l'imagines?
1: El que és segur és que continuaria fent-se escoltar, perquè ell tenia en Feliu, era presència.
0: I bon humor, que també és una cosa que no hauria de passar mai de moda.
1: Doncs avui hem recordat un ofici que ja no existeix tal com era, però que ens ajuda a entendre com han canviat el temps. De la trompeta al telèfon intel·ligent.
0: I del pregoner al missatge push.
1: Però amb una cosa en comú, la necessitat de comunicar-nos i de fer poble.
0: I això, malgrat els anys, no canvia. I quants secrets devia tindre aquest home?
1: Molts.
2: Molts, sí.
1: Les finestres les coneixia totes.
2: Recordo que deia, aneu a tal lloc que hi ha...
1: Sí.
2: Hi ha feina allà.
1: Sí, les finestres les coneixia totes. Jo, era bo, eh?
3: Jo em feia gràcia allò dels escallots. Els escallots. Quan algú es havia de casar o algú, sí. Es havia casat.
0: No,
3: sí.
0: Els escallots era quan un viudo es tornava a casar.
3: Sí, sí. Però jo m'havia vist uns quants i feien un soroll.
4: El seu pare m'havia vist uns quants.
0: Bueno, el meu pare i el tenet. Ja, crec que eren els que ho portaven. Bueno, jo també hi havia anat, escallots. Que no, això llavors a Barcelona ho explicaves als amics i ningú entenia.
1: Surten tots.
2: Sí, recordo un a la Quintana.
0: A la Quintana, jo també el recordo, que aquí, hi vam anar-hi
2: no
0: molts dies.
2: No diré el nom.
3: I aquí a Sant Feliu no sé si es feia, però allà a la meva terra, a Menorca, sortia el capellà amb una campaneta i això per donar la comunió a la gent que estava a punt de morir. Clinc, clinc, clinc, de bon dematí.
0: Bueno, aquí però, això encara anava, es fa, però això, sense campaneta.
2: La campaneta no, però que anaven a donar la comunió.
0: Però encara es deu fer això, Això encara es deu fer.
2: Sí, sí.
1: Bueno, va el capellà...
2: Si ho demanen, sí.
1: Si ho demanen, sí.
3: Però allà sortia el capellà amb l'escolar i anava a tocar la campaneta. I amb un llum...
2: Això era
1: el salt pas de Setmana Santa.
2: Es feia una professor, quan hi havia un que estava a punt de morir, li portaven els últims...
4: L'extremunció,
2: la comunió, i anaven amb professor i amb una candela encesa i cap a la casa.
4: Mira, Castellarsol, esperaven... quan es va morir el Prat de la Riba,
2: sí.
4: L'escolar de la comitiva que van anar a donar la comunió a l'extremunció era el meu sogre.
2: Sí.
1: A veure.
4: Mira, és una...
1: Sí, és un lèxit.
4: Ho posaré al meu currículum.
0: Sí. Molt bé.
4: Bé, doncs, queden 2 minuts. Només, Joan,
1: agrair-te.
4: Agrair-te que has vingut i tots els serveis que has fet en el poble, perquè també havies estat a l'Ajuntament. Un altre dia ens expliques...
1: Una pregunta. Deixa'm-li fer una pregunta.
4: Una i prou, eh?
1: Sí, una i prou. Curta. Tot aquell manot de claus que portaves, totes obrien un puesto o altre?
2: Sí.
4: Menys el museu. Menys el museu.
2: A casa hi tinc una col·lecció de claus.
1: Sí.
2: Impressionant.
1: Però eren de sempre, representa. De sempre, les que portaves sí. Obrien aquella tongada.
0: Encara les porta.
1: Però ara són...
4: Ara posa la mà a la butxaca. Sí, sí,
1: però ara encara serveixen.
2: Totes serveixen.
1: Totes serveixen.
4: Menys una, que és la del museu de l'Ajuntament.
2: Però no hi és aquesta, aquí.
1: Veus? És que jo en tinc un manat, que també és bastant gros, però la meitat no sé què obren. I penso...
4: Sí, ja sol passar, però...
1: No sé com ho feia el Jaume, el Joan.
2: Jo, les que tinc... Sí. No sé bueno, ni d'on són.
1: Però en el moment que les duies, sí.
4: Parlant de claus, hem de tancar el programa perquè el Pau ens diu que
1: se'ns
4: ha acabat el temps. Un altre dia, Joan... Joan. Un altre dia, sí, per cas ja...
1: Ja tornarem.
4: Perquè tenim moltes coses per explicar.
3: Bona nit a tothom.
1: Bona nit.
3: I que tingueu una bona setmana.
1: Bona nit.
2: Ara us diré...
4: Ja està. Bueno.
2: Ara us diré les...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estimat, què em passa aquesta nit?

0: Les paraules, Bona nit, sóc en Dani Fonoll, són les 8 del vespre i en aquest moment comença el programa A Cau d'Orella.
1: Et juro que...
0: Aquest és el programa número 203 d'Inove i darrer d'aquest any 2025. Molt bona nit a tothom. Avui és 16 de desembre de 2025 i ara a les 8 del vespre fem el setè programa d'aquesta dotzena temporada. Cada programa, i per veure què passava, es deia i es commemorava abans, ens endinsem en el costumari de Joan Amades i veiem què deien en aquestes dades. És bo saber els costums i dites dels nostres avantpassats. Tal dia com avui s'indica que és Santa Albina. Com diu el refranyer, per Santa Albina l'hivern s'endinsa o per Santa Albina el fred afina. Amades sol remarcar que entre Santa Llúcia, que és el dia 13, i Santa Albina, que és avui dia 16, la tradició popular marca l'arrencada del fred invernal, un punt d'inflexió que prepara el clima de Nadal. Les famílies ja tenen el pessebre muntat o gairebé a punt. El tió ja és a casa alimentat cada dia. S'intensifiquen petites pràctiques domèstiques de preparació del Nadal, neteja especial, ordre a la casa, proves de menús, etc. En alguns indrets, els infants comencen a aprendre o practicar Nadales. Com passa en molts dies de desembre, el costumari recull creences populars com si el dia surt serè, el Nadal acostuma a ser fred i clar, o si plou o si hi ha boira, l'hivern serà xop i pesant. Com cada dimarts ens trobem aquí al Pau. Molt bona nit, Pau. Què tal?
2: Bona nit. Molt bé.
0: Tot bé?
2: Jo vaig aprofitar el pont de la Puríssima per guarnir tot el tema nadalenc, posar tot el tema nadalenc en marxa.
0: Exactament, igual que nosaltres, oi, Anna?
3: Sí, sí, també hem aprofitat, sí, sí. Molt
0: sí,
3: bé.
0: Sí, que és els dies que s'ha de fer això, abans de Santa, perquè per Santa Llúcia estigui fet ja.
3: Home, i...
0: Bàsicament, no?
3: És que ens estem apropant al Nadal ja, eh? Clar, això ja està fet, això ja,
0: ja
3: està
0: ja
3: fet.
0: Tenim aquí, tenim aquí, ja ho tenim aquí.
2: Una setmaneta i de cap.
0: Absolutament res. I el Pau ens ha deixat a la seva secció també gravada avui i la Gemma també, que esperem que també ens l'enviï gravada, cap problema. I tots junts intentarem fer aquest programa i el construirem i ho farem arribar a tots vosaltres. Esperem que sigui interessant i el gaudiu. Sense més preàmbuls, comencem. Què va passar un dia com avui?
4: Bona nit a tots. A la secció d'avui parlaré de tres fets diferents, tots ells del dia d'avui, del 16 de desembre. Per tant, comencem amb el primer, que hem de viatjar a Boston, on un 16 de desembre de 1773, per tant, en plena època colonial nord-americana, els colons estaven cada cop més frustrats amb les mesures imposades pel Regne Unit. Tot va començar amb els impostos, després de la Guerra dels Set Anys, on el Parlament britànic va decidir que les colònies havien de pagar més per cobrir tots els deutes. Entre aquests impostos hi havia el famós impost sobre el te, un gest que els colons, que eren els nord-americans, consideraven absolutament injust, ja que no tenien representació al Parlament. Per tant, pagaven, però mai podien decidir cap aspecte. Els colons, cansats de negociacions fallides i protestes pacífiques, que no havien servit de res, van decidir passar a l'acció. Aquella nit, un grup de ciutadans decidits a mostrar la seva rebel·lia es van disfressar d'indis, simbolitzant la seva nova identitat americana i la ruptura amb els colonitzadors. Els manifestants van pujar a les naus britàniques que amarraven el port de Boston i van llançar totes les caixes de te al mar. En total van ser més de 300 caixes. Aquest fet era un gest de rebel·lió i desafiament directe a l'autoritat britànica. La reacció britànica no va fer esperar. El Parlament va aprovar unes sancions molt severes, el tancament del port de Boston, restriccions polítiques i majors controls militars. Però lluny d'atemorir els colons, aquestes mesures van enfortir la seva determinació i van unir a les 13 colònies enfront d'un enemic comú i establint els fonaments del que seria la Revolució Americana o la Guerra d'Independència. Els colons van desencadenar una sèrie de fets que portarien, per tant, a la Guerra d'Independència, posteriorment a la Declaració d'Independència del 1776 i, finalment, a la creació dels Estats Units d'Amèrica. També, un 16 de desembre del 2003, el Parlament de Catalunya, Pasqual Maragall, és elegit president de la Generalitat. Un moment cargat de simbolisme polític, no només perquè suposava un canvi de govern després de 23 anys del pujolisme, sinó perquè marcarà l'arribada d'una nova etapa basada en coalicions, en consensos i una idea de renovació institucional. Maragall arriba a la Generalitat amb la reputació d'haver estat un dels alcaldes més transformadors de la història de Barcelona. Sota el seu lideratge, la ciutat va viure una revolució urbana culminada amb els Jocs Olímpics del 92, que la van situar definitivament al mapa internacional, i aquest llegat i la seva mirada catalanista i europeista, sempre amb la modernització del país, el van portar al Palau de la Generalitat. La seva elecció arriba gràcies al pacte entre el PSC, Esquerra i Iniciativa per Catalunya, el conegut primer tripartit, que representa no només un acord polític, sinó un intent de fer un gir en profunditat en les prioritats del govern. Aposten per més cohesió social, per modernitzar estructures, per potenciar els serveis públics i per fer un pas endavant en l'autogovern. I al centre de tot això, l'objectiu majúscul era la reforma de l'Estatut de Catalunya. Serà una legislatura on aquests canvis es veuran, però també estarà plena de conflictes interns, declaracions polèmiques i certa inestabilitat política. Tots aquests problemes van portar que el 2006 Maragall no es presentés com a candidat i el seu relleu seria José Montilla. I per acabar, un 16 de desembre del 2004 s'inaugurava el Museu Nacional d'Art de Catalunya, conegut com el MNAC. Aquest palau va ser construït entre el 1926 i 1929 amb motiu de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929, un esdeveniment que volia projectar la ciutat com un centre cultural i modern. L'edifici, amb la seva gran cúpula i les escalinates que baixen fins a la Font Màgica, van ser dissenyats com un palau monumental, inspirat en els grans palaus renaixentistes europeus, per acollir grans exposicions. Inicialment no estava destinat a ser un museu permanent, però la seva grandiositat i ubicació estratègica van fer que fos perfecte per allotjar les col·leccions artístiques de Catalunya. El MNAC agrupa art romànic, gòtic, renaixentista, barroc i modernista, amb una col·lecció romànica excepcional que inclou frescos procedents d'esglésies catalanes i aquestes obres traslladades i restaurades permeten al visitant contemplar un tresor que difícilment es podria veure en el seu context original i també acull pintura modernista i contemporània, escultures, arts decoratives i una rica col·lecció de gravats i dibuixos. La inauguració del 2004 va significar que totes aquestes col·leccions es consolidessin sota un projecte amb una estructura preparada per a exposicions temporals, activitats culturals i programes educatius. No era només un museu per a experts, sinó un espai obert a tothom, pensat per convertir-se en un centre cultural viu, amb visites, concerts i activitats paral·leles que dinamitzessin Montjuïc i tota Barcelona. L'emplaçament del MNAC també té un valor simbòlic. Des de les seves escales, el visitant pot veure la ciutat desplegada al davant, amb les fonts i els jardins de Montjuïc. És un museu que combina història, arquitectura i art en un sol espai, i que situa Barcelona com un referent cultural europeu. El MNAC ha rebut més d'un milió de visitants cada any, convertint-se en un dels museus més visitats de Catalunya. I els nombres exactes varien segons l'any i les exposicions temporals, però la seva popularitat és constant gràcies tant a, sobretot a la seva col·lecció permanent romànica. Des de la seva inauguració, el MNAC no ha deixat de créixer com a destinació de referència. Experts i públic general coincideixen que la seva col·lecció romànica és una de les més importants del món i que el conjunt arquitectònic i paisatgístic converteix la visita en una experiència inolvidable.
0: Per donar fi a aquesta secció, escoltarem ara un tema de Jimi Hendrix. L'any 1966 es va publicar el single Hey Joe, Stone Free. Escoltem-lo.

0: Tonight, we celebrate our love after all this time.
1: Quin dia es celebra avui? Avui es celebra el Dia Internacional contra la Solitud No Desitjada. Curiosament, només hi ha aquest avui, no hi ha res més. Per tant, podem parlar d'aquest, ja que el tenim. Cada vegada són més les veus que alerten sobre una problemàtica que afecta milions de persones al món. La solitud no desitjada. Una epidèmia silenciosa que afecta persones de totes les edats i en totes les regions del món i que pot causar greus conseqüències per a la salut mental i física. Per això, la Fundació Social Pare Àngel i l'Associació Missatgers de la Pau impulsen el Dia Internacional contra la solitud no desitjada, una jornada dedicada a conscienciar sobre aquest problema creixent i a promoure solucions per mitigar-ne els efectes en la societat. El Dia Internacional contra la solitud no desitjada es commemora cada 16 de desembre, coincidint amb l'aniversari del naixement del cèlebre compositor Ludwig van Beethoven. Beethoven va patir l'aïllament social, si s'escau, a causa de la seva discapacitat auditiva, encara que això no li va impedir crear obres tan meravelloses com la Novena Simfonia amb la seva Oda a l'Alegria, que continua despertant en tots els qui l'escolten un anhel de pau i fraternitat.
2: La solitud no desitjada no és només estar sol, sinó sentir-se aïllat, desconnectat i sense xarxes de suport, una situació que pot generar problemes de salut. Segons l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, la solitud no desitjada és una de les amenaces més grans per a la salut pública del segle XXI, comparable en impacte amb el tabaquisme o l'obesitat. De fet, l'OMS va posar en marxa el 2023 la Comissió sobre Connexió Social, en què s'estudia durant un període de 3 anys el paper que exerceix la connexió social en la millora de la salut de les persones en totes les edats. Aquest és l'impacte de la solitud que, a determinats països, s'està creant programes oficials per actuar contra aquest problema social. El Regne Unit va ser el primer país del món a crear un Ministeri de la Solitud del 2018, després de comprovar que més de 9 milions de ciutadans se sentien sols habitualment. Per combatre la solitud no desitjada, podem fer el que diu en Gilbert Bécaud amb el seu tema La solitud ça n'existe pas. La solitud no existeix. On diu que sempre hi ha esperança i gent que t'acompanya encara que sembli que estàs sol.

sees the path.

L'aïllament social i la soledat afecten persones de totes les edats a totes les regions del món. L'aïllament social, la prevalença del qual és similar a totes les regions, afecta actualment una de cada quatre persones grans. Els estudis indiquen que almenys un de cada sis adolescents està socialment aïllat i se sent sol, encara que és probable que s'estigui subestimant la magnitud d'aquest problema. Si bé la solitud i l'aïllament social poden afectar qualsevol persona a qualsevol lloc, hi ha diversos factors que exposen les persones a un risc més alt, com els problemes de salut física i mental, la discapacitat, l'ús i l'abús de la tecnologia per part dels joves i alguns aspectes de l'entorn urbà, per exemple, el transport públic deficient o l'escassetat d'espais comunitaris. Hi ha molts factors que influeixen que cada cop siguin més persones les que es troben soles i aïllades socialment. Els canvis tecnològics, com la proliferació de les xarxes socials i el teletreball, així com l'augment de les llars unipersonals, una longevitat més gran i el declivi de les estructures familiars externes, augmenten la solitud i les seves conseqüències. Reduir la solitud no desitjada requereix un enfocament integral que combini estratègies personals i comunitàries que promoguin el contacte directe entre les persones i la connexió social. Tots podem actuar al nostre entorn per millorar la situació de les persones que estan soles. Qui va néixer un dia com avui? Començarem aquesta secció, com sempre, amb un tema musical. Endavant, Pau.

0: Zara Larsson, nascuda a Solna, Suècia, el 1997, és una de les veus joves més destacades del pop actual. Va saltar la fama als 10 anys quan va guanyar Talang, la versió sueca de Got Talent. El seu primer èxit, gran èxit, va ser Uncover, del 2013, que la va convertir en una estrella escandinava i poc després amb singles com Lush Life, que acabem d'escoltar, o Never Forget You, va consolidar-se internacionalment.
1: Amb àlbums com So Good, El Poster Girl o Venus, en Zara va combinar pop modern, energia i una imatge fortament vinculada al feminisme i l'autoafirmació. És coneguda per parlar clar sobre igualtat política i indústria musical, fet que li va adonat una veu pròpia més enllà de la música. Va néixer amb complicacions greus a causa del cordó umbilical, però es va recuperar completament. Practica banys en aigua gelada i exercicis de respiració com a ritual de benestar. Va créixer en una família molt oberta amb la nuditat, cosa que, segons ella, li ha donat una relació sana amb el cos. En pocs anys, Zara Larsson s'ha convertit en una icona pop que combina èxits comercials amb personalitat, talent i un discurs valent.
0: Escoltarem ara a continuació Never Forget You, un dels seus grans èxits.

0: I ara parlarem d'una escriptora de casa nostra. Parlarem de l'Empar Moliner Ballesteros, que va néixer el 16 de desembre de 1966 a Santa Eulàlia de Ronçana, a Barcelona. És escriptora i periodista de llengua catalana, molt reconeguda per la seva prosa irònica, el seu humor agut i la seva mirada crítica sobre la societat actual. Ha col·laborat amb mitjans com El País, Ara, Catalunya Ràdio i TV3, per exemple, al programa Els Matins. Ha publicat diversos llibres, tant novel·les com de relats, entre ells Fel i Estaticien, Premi Josep Pla l'any 2000, T'estimo si he begut, Premi Lletra d'Or del 2005, i tot això ho faig perquè tinc molta por. Una col·lecció de relats sobre les pors de la vida quotidiana.
1: El 2022 va guanyar el Premi Ramon Llull amb la novel·la Benvolguda, a la qual aborda temes com la menopausa, el pas del temps i la vulnerabilitat emocional. En canvi, ella mateixa ha explicat que, tot i que hi ha paral·lelismes amb la seva vida, la novel·la no és estrictament autobiogràfica. Defensant la literatura feta des de l'experiència, ha reivindicat que mai no s'ha escrit gaire sobre la menopausa. El llibre Benvolguda neix precisament per explorar aquesta etapa femenina sovint silenciada. En una entrevista va reconèixer que moltes decisions polítiques, segons ella, són fruit de la casualitat o d'unes copes. Durant una emissió a TV3 va cremar en directe un exemplar de la Constitució espanyola, gest el qual va provocar controvèrsia i que va generar disculpes per part de la cadena. Ha dit que li agradava beure vi i gin tònic i que el seu estil literari es construeix des d'una mirada detallista i realista, molt influïda pel periodisme. Defensant la literatura feta des de l'experiència, ha reivindicat que mai no s'ha escrit gaire sobre la menopausa. El seu llibre, Benvolguda, neix precisament per explorar aquesta etapa femenina sovint silenciada.
0: I tornarem a passar la música. Per tant, endavant el següent tema musical.

0: Ludwig van Beethoven, nascut el 1770 a Bonn i establert posteriorment a Viena, és considerat un dels compositors més genials de la història de la música occidental. Va ser una figura clau en la transició del classicisme al romanticisme i la seva obra inclou sinfonies, concerts, sonates i música de cambra que ha marcat profundament la cultura musical. Tot i que va començar la seva carrera com a pianista virtuós, cap als 28 anys va començar a perdre l'audició, una tragèdia que el va acompanyar la resta de la seva vida. Malgrat això, o potser gràcies a la seva lluita interior, va crear alguna de les seves obres més transcendents quan ja era pràcticament sord, com la Sinfonia número 9 o les últimes sonates per a piano. Va morir a Viena el 1827 i el seu funeral va congregar milers de persones, símbol de l'enorme impacte que ja tenia en vida. Examinem algunes de les seves característiques. Primera, el pianista que trencava pianos. Beethoven tocava amb tanta força i passió que sovint trencava les cordes dels pianos. Els fabricants de Viena van haver d'enfortir els instruments quan ell era el client. Curiós. Segon, un caràcter intens. Era conegut pel seu geni ferotge. Un cop, un príncep li va recordar la seva condició social. Beethoven li va respondre: prínceps n'hi ha molts, Beethoven només n'hi ha un.
1: Tercer, converses per escrit. Quan ja havia perdut gairebé tota l'audició, els amics i visitants utilitzaven quaderns de conversa per comunicar-se amb ell. Gràcies a aquests quaderns, que encara es conserven, sabem molt sobre la seva vida quotidiana. Quart, el misteri de la estimadíssima immortal. Entre les seves cartes es conserva una famosa missiva adreçada a una dona desconeguda, anomenada Immortal Believers. Encara avui es discuteix qui era exactament aquella persona que el va marcar tant. Cinquè, obsessionat amb els números. En Beethoven tenia manies numèriques. Comptava passos caminant. Revisava les proporcions dels plats que menjava i fins i tot preparava el seu cafè amb exactament 60 grams cada matí.
0: Això sí que és obsessió, realment.
1: Bueno, com moltes.
0: Doncs hem començat amb la cinquena simfonia, probablement el tema musical més famós de tots, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Una obra poderosa, dramàtica i perfecta en arquitectura musical. Emblema del destí, la lluita humana. I acabarem amb la sonata Clar de Lluna, la sonata per a piano més coneguda del compositor. El seu primer moviment és d'una bellesa íntima i misteriosa, mentre que el tercer és tècnicament brillant i explosiu. Una obra que combina poesia i virtuosisme.

0: I parlem ara d'una escriptora. Jane Austen, nascuda a Stevenson, Hampshire, el 1775 i morta a Winchester, el 1817, va ser una escriptora anglesa considerada una de les grans figures de la literatura clàssica. Les seves novel·les com Orgull i prejudici, Sentit i sensibilitat i Emma són conegudes per la seva ironia fina, els diàlegs enginyosos i l'anàlisi de les relacions socials i la posició de les dones a Anglaterra del segle XIX. Malgrat la seva fama posterior, en vida va publicar els seus llibres anònimament, signant només By a Lady. La seva obra va guanyar reconeixement, sobretot després de la seva mort. Jane Austen va morir als 41 anys, possiblement a causa d'una malaltia que avui es creu que podia haver estat una malaltia d'Addison o un linfoma.
1: Jane escrivia amb una ploma i tintes especials en papers petits, moltes vegades amagant-se per tenir intimitat mentre la seva família vivia a casa. Va començar a escriure amb només 12 anys, fent petites històries i sàtira familiar que després va inspirar les seves novel·les adultes. Encara que les seves obres tracten de l'amor i el matrimoni, mai no es va casar. La seva vida personal va ser molt discreta. A l'obra Orgull i prejudici, va ser inspirada en part per les seves pròpies experiències i observacions de la societat rural anglesa.
0: I per acabar, tornem a la música i ara passarem a escoltar un músic espanyol.

0: Antonio Vega Tallés, nascut a Madrid el 1957, va ser un dels cantautors i guitarristes més influents del pop espanyol. Va guanyar fama com a membre de Nacha Pop, grup fundat amb el seu cosí Nacho García Vega a final dels anys 70, en plena onada cultural de la movida madrilenya. Amb ells va crear algunes de les cançons més icòniques del pop espanyol, com La Chica d'Ayer, que acabem d'escoltar, convertida en himne generacional. El 1988 va iniciar la seva carrera en solitari, marcada per un estil íntim, poètic i melancòlic. Discos com No miré mañana o Océano de sol van consolidar la seva figura com un compositor sensible, meticulós i profund. Tot i la seva batalla llarga amb les addiccions, Antonio es manté com una referència musical lírica i admirat per tants artistes com perseguidors. Va morir el 12 de maig de 2009, però el seu llegat musical continua molt viu.
1: La seva cançó més famosa la va compondre, segons ell mateix, durant una tarda tranquil·la a la casa familiar de Majadahonda. Va ser escrita gairebé d'una tirada. Durant anys es va especular sobre qui era la xica, però Antonio afirmava que era una sensació, no una persona en concret. Apassionat de la física i l'electrònica, Antonio era manetes. Va arribar a muntar pedaleres i a modificar guitarres. Li fascinaven les matemàtiques i sovint parlava de com la música era una altra forma d'ordre. Era un escalador expert. Abans de dedicar-se completament a la música, el seu gran somni era viatjar pel món escalant. Fins i tot, en ocasions, desapareixia per dies per anar a la muntanya sense avisar a ningú. Els estudis de gravació, els tècnics, explicaven que podia repetir una presa vocal o de guitarra 30 o 40 vegades fins que trobava el matís exacte que volia. La seva obsessió per al detall creava moments màgics i també desesperava els productors. Sempre portava una llibreta petita on anotava versos, idees o frases escoltades al carrer. Algunes cançons van néixer literalment d'una frase captada en un bar o d'un pensament apuntat a correcuita.
2: Sort que vosaltres passeu més via, perquè si no la cau d'orella duraria 3 hores seguides. En comptes d'una.
0: Sí, sí, no ho fem 30 o 40 vegades, no. Fem la primera directament.
2: Gràcies a Déu.
0: Doncs per tancar el coneixement d'aquest Antonio Vega, anem a escoltar un darrer tema i tanquem aquesta secció.

0: Autors, gèneres, llibres. Doncs avui també per raons personals la Gemma no puc col·laborar tampoc amb nosaltres i parlarem d'un altre llibre. Parlarem d'un altre llibre que és el més venut aquesta quinzena en català de ficció. I estem parlant del Joc del silenci de l'autor Gil Prat sobre Roca, que també té un nom xulo, i està editat per La Campana, El Joc del silenci. Aquest llibre en català porta 10 setmanes sent el número 1 i 10 setmanes que va sortir i immediatament es va posar als primers llocs. És una novel·la addictiva i aterridora a parts iguals que enganxa el lector fins a l'última pàgina. La descripció seria que el 15 de juny de l'any 2025 té lloc una desaparició de la Valèria Costa, una nena encisadora de 7 anys. A partir d'aquest plantejament, els seus pares es veuran immersos en una investigació que no deixarà d'assenyalar-los directament, obligant-los a confessar fins a l'últim secret que s'han estat ocultant. Amb un frenètic compte enrere i un ritme trepidant, aquesta història s'endinsa en les profunditats de l'amor i el desig a través d'una trama ambiciosa, teixida amb cura i precisió, plena de girs inesperats i de viatges al passat. Per conèixer una miqueta més a Gil Prats sobre Roca, ell mateix diu que es diu Gil Prat sobre Roca i Febrer, té 28 anys, va néixer a Vic, va estudiar Ciències Polítiques i d'Administració a la Universitat Pompeu Fabra i el Màster de Sociologia i Transformacions Socials i Innovació a la Universitat de Barcelona. Ha viscut un any a Anglaterra i un any a Mèxic. Des de sempre, escriure ha estat un hobby i tot i que el va voler ampliar una mica estudiant els dos primers cursos de l'itinerari de narradors de l'Ateneu Barcelonès i ha guanyat algun premi literari per algun relat, mai havia tingut la intenció de dedicar-s'hi. Va ser a partir d'un guió que va escriure fa uns 4 anys que va poder acabar dirigint i escrivint la seva primera sèrie de ficció, El teorema de Mico, de TV3. Posteriorment va escriure guions pel Búnquer, de Catalunya Ràdio, i actualment està dirigint i escrivint una nova sèrie que es diu El creador d'influencers, a 3CAT. Gràcies a aquests projectes ha trobat la confiança per fer el pas que sempre havia volgut fer, que és publicar una novel·la. Així que aquí està aquesta novel·la, fruit de la seva escriptura. Per tant, aquesta secció avui la farem amb aquest llibre, el més venut últimament. Jo el tinc demanat amb el Marc, suposo que el tindré perquè me'l portin els Reis, d'alguna manera o altra. Li he dit allà a la llista que me'l porti, que
1: si has fet bondat, necessito.
0: Si he fet bondat, espero tenir-lo. I bé, fins aquí el programa d'avui. Personatges, lletres, músiques, esdeveniments, tertúlia, tot forma part d'aquest A Cau d'Orella. A més, per on acudirem que els dimarts cada 15 dies i que podeu escoltar el 107.2 de l'FM o per internet, on trobareu tots els podcasts, també les repeticions del cap de setmana. Desitgem que aquesta hora us hagi resultat agradable i relaxada i amb aquesta intenció fem el programa tot l'equip. Gràcies a tots per ser-hi. Aquest és el darrer programa d'aquest any. Esperem retrobar-nos aquí a la sintonia d'Ona Codinenca el dimarts 13 de gener de 2026 al vespre. Pau, Anna, molt bon any, molt bones festes.
2: Molt bon any i que tingueu molt bones festes.
1: Molt bones festes. Compte amb els canelons i els torrons que...
0: Sí, sí, que ja se sap que si estem intentant mantenir la línia i el cava, sobretot, encara que fa bé, però això. Doncs tal com diem, esperem que passeu unes molt bones festes i que 2026 us depari tot allò que desitgeu i perseguiu. Gaudiu i sobretot, sigueu molt, molt, molt feliços. Això no deixeu que us ho prengui ningú, ni el que resta de l'any, ni l'any que ve. Ens retrobem.

Oh.

up the pace, tell him keep up the pace.

ICAT Party, ja és cap de setmana a ICAT.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què? Després tot això...